L'Arxiu Digital de la Generalitat ha incorporat la documentació històrica del Jutjat de Pau i del Registre Civil de Palafolls. La Generalitat ha incorporat recentment a l'Arxiu Nacional Digital tota la documentació històrica procedent del Jutjat de Pau i del Registre Civil del nostre municipi. Aquesta nova incorporació permet que veïns i investigadors puguin consultar en línia una part significativa de la memòria administrativa i civil de Palafolls. El projecte té com a objectiu principal facilitar l'accés públic a dades genealògiques i administratives, obrint la porta a consultes que fins ara requerien desplaçaments físics o tràmits més complexos. A partir d'ara, qualsevol persona pot accedir des de casa a documents històrics que recullen informació clau sobre la població de Palafolls al llarg del temps. El fons digitalitzat inclou principalment actes de naixement, matrimonis i defuncions. Tres tipus de documents essencials per reconstruir històries familiars i estudiar també l'evolució demogràfica del municipi. Aquesta informació resulta especialment útil tant per particulars interessats en la seva genealogia com també per historiadors o investigadors. Amb aquesta iniciativa, la Generalitat continua avançant en la digitalització del patrimoni documental català amb l'objectiu de preservar-lo i fer-lo accessible a tota la ciutadania. En el cas de Palafolls, aquesta nova eina suposa una oportunitat per redescobrir el passat del poble i facilitar l'accés a la documentació. La quarta finestra estrenarà dues noves produccions aquest maig a la Masia de Can Florenci. La companyia de teatre local omplirà de cultura el nostre poble aquest mes de maig amb la presentació de dos espectacles nous creats pel seu grup d'adults. Les representacions tindran lloc a la Masia de Can Florenci i destaquen per la proximitat amb l'espectador, perquè les dues s'han concebut sense escenari físic i per buscar la immersió total del públic. El grup d'adults més recent creat aquest mateix any per l'alta demanda d'inscripcions estrenarà l'obra Truita de Família. Es podrà veure els divendres 15 i 22 de maig. D'altra banda, el grup més consolidat de la formació presentarà també Mentides. En aquest cas, les funcions seran el dissabte 9 de maig i també el divendres 29 de maig. Les entrades es podran adquirir a través del portal Entrepolis un cop es posin a la venda. Més informació a radiopalafolls.com.

0: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
1: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia. I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dilluns 4 de maig de 2026. Alella ja és el municipi català amb la renda per càpita més alta. Laia Muñoz.
2: L'últim informe de l'IDESCAT sobre les rendes per càpita dels municipis catalans de més de 1.000 habitants de l'any 2023 situa per primer cop al capdamunt de la llista del municipi maresmenc d'Alella, que supera Matadepera, que havia encapçalat el rànquing els últims anys.
1: I localitzen el cos sense vida d'un home d'uns 50 anys a la platja de Calella, Sergi Ferrer.
3: La víctima, que anava completament vestida i no portava documentació, encara no ha pogut ser identificada. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació i a l'espera dels resultats de l'autòpsia tot apunta a una mort per ofegament.
1: I a Tordera, l'AFA de l'escola Ignasi Iglesias referma el seu rebuig al tancament de la línia d'infantil 3, Marc Tresserres.
4: L'AFA defensa que la davallada de la natalitat al municipi no hauria de servir com a excusa per tancar línies, sinó com un mecanisme per millorar el sistema educatiu actual.
1: L'Arxiu Digital de la Generalitat incorpora la documentació històrica del jutjat de Pau i el registre civil de Palafolls, Melina Morilla.
5: Aquesta incorporació permet que veïns investigadors puguin consultar en línia actes de naixement, matrimonis i defuncions, facilitant l'accés a la memòria administrativa i civil del municipi des de casa.
1: I Sant Vicenç de Montalt torna a posar en marxa el casal d'estiu d'arts escèniques, Martí Capçada.
6: L'objectiu és oferir activitats en un entorn artístic que fomentin la creativitat, l'expressió i el desenvolupament personal durant el període d'estiu.

0: Bona tarda. Alella ja és el municipi català amb la renda per càpita més alta. Laia Muñoz, bona tarda.
1: Bona tarda. Correcte. L'últim informe de l'IDESCAT sobre les rendes per càpita dels municipis catalans de més de 1.000 habitants de l'any 2023 situa per primer cop al capdamunt de la llista el municipi maresmenc d'Alella, que supera Matadepera, que havia encapçalat el rànquing els últims anys. Aquell any la renda mitjana a Alella va ser de 35.425 euros per habitant i darrere d'Alella van quedar Matadepera amb 34.766 euros per habitant, Sant Just d'Esvern amb 33.256, Cabrils amb 31.280 i Sant Cugat del Vallès amb 30.434 euros. Per comarques, el Barcelonès va ser la primera amb un promig de 23.632 i el Maresme va quedar cinquena, tot plegat amb una ronda mitjana a nivell de país de 20.789 euros per habitant. Premià de Mar va quedar al lloc 139 amb una renda per càpita molt propera a la mitjana catalana, però lleugera per sota, 20.343 euros per habitant. En general, a tot el país, la tònica va ser d'un repunt en les rendes respecte al 2022. La renda mitjana va créixer concretament d'un 8,5%, però aquest increment va ser especialment destacat en alguns casos, i entre ells a Alella, on la renda va créixer en un any més del 30%. A Cabrils també va créixer més del 20%.

0: I avui també us expliquem que han localitzat el cos sense vida d'un home d'uns 50 anys a la platja de Calella. Sergi Ferrer, bona tarda.
1: Bona tarda. Sí, l'avís de la presència d'un cos flotant dins l'aigua a una cinquantena de metres de la costa a l'altura del far es va rebre a les 2:10 per la trucada d'uns banyistes que van alertar de la situació als serveis d'emergències. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar efectius dels bombers de la Generalitat que van recuperar el cos, així com patrulles de la policia local, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil. Un cop a terra es va confirmar la mort de la víctima i poc després es va procedir a l'aixecament del cadàver per part de la comitiva judicial. Segons les primeres informacions facilitades per fonts oficials, es tracta d'un home de mitjana edat, d'uns 50 anys, que anava completament vestit. La víctima no portava documentació i encara no s'ha pogut identificar. En una primera inspecció visual, el cos no presentava signes evidents de violència. A l'espera dels resultats de l'autòpsia, tot sembla indicar que la causa de la mort seria l'ofegament. Paral·lelament, s'han obert diligències per aclarir les circumstàncies del succés. La investigació va a càrrec de la policia judicial de la Guàrdia Civil.
0: Gràcies. I a Malgrat de Mar, dos menors han estat multats amb 1.500 euros per fugir de la policia amb un patinet manipulat. Ona Malgrat.
2: Bona tarda. La policia local ha sancionat amb un total de 1.500 euros a dos nois de 15 anys després que fugissin d'un control policial circulant amb un patinet elèctric manipulat. Els fets van tenir lloc a l'avinguda Costa Brava, a l'altura de Can Palomera. Segons la policia, els adolescents van fer un gir a la confluència del camí del mig amb l'avinguda Costa Brava per evitar el control i van fugir en direcció a la carretera Nacional 2, desobeint les indicacions dels agents i realitzant maniobres perilloses. Finalment, van ser interceptats i traslladats a la comissaria, on també es va avisar a les seves famílies. El patinet havia estat modificat per assolir velocitats de fins a 86 km per hora, molt per sobre del límit legal de 25 km. A més, la normativa estableix que aquest tipus de vehicles només poden ser conduïts a partir dels 16 anys i per una sola persona.
0: Gràcies. I a Tordera, l'AFA de l'escola Ignasi Iglesias referma el seu rebuig al tancament de la línia d'infantil 3. Martres Serres, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Així és, l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'escola Ignasi Iglesias continua la seva lluita per evitar la supressió d'un dels grups d'I3 de cara al curs vinent, després de les concentracions dels darrers mesos, on tota la comunitat educativa es va unir per dir no a la retallada. Les famílies recorden que l'entitat funciona com una comunitat activa que no pensa baixar el cap. Des de l'AFA es defensa que la davallada de la natalitat al poble no hauria de servir com a excusa per tancar línies, sinó com un mecanisme per millorar el sistema educatiu actual. En parla la presidenta de l'entitat, Mireia Rincón.
4: Un curs i no per fer aquestes retallades que volen fer.
3: Actualment el centre gaudeix de grups d'unes xifres que permeten una atenció personalitzada, especialment en infants que tot just comencen la seva escolarització. I és per això que la tresorera de l'AFA, Mari Martínez, també creu que la supressió d'una classe seria perjudicial.
5: No es lo mismo una clase con 17 y 18 niños, hablamos de niños de 3 años, incluso de 2, uh-huh. Con una profesora que te metan 25. No, es que es, uh-huh. Yo para mí es inviable y de hecho es que creo que va a ser un desastre.
3: Mentre la lluita del sector educatiu continua en marxa, les famílies de l'Ignasi Iglesias mantenen la seva reivindicació per una educació pública forta i que prioritzi la qualitat d'ensenyament pels nens.
0: Gràcies, Marc. I un curtcircuit és amb total probabilitat la causa de l'incendi que es va produir aquest passat divendres en un habitatge d'un bloc de 5 pisos situat a l'avinguda Maresme, número 17, de Canet de Mar, a Ràdio Canet.
6: Un curtcircuit és amb tota probabilitat la causa de l'incendi que es va produir aquest divendres en un habitatge d'un bloc de 5 pisos situat a l'avinguda Maresme, número 17, de Canet de Mar. Fins al lloc dels fets es van desplaçar 6 dotacions de bombers, 2 de la policia local i 2 més de Mossos d'Esquadra. Afortunadament, el foc va ser controlat sense causar danys personals. La policia local va rebre l'avís que hi havia un incendi en un magatzem a 8:45 del matí d'aquest passat divendres. De seguida es van personar els cossos de seguretat i es va procedir al desallotjament de l'edifici de 5 plantes com a mesura de prevenció. Pel que fa a les causes, tot sembla indicar que el foc es va originar per un curtcircuit. Ho comenta el cap de la policia local, Servando Gómez.
7: En principi, el que es sospita és que va haver algun tipus de curtcircuit i a partir d'aquí doncs, van començar a cremar les caixes de plàstic que hi havia, d'emmagatzematge, de begudes i més, i també va fer foc i van calar i va haver una bombona d'aquesta de camping gas que va explosionar.
6: Un cop apagat el foc cap a les 11, els veïns del bloc de pisos van poder tornar als seus habitatges, ja que no hi va haver danys estructurals, només estètics, i no ha estat necessari reallotjar cap família.
0: I tenim novetats sobre l'agressió masclista que es va produir fa uns mesos als apartaments Toica de Calella. De moment, la mare millora, però la jove continua en un estat molt delicat. Sergi Ferrer.
1: El cas més greu es remunta al mes de gener, quan es va produir una agressió molt violenta a una mare i una filla per part de la parella de la jove. Les conseqüències han estat especialment dures per a la filla, que es troba en una situació molt delicada, mentre que la mare evoluciona favorablement. L'alcalde Marc Buch en va parlar la setmana passada en una entrevista a Ràdio Calella Televisió.
8: La mare es troba en una situació més bona de salut, però la filla, doncs, malauradament té unes seqüeles importants. Nosaltres a la seva plena disposició, amb la mare, que és amb qui tenim doncs, més contacte, perquè actualment doncs, ja està per aquí a la zona, li estem ajudant tots els recursos que facin falta i més, només faltaria. Hem demanat la implicació d'altres administracions, com sempre ha costat, però al final doncs, ho hem aconseguit. Però a mi em va quedar una sensació molt agradolça, la veritat, és que és un tema que jo vaig viure molt intensament. Pensar que hi pugui haver algú a Calella que estigui disposat a fer tant de mal em va afectar moltíssim. Em va afectar molt també perquè quan vaig arribar allà vaig veure els professionals, els policies i els sanitaris del SEM, i quan els veus afectats amb ells és que t'ho transmeten, no?
1: Dies després d'aquests fets, l'Ajuntament de Calella va ordenar el tancament d'un dels bars situats als baixos dels apartaments, considerat un focus de conflictivitat. Malgrat això, la tensió a la zona no ha desaparegut. Fa pocs dies es va produir una nova baralla molt violenta en què es van veure implicades tres persones. Una d'elles, tot i haver estat brutalment agredida, s'ha pogut recuperar favorablement. Tot i que les últimes dades apunten a un descens general dels delictes a la ciutat, aquest punt concret continua sent especialment conflictiu. L'alcalde Marc Buch assegura que el govern no abaixarà la guàrdia i continuarà insistint en les mesures de seguretat, malgrat les crítiques per part de l'oposició, com les del regidor de Calella en Comú Podem, Sebastián Tejada.
8: Com molts casos són els personatges doncs, que certs partits estan defensant. Vostès saben que jo quan parlo d'aquests temes m'han dit de tot, el primer el senyor Tejada, m'han dit de tot i em continuen dient de tot. Nosaltres no ens cansarem, posarem tota la garra a la graella, i aquí en Estoica, per exemple, el que fem és doncs, una vigilància contínua i estem molt a sobre per evitar que passin coses com aquestes. No ho podem evitar a vegades, és cert, però intentem doncs, que redueixin aquests delictes, i la prova és que ho estem fent bé, perquè les xifres de delinqüència estan baixant moltíssim a Calella, han baixat més d'un 20%, però a mi m'és igual que baixin, el que hem de fer doncs, és insistir i evitar doncs, que situacions com aquestes es repeteixin.
1: El govern local admet que preocupa especialment l'augment de la violència. En aquest sentit, Buch ho vincula a canvis socials i demogràfics que, segons diu, generen noves tensions. En aquest context, el consistori manté el dispositiu policial reforçat a la zona dels apartaments Toica amb l'objectiu de reduir els incidents i recuperar la sensació de seguretat entre els veïns.
0: I l'Ajuntament de Premià de Mar encara treballa en la confecció del cens de pisos buits que la regidora d'Habitatge va anunciar pel primer semestre d'aquest any, Laia Muñoz.
9: Així és, Gemma. Segons ens diuen fonts municipals, es confia que aquest mes de juny se'n podrà donar informació als membres de la taula d'habitatge, grups municipals i societat civil. No hem obtingut detalls sobre la feina concreta que s'està fent ni sobre el punt exacte en què es troba aquesta feina. D'ençà que es va trascendir que s'hi treballava i que s'esperaven resultats per a principis d'any, han estat diversos els grups polítics de l'oposició que ho han reclamat. Aquest matí ho tornava a fer Premià en Comú Podem, que també deia que quan el cens sigui una realitat, el repte serà següent, serà que no es quedi en un calaix, sinó que serveixi per animar els propietaris a posar aquests habitatges al mercat. Escoltem el regidor Enric Pons.
10: L'equip de govern va afirmar que el cens de pisos buits de Premià de Mar estaria preparat durant el primer trimestre del 2026. Doncs bé, des d'en Comú Podem estem esperant notícies i sobretot volem saber una cosa molt important: quin ús polític se li vol donar a aquest cens? No volem un cens per guardar-lo en un calaix. Volem saber quants pisos buits hi ha, on són, de qui són i quines mesures pensa impulsar l'Ajuntament per mobilitzar aquests habitatges. Nosaltres ho tenim clar, aquest cens ha de servir per intentar mobilitzar el parc d'habitatges buits privats, combinant incentius i exigència. Això que sovint en diem una política de pal i pastanaga.
9: Pons, que parlava avui a l'espai d'opinió d'aquest grup municipal, també ha fet referència en matèria d'habitatge als pisos de la fàbrica de pijames i ha reiterat el seu rebuig a la fórmula de subvenció del lloguer que ha acordat l'Ajuntament amb la promotora.
0: Gràcies, Laia. I l'arxiu digital del Consell Comarcal del Maresme incorpora la documentació històrica del jutjat de Pau i el registre civil de Palafolls. Melina Morilla, bona tarda.
11: Bona tarda, així és. L'Arxiu Comarcal del Maresme ha ingressat recentment al fons documental en paper procedent del jutjat de Pau i el registre civil de Palafolls. Aquesta iniciativa permet que tant els veïns com els investigadors puguin consultar una part fonamental de la memòria administrativa i civil del poble, sense necessitat de desplaçaments físics. Tota la documentació ja està disponible a través del portal Arxius en línia, una plataforma de consulta que facilita l'accés públic al patrimoni documental català. El fons que s'ha digitalitzat inclou principalment actes de naixement, matrimonis i defuncions. Aquests documents són peces essencials per a aquelles persones que busquen reconstruir les seves històries familiars o per a estudiosos que vulguin analitzar l'evolució demogràfica de Palafolls al llarg dels anys.
0: Gràcies. I l'Ajuntament de Tordera inicia el desnonament administratiu de la parada La Barraca en el passeig fluvial. Mar Tres Serres.
3: Sí, el consistori torderenc fa un pas més per recuperar l'espai públic que actualment ocupa la parada de mercat coneguda com La Barraca, situada a la zona del passeig fluvial i al Parc de l'Amistat. El ple municipal va aprovar l'inici d'un procediment de desnonament administratiu contra l'empresa Rostisseria L'Arest, SL, després que aquesta hagi perdut la llicència per continuar amb l'activitat. L'origen del conflicte es remunta al setembre de 2022, quan la Junta de Govern va imposar una sanció a l'empresa que suposava la revocació de la seva llicència de venda al mercat dels diumenges. Tot i que els propietaris van portar el cas als tribunals, el passat juliol una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va donar la raó a l'Ajuntament. Com que actualment no hi ha cap mesura judicial que aturi l'ordre de tancament, la parada ocupa l'espai públic d'una forma irregular. Segons l'informe tècnic municipal, l'establiment es troba en una finca qualificada com a equipament d'espais d'usos públics. Així doncs, en tractar-se d'un bé de domini públic, l'Ajuntament té l'obligació legal de defensar-lo i recuperar-ne la seva possessió. Ara, el consistori ha obert un període de 10 dies d'audiència perquè l'empresa presenti al·legacions i a partir d'aquell moment la propietat tindrà 8 dies per retirar voluntàriament el quiosc, la maquinària i el mobiliari. En cas que l'empresa no desmunti la parada pel seu compte, serà la pròpia administració qui executarà el desnonament de forma forçosa amb l'ajuda, si fos necessari, de la policia local i repercutirà totes les despeses del procés a l'empresa sancionada. Des de l'Ajuntament subratllen que aquest procediment no preveu cap tipus d'indemnització pel propietari, ja que la pèrdua de l'espai és fruit d'una sanció administrativa i no d'una decisió unilateral de l'Ajuntament.
0: Gràcies. I seguim repassant l'actualitat a la comarca d'una forma més local. La família Mora de Sant Vicenç de Montal ha emès un comunicat sobre la sentència dels terrenys dels equipaments educatius. Martí Capçada.
12: Així és, Gemma. Com tu dius, la família Mora ha emès un comunicat després de la sentència que obliga l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montal a indemnitzar-los pels terrenys on es van construir l'Institut Esteve Albert i l'Escola Sot del Camp. Segons la resolució judicial, el consistori haurà de pagar una compensació econòmica més els interessos acumulats des de la cessió dels terrenys. La família assegura que sempre ha mantingut una actitud de diàleg amb l'Ajuntament, però afirma que no s'han pogut complir els acords signats fa més de 20 anys, fet que ha impedit una solució negociada. També rebutgen les crítiques polítiques recents i defensen que l'actual equip de govern no és responsable directe d'aquesta situació, que qualifiquen d'històrica. Finalment, remarquen que la cessió dels terrenys es va fer per afavorir el desenvolupament educatiu del municipi i que la seva voluntat no ha estat perjudicar les finances locals, sinó que ha estat obtenir una compensació justa.

0: En cultura, la quarta finestra estrena dues produccions immersives aquest maig a la Masia de Can Florenci. Melina Morilla.
1: La companyia de teatre local de Palafolls, la quarta finestra, omplirà de cultura el mes de maig amb la presentació de dos espectacles nous creats pels seus grups d'adults. Les representacions tindran lloc a la Masia de Can Florenci i destaquen per la seva proximitat amb l'espectador. I és que amb dues representacions s'han concebut sense un escenari físic per buscar la immersió total del públic. El grup d'adults més recent, creat aquest mateix any per l'alta demanda d'inscripcions, estrenarà l'obra Truitat de família. Segons ha explicat l'actriu Susana Pinyol, la peça aprofundeix en les relacions personals.
2: Bé, jo crec que tractem un tema força universal, que és els conflictes que hi poden haver-hi en famílies, potser en aquest cas molt concret entre germanes, que

0: era especialment adaptada per persones amb mobilitat reduïda, localitzant tota l'acció a la planta baixa de la Masia.
1: Gràcies. I Canet de Mar ha celebrat un aplec de Pedra Castell molt participatiu i ple d'ambient festiu. Ràdio Canet.
2: Canet de Mar celebra un aplec de Pedra Castell molt participatiu i ple d'ambient festiu. La jornada que va tenir lloc aquest passat divendres ja és una de les cites més destacades del calendari local i ha tornat a reunir veïns, famílies i entitats a la Creu de Pedra Castell, consolidant el seu caràcter popular i comunitari. El programa ha ofert propostes variades per a totes les edats, com exhibicions de bitlles catalanes, una passejada popular i activitats familiars dins la matinal gegantera, que ha inclòs l'estrena del nou vestuari de la geganta Cel. Les ballades de gegants i sardanes també han tornat a ocupar un lloc central, reforçant el pes de la cultura popular dins d'aquesta celebració. El dinar popular ha reunit centenars de persones i ha servit per estrenar les noves graelles. L'organització de la pleca ha requerit un ampli desplegament logístic amb la implicació dels diferents serveis municipals en el muntatge d'infraestructures i la preparació de l'espai. Pel que fa a la seguretat, la nit anterior no s'hi va fer cap acampada i l'única incidència s'ha produït durant la jornada a causa d'una intoxicació de tres persones per haver menjat gominoles de xix. Els afectats van haver de ser traslladats a l'hospital.
1: I encara en cultura, Sant Vicenç de Montalt torna a posar en marxa el casal d'estiu d'arts escèniques. Martí, què més en sabem?
3: Així és, Gemma, i es tracta d'una proposta adreçada a infants i joves d'entre 6 i 15 anys que es consolida després de la bona acollida d'aquest any. De l'any passat, disculpeu. L'objectiu és oferir activitats en un entorn artístic que fomentin la creativitat, expressió i desenvolupament personal durant el període d'estiu. El casal es farà del 29 de juny al 10 de juliol, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, al Centre Cívic El Gorg. El preu és de 45 euros per setmana, amb un descompte del 15% per famílies nombroses, monoparentals o amb infants amb necessitats educatives especials. Les inscripcions es poden fer des del 1 de maig al 25 d'aquest mateix mes, de manera telemàtica a través del web municipal o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
1: I en clau esportiva, l'equip sènior masculí més 40 del Club Tenis Malgrat és campió de la Lliga Catalana. Ona Malgrat, felicitats.
4: Sí, l'equip sènior, gràcies. L'equip sènior masculí més 40 del Club Tenis Malgrat es proclama campió de la Lliga Catalana. Després d'una temporada molt exitosa, els magratencs es van assegurar el títol en la darrera jornada de la Lliga contra el Sant Celoni amb una victòria contundent per 4-1. La primera posició a la Lliga no ha estat gens fàcil i des de l'equip assenyalen que un dels hàndicaps de la temporada més importants han estat la gran quantitat de lesions que ha patit l'equip. Amb aquest resultat, el Club Tenis Malgrat també s'ha classificat per disputar el play-off de la Lliga Catalana, que començarà aquest cap de setmana. En aquesta competició, en format d'eliminatòries, hi jugaran els primers classificats de grup de la Lliga.
1: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
5: Arrenquem una nova setmana i ho fem parlant de temps que, de moment, estarà marcat per la tranquil·litat al llarg de bona part del dia d'avui, tot i que hem començat la jornada amb núvols molt abundants i amb algunes precipitacions cap a l'àrea del Maresme Nord. Esperem que els núvols es trenquin una mica cap a aquest migdia, a primeres hores de la tarda, i que, per tant, donin pas a un ambient una mica més assolellat, sense fer net del tot. De fet, a última hora de la tarda es tornarà a incrementar la nuvolositat i durant la propera nit, sobretot cap a primeres hores de la nit, tindrem precipitacions en forma de xàfecs que podran presentar-se a qualsevol punt de la comarca. Unes precipitacions que, en general, no seran abundants, tot i que puntualment doncs sí que es podrien recollir entre 10-15 litres per metre quadrat. Pel que fa als vents, en general de garbí, del sud-oest, estones moderat aquest matí cap a l'àrea del Maresme Nord, mentre que aquesta tarda el vent bufarà fluix a tota la costa maresmenca. La situació marítima una mica alterada, avui amb maror pràcticament generalitzada. Les temperatures poden baixar una mica, però en general amb uns valors molt semblants als d'ahir, amb ambient agradable. De cara a demà s'espera més estones amb sol durant bona part del dia, tot i que la jornada començarà amb força núvols. Les clarianes guanyaran protagonisme ràpidament i, com avui, a última hora de la jornada, la nit de demà a demà passat, tornaríem a tenir noves precipitacions que podran afectar la

0: la nostra comarca, de forma més irregular que aquesta pròxima nit, però novament podrà ploure aquí al Maresme, amb unes temperatures que demà, amb més estones amb sol, evidentment pujaran les màximes, ambient suau, al migdia, una mica càlid fins i tot, mentre que els vents demà bufaran més fluixos del sector sud, amb una situació marítima que estarà o que continuarà dominada per la maró a marees de mar de fons. De cara a demà passat, dimecres, temps tranquil, temps assolellat i unes temperatures que sobretot a les hores centrals del dia doncs podran pujar una miqueta més. Els vents bufaran febles, novament de component entre el sud i el sud-est, i la situació marítima més tranquil·la, dominada pel marejol a tota la costa de la comarca.
1: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps per aquest dilluns 4 de maig. I bé, nosaltres fem una petita pausa i quan tornem a l'Ona Maresma us esperen diferents seccions, entre elles a la secció de nutrició amb la Txell Rubio, també a la secció de la tertúlia esportiva per repassar l'actualitat dels esports i altres seccions. Tot això ho tindreu a l'Ona Maresma en només 3 minuts. Fins ara!
2: La xarxa de comunicació local.

0: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
1: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
6: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
7: Per ajudar i reforçar el projecte i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
8: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
9: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
10: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
8: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
10: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
11: Avançar les eleccions no són bones notícies.
12: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
13: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat. Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Moment de fer el repàs a les xarxes socials d'aquest dilluns 4 de maig del 26. Melina Morilla, bona tarda. Avui toca fer-ho amb tu, eh?
2: Bona tarda, sí, avui em tens aquí.
1: Perfecte, doncs comencem, com bé saps, pel Maresme. Què podem destacar a la comarca que sigui rellevant avui?
2: Doncs aquest és un tema del qual ja hem parlat aquí a l'Ona Maresme, però igualment cada vegada va agafant més força, i és el clam d'Arenys de Mar, Arenys de Munt i Canet per tenir un bus que vagi directe fins a Barcelona. A diferència d'altres pobles de la comarca, Canet, Arenys de Munt i Arenys de Mar només poden arribar a Barcelona amb tren, amb la R1. Per tant, quan hi ha alguna incidència, que ja sabem que són gairebé cada dia, no hi ha manera de desplaçar-se en transport públic. Tota la zona entre Mataró i Canet queda descoberta si falla el tren, no hi passa cap autobús alternatiu, ni tampoc hi ha parades. On sí que hi ha autobús, però que va fent parades a altres pobles, és Vilassar de Mar, i és per això que els veïns d'aquest poble del Maresme també reclamen un bus directe cap a Barcelona. A les hores punta, arribar o tornar de la capital continua sent un calvari per molts usuaris que fan llargues cues i han de fer el trajecte drets. Els últims 5 anys, Moventis ha augmentat un 40% el nombre de trajectes, però igualment la demanda creix molt més que l'oferta, en un moment en què a Catalunya els autobusos interurbans viuen en global un gran moment.
1: Veurem com evoluciona aquesta petició que han fet a Arenys de Mar, Arenys de Munt i Canet, veritat? Són aquests tres pobles.
2: Els tres pobles. Per...
1: Molt bé. Melina, més qüestions. Què podem destacar avui a nivell mundial?
2: Doncs a nivell mundial hem de lamentar la mort de tres persones per antivirus o hantavirus, no sé exactament com es pronuncia, en un creuer a l'Atlàntic. Un brot d'aquest virus seria el responsable de la mort de tres persones i també de la infecció de tres persones més, una de les quals és a Lucy, en un creuer de luxe que feia ruta pel sud de l'oceà Atlàntic. Ho ha explicat aquest diumenge l'Organització Mundial de la Salut, que ha precisat que de moment només han confirmat la presència del virus en una de les víctimes i que ara seqüencien el genoma i també analitzen mostres dels altres infectats. Aquest virus el transmeten els ratolins i també altres rossegadors i té un període d'incubació d'entre 2 i 8 setmanes. Els símptomes són similars als de la grip i provoquen insuficiència pulmonar mortal en el 40% dels casos. El creuer és l'MV-Ondius, que va sortir d'Ushuaia, a l'extrem sud de l'Argentina, i tenia previst acabar el recorregut a les Canàries, de fer una ruta després de fer una ruta per diverses illes del sud-oceà de l'Atlàntic.
1: Un virus que pel que ens has explicat, Melina, s'assembla bastant al coronavirus.
2: Així és similar, però i de fet també transmeten als animals.
1: Et provoca doncs símptomes similars a la grip, insuficiència pulmonar mortal, per tant, vaja, esperem que això es quedi en un fet aïllat, que no surti doncs d'aquest escenari i que vaja, perquè és que quan parlem de virus ens patim perquè no es torni a repetir una situació com la que vam viure, eh?
2: Esperem que no torni a passar i tothom que vagi en compte.
1: Exacte. El tema curiós del dia.
2: Doncs avui parlarem d'Europa, i és que el sentiment europeista és majoritari entre els catalans, però la meitat diu que no coneix cap de les institucions de la Unió Europea, segons una enquesta que s'ha fet amb motiu dels 40 anys de l'adhesió d'Espanya a la Unió Europea. Resulta que 8 de cada 10 catalans creuen que la política de seguretat i defensa de la Unió Europea hauria de ser més comuna. Ho diu l'enquesta que s'ha fet i que ha publicat aquest dilluns el Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO, i l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona. Per contra, segons aquesta enquesta, només el 26% dels encastats considera que la despesa en defensa s'hauria d'augmentar, mentre que un 36% creu que la despesa s'hauria de mantenir. Un 34% aposta per reduir-la per prioritzar altres polítiques. De fet, quan es pregunta per les prioritats pressupostàries que creuen que hauria de tenir la Unió Europea pel període 2028-2034, la seguretat i la defensa apareixen en l'última posició de la llista, amb només un 15% de les respostes. Això està molt al darrere de l'habitatge, un 53%, o de l'agricultura, que és un 46%.
1: Perfecte. Melina, moltes gràcies. No marxis, que anem a conèixer la pregunta del dia. Doncs va, som-hi, explica'ns a què estem preguntant avui a l'Ona Maresme.
2: Doncs avui, seguint el fil del nostre tuit curiós, el que volem saber és si els nostres oients consideren que coneixen prou la Unió Europea i les seves institucions.
1: Perfecte, i la resposta és sí o no, i ho poden fer a través de les xarxes socials, eh?
2: Així és, ja en aquest cas avui hi ha tres respostes. Crec que sí, no o no ho sé.
1: D'acord, perfecte. Doncs després, d'aquí una estona, repassarem com estan aquests resultats i coneixerem doncs, el que pensa la gent que escolta l'Ona. Gràcies, Melina. Fins ara.
2: Fins ara.

0: I avui parlem amb l'escriptora Isabel Compan, que acaba de publicar Obsolescència humana, una obra profunda que ens convida a reflexionar sobre la vida i la mort com dues cares inseparables d'una mateixa realitat. Ha parlat amb ella el nostre company, en Manel Ferrer.
1: Hola, bon dia. Bé, moltes gràcies.
2: Gràcies per estar amb nosaltres. Avui sempre és un honor que ens acompanyis, però avui per presentar-nos aquest llibre, Obsolescència humana, i que em deies ara, abans de començar, justament, que parla de la mort. Isabel, començant pel principi, ens costa parlar de la mort o, si més no, plantejar-nos la mort?
1: Jo penso que és un tema tabú. El que passa és que si tu mires la mort de cara, valores més la vida. I crec que és molt important parlar de la mort, perquè tothom tenim experiències de gent que ha mort a prop nostra. I quan la mort apareix de forma sobtada, sense que tu n'hagis pensat mai sobre aquest tema, et trobes amb un buit. I llavors el dol és molt dur. Ara, si tu has plantejat, doncs, aleshores tens més recursos per poder entomar el tema. Va per aquí,
2: Va per aquí la cosa. Estic molt d'acord amb el que deies, que és veritat que costa molt parlar de l'amor, no?
1: Sí.
2: I la gent, si ho ha d'escollir, prefereix no parlar-ne.
1: Exacte. Exacte. Quan li vaig dir al meu germà, dic, mira, estic escrivint un llibre sobre l'amor, diu, a mi no em busquis, que no el penso llegir. En canvi, la meva cosina, que estava allà, va dir-me que ella pues, tenia una aprenenta que havia decidit suïcidar-se. Dic, apa, diu, sí, va venir a treballar i als 17 anys va decidir suïcidar-se i es va tirar d'un sisè pis. El que passa que els tendalls i els toldos li van apaivagar la caiguda i no va arribar, no li va passar res, o sigui, va sortir il·lesa, no? I llavors quan va tornar a la feina li va dir, la propera vegada em sortirà millor. I sí, sí, al cap d'un any es va tornar a tirar i aquesta vegada va morir.
2: Va morir.
1: Sí, tot perquè havia estat violada. Abusada per la seva família. Penso que és un tema, com t'ho diria jo, molt serio.
2: I tant.
1: Perquè quan un té un trauma que no sap com resoldre perquè no té recursos, aleshores la fugida, el suïcidi, és una manera d'escapar-se d'això. Que passa que no és cert, perquè el forat que deixa a la gent que l'entornava és tan gran que costa molt aixecar el cap.
2: És veritat, que costa moltíssim. De fet, en aquest llibre, ja la portada posa, tots naixem amb una data de caducitat a la qual podem ajustar-nos o no, però clar, pensar, Isabel, que un dia morirem, això és un exercici que molta gent no s'atreveix a fer, o si més no, ja imaginar com morirem ni quan morirem.
1: És que és difícil, no? O sigui, com t'agradaria morir-te? Penso que és un tema molt interessant. Hi ha una associació, aquí parlo de tres associacions concretament, una es diu DESAS, que parla de la prevenció del suïcidi, l'altra és DMD, Dret a Morir Dignament, i l'altra és AVES, Associació de Voluntaris d'Enfermos Sanables. Totes tres tracten aquest tema des d'una perspectiva una mica diferent. I el Dret a Morir Dignament parla de tot el que hi ha legislat sobre el tema de la mort i com nosaltres ens podem preparar per morir dignament i deixar les coses arreglades perquè ningú a darrere nostre hagi de fer allò que nosaltres hem deixat.
2: Decidir per nosaltres, no? Per exemple, doncs això, si anirem al cementiri, si serà una incineració, què fem als nostres òrgans, són totes aquestes coses que mai se'n vol parlar, però són decisions que si no després han de prendre per nosaltres.
1: Sí, és el que se'n diu el testament vital o el document d'últimes voluntats, o digue-li com vulguis, i aquí explico com es pot aconseguir fer d'una manera legal. Després també hi ha l'altra associació DSMD, que és com, no me'n recordo massa bé, però és els superviments de les persones que han patit un suïcidi a la família.
2: D'acord.
1: Val? Aquesta gent també parlen de com prevenir el suïcidi i quins són els passos que un ha de fer quan algun familiar o una persona propera parla de segons quina manera. Per exemple, quan tu sents molt a prop teu algú que es queixa contínuament dient, no, és que no hi ha sortida, és que estic en un forat que no em puc avenir, això no sé, però buscaré una manera d'arreglar-ho, malament a rai.
2: Doncs això és important. De fet, amb això que ens explicaves, amb les famílies o també amb la presència que té l'amor, no? a la vida, aquí, per exemple, sense fer molts spoilers, però, per exemple, reculls també jocs relacionats amb l'amor, no? Que justament el que fan, o l'objectiu, o com acaba aquest joc, és amb l'amor del personatge o de les persones que hi juguen.
1: Bueno, perquè hi ha una part que és d'educació sobre la mort, i a la didàctica de la mort, que jo m'he trobat, com que sóc mestra, en diverses ocasions, nanos que han mort a la classe o mares de nanos que han mort, la qual cosa és molt dura, i el grup ho ha de treballar, perquè quan passa una cosa d'aquestes, el que no pots fer és posar el cap sota l'ala i no parlar-ne. Has de parlar amb els nanos perquè és el que ells necessiten en aquells moments. I aleshores, si nosaltres ens mirem a la cultura popular, hi ha molts jocs que parlen de la mort. L'assassin és un d'ells. O sigui, allò de fer la rotllana, picar-te l'ullet i tan calat i estàs mort, i que tothom juguem d'alguna manera. I també hi ha totes les dites. Això, m'has deixat mort, tio.
2: És veritat, sí.
1: Llavors hi ha moltes maneres de parlar, i de la mort d'una manera soterrada, però que d'alguna manera sabem que tot això existeix. El que passa és que enfrontar-nos al fet és el que costa, perquè clar, tu quan t'ho planteges dius, jo no vull patir a l'hora de morir. Bueno, doncs tens dret a morir dignament. Pots demanar una eutanàsia. Clar que evidentment ha d'estar justificada, no tothom. Ah, mira, jo poso la fila perquè vull morir-me allà.
2: De fet, la vida amb aquesta eutanàsia que ara en parlaves, hem tingut recentment un cas aquí a Espanya, més concretament a Catalunya, d'aquesta noia que justament va ocupar mitjans de comunicació durant dies previs, que realment, de nou en aquest cas, l'actualitat ens va portar a que en algunes llars segurament es parlés d'aquest tema, perquè segur que és un altre tema que tampoc se'n parla de manera habitual, no? És a dir, l'actualitat ens va portar a fer-ho.
1: Però quan tu escoltaves aquesta noia, aquesta noia havia patit abusos, i aquesta noia volia fugir.
2: Sí.
1: Per què? Perquè no tenia recursos.
2: Clar.
1: Penso que una de les coses més importants quan una persona està en una situació traumàtica és posar-se al seu costat i parlar. Perquè per processar les emocions traumàtiques el primer que has de fer és treure-les fora. Després ja buscaràs ajuda d'un professional o d'una entitat o d'un grup o del que sigui, però en principi, si la deixes aïllada, si la deixes que s'ho mengi sola, aquesta persona què ha de fer?
2: Clar.
1: No troba cap sortida. Ahir mateix va sortir un senyor que li van robar la targeta de crèdit i li van gastar tots els estalvis. I va anar cada dia a la policia a veure com ho podia arreglar. I com que no li van dir res, en un mes es va suïcidar. Per què?
2: Clar.
1: Perquè es va quedar sense recursos i no va trobar una altra solució. I és molt trist que les persones sense recursos emocionals, físics, acabin marxant perquè no saben com arreglar un problema que els ha sobrevingut. I aquest és el tema.
2: Doncs aquest tema, que ens agrada que ens ho expliquis i que el posem sobre la taula, això et demano, quins recursos o amb quins recursos ens hauríem de dotar, doncs això, per donar elements i no acabar amb un desenllaç com el que ara explicàvem. Què ens falta? Què ens cal?
1: Jo penso que hi ha un tema molt important, que és parlar de la mort d'una manera, diguéssim, natural. Perquè els nens no fan fàstics de la mort. Tu parles a la classe d'un fet i ells ho entomen amb molta més naturalitat que moltes vegades els adults. Moltes vegades els adults diuen, no, el nen deixem-lo a part perquè és massa petit, perquè ara no està preparat. Gran error. Puc parlar-te de casos, no? De nens que se'ls ha deixat al marge d'una mort traumàtica d'un familiar molt proper, i això s'ha convertit en un problema realment gran per no haver-lo fet partícip de la situació. Tothom ha de participar quan passa una cosa d'aquestes. L'educació és un puntal molt important. I un altre puntal molt important també és processar el dol, tal com fan amb aquestes entitats. Fer les 5 fases del dol que l'Elisabet Kubler-Ross ens va regalar, o sigui, el plorar, el fet d'estar enrabiat, el fet de dir això perquè m'ha passat a mi, el fet de negociar, el fet d'acceptar, totes aquestes fases s'han de processar. Si tu ho fas, aleshores no és que la vida et porti a oblidar allò que has viscut, sinó que el que fas és incorporar aquesta experiència i enriquir-te a través d'ella, i per tant ets una persona molt més completa. Per què? Perquè estàs a dintre de la vida. La vida és mort i és vida. Un altre recurs molt important és posar-se en contacte amb entitats que treballen aquests temes. Tots hem sentit a parlar que quan hi ha hagut l'accident d'Adamuz,
2: sí,
1: hi ha hagut una correcuita de psicòlegs i gent que treballa al dol per anar a ajudar els que han estat allà i han sobreviscut. Pues això, hi ha moltes entitats de voluntaris que ho treballen contínuament. Aquí us en poso tres, i també poso els telèfons de l'Esperança, de la Prevenció del Suïcidi. O sigui, dono recursos perquè la gent no es trobi desemparada en una situació de precarietat emocional i quan realment ho necessita. Crec que és un llibre que té, com t'ho diria jo, una certa utilitat.
2: Oh, i tant, segur que sí. Et faré encara una pregunta més, però abans, on podem trobar aquest llibre, qui el vulgui llegir? On el pot trobar?
1: A Amazon. Amazon el poden encarregar, val sobre uns 20 euros.
2: Molt bé.
1: I crec que està molt assequible, perquè els recursos que dono al final també crec que és una petita reflexió, una filosofia de qui som nosaltres, com estem en aquest món, per què hem vingut. Hi ha una part també molt interessant que parla del que és la missió de vida. O sigui, tu què has vingut a fer aquesta vida i com ho pots trobar, perquè molta gent diu, sí, a mi m'agradaria saber per què estic aquí. Pues hi ha tres propostes perquè tu puguis saber quina és la teva missió vital, que és molt important, perquè si estàs motivat, tot l'altre decau.
2: Clar.
1: Si estàs amb depressió, aleshores t'enfonses molt més a dintre del pou. És interessant tot plegat.
2: Oh, i tant, que és molt interessant. De fet, amb una cosa que ens explicaves ara fora de micro, abans de començar l'entrevista, deies que si nosaltres d'alguna manera doncs afrontem aquesta mort, potser la vida també la vivim de manera diferent, no?
1: Sí.
2: Que això és important, també. És a dir, com valorem la vida, que a vegades potser no ho fem de manera suficient, no? Però a vegades potser si posem en una mateixa taula la mort i la vida, doncs potser ens mirem amb millors ulls també la vida.
1: És que la vida és el fruit de la mort. I la mort proposa vida. Els primers capítols parla de l'obsolescència dels objectes, no? Perquè abans un objecte es fabricava i durava la tira, i ara tots van amb obsolescència programada.
2: Una data de caducitat o de mort, sí. Justament, sí.
1: Però nosaltres també.
2: Clar.
1: O sigui, nosaltres és molt difícil superar el segle. Cada vegada hi ha més persones que superen el segle. El que passa que realment tenim una obsolescència caduca. La matèria és caduca, la nostra, no? O sigui, és divertit pensar quan has viscut. Si jo he viscut tants anys, que són tants mesos, tants dies, carai, sóc milionari.
2: Oh, i tant que sí.
1: Però no ho he valorat. Per què? Perquè no hi he pensat. Crec que posar en el conscient allò que passa desapercebut perquè és quotidià és interessant.
2: Doncs és molt interessant, i avui ho hem pogut també conèixer i parlar-ne amb tu, Isabel. Moltes gràcies per acompanyar-nos de nou a la ràdio.
1: Moltes gràcies a vosaltres per haver-me permès de presentar-vos el llibre. Crec que és un tema prou important com perquè tots en fem una petita reflexió i puguem tenir recursos per afrontar tot allò que d'alguna manera ens afecta quan passen coses que no esperem.
2: Doncs gràcies, fins la propera.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Doncs va, som-hi. Ara és moment del tal dia com avui amb en Marc Tresserres. Marc, des de Tordera, bona tarda. Què tal? Com estàs? Com va el dilluns?
3: Molt bé, Gemma. Espero que el teu també. Jo enfeinat ja des de bon matí i bé, i amb ganes, com sempre, d'explicar les efemèrides dins de l'Ona Maresma.
0: Molt bé, doncs va, comencem. Quina és la primera efemèride que ens portes avui?
3: Va, de forma històrica i a nivell polític. Tal dia com avui, l'any 1979, Margaret Thatcher es converteix en la primera dona que exerceix de primera ministra a la història del Regne Unit, la dona de ferro, que també era anomenada. Va governar durant més d'una dècada, va impulsar reformes basades en el lliure mercat, privatitzacions massives d'empreses, reducció del poder dels sindicats i control de la inflació, i si aquí parlem de reducció del poder dels sindicats, ja podem imaginar com va acabar el seu mandat. Va mantenir una estreta relació amb Ronald Reagan i va ser una figura clau en el bloc occidental durant el final de la Guerra Freda. Tot i recuperar territoris internacionals com les Malvines, el 1982, el 1990, les tensions internes dins del seu partit, especialment per la seva política fiscal com el poll tax, que consistia en fer pagar el mateix impost independentment dels graus d'ingressos de cadascun dels habitants del Regne Unit, va provocar la seva dimissió després d'un creixent oposició i pressió social amb disturbis a Londres.
0: Molt bé, més coses. Què passava també tal dia com avui, però d'altres anys, Marc?
3: Doncs anem molt més cap aquí, cap al nostre territori, Catalunya. Tal dia com avui, l'any 1897, van haver-hi execucions del procés de Montjuïc a Barcelona. Aquest procés es va desencadenar arran de l'atemptat amb bomba durant la processó del Corpus Christi de l'any anterior, també a la ciutat barcelonina, que va causar morts i ferits. Tot i que l'autoria no va quedar mai del tot clara, la repressió es va dirigir sobretot contra cercles anarquistes, fins a 400 empresonats. Més tard, diversos d'ells van ser afusellats al castell després d'un procés molt qüestionat amb denúncies de tortures i manca de garanties judicials. El cas va provocar una forta indignació fora d'Espanya i intel·lectuals i figures públiques europees van denunciar les irregularitats del procés, contribuint a desprestigiar un sistema judicial espanyol de l'època i a reforçar-ne la causa anarquista en l'opinió pública internacional. És a dir, Gemma, que avancen els temps, però també es posa sobre l'ull de mira, el punt de mira, més ben dit, el sistema judicial espanyol.
0: Totalment. Marc, fins ara hem anat molt enrere, hem anat al 1897, també hem anat al 1879 i ara també anem una mica enrere, més de 20 anys, no?, per parlar de l'efemèride musical.
3: Sí, i es diu ràpid, més de 20 anys, quan parlem del 2002, que érem petits, tu i jo.
0: Sí, sí, és que saps què passa? Que quan veig els 2000, a mi no em semblen tan llunyans.
3: Clar.
0: Però clar, quan ho penses en perspectiva, ja han passat 26 anys, i 26 anys són molts anys.
3: Sí, clar. Sí, sí, fortíssim, fortíssim. A veure, tot i així, la gent que ens escolta, i probablement tu també, coneixis la Kylie Minogue, et sona?
0: I tant, sí, sí.
3: Doncs vinga, parlem d'aquesta cantant que l'any 2002, com dèiem, va arribar al número 1, escoltem de fons la cançó que ara explicarem, de les llistes britàniques amb el seu Can't Get You Out of My Head, un dels seus grans èxits globals, i la cançó forma part de l'àlbum Fever del 2001, que va consolidar la seva etapa més electrònica i dance pop. Va ser número 1 a més de 40 països, convertint-se en un dels senzills més venuts de principis de la dècada del 2000, que just ara on parlàvem. So minimalista i enganxós, aquest La La La que estem escoltant de fons, es va convertir en un element icònic de la música pop d'inicis del 2000.
0: Doncs de fons mantindrem aquesta cançó de Kylie Minogue. Marc, tu saps quina edat té ara la Kylie? Quina edat li posaries?
3: Sí, sense buscar-ho, eh?
0: Sí, sí.
3: Ostres, cap a 50, no? Jo crec.
0: Cap a 50.
3: Quants en té?
0: Té 57.
3: Ah,
0: a veure, està ben conservada i possiblement aparenta 50. Però clar, sí, sí, en té 57, va cap a la 60ena, eh?
3: Bé, és que al final també per als anys passa per tothom, però òbviament ara acabo de mirar fotos d'ella, ho he fet una cerca ràpida,
0: sí?
3: I com dius tu, home, es conserva bé i jo crec que també té els recursos per poder-ho fer, falta que ho vulgui fer, evidentment.
0: Clar, no, sí, tota la gent de la faràndula, els cantants, els actors, les actrius, normalment intenten cuidar-se molt, no?, perquè al final el físic és el que els hi dona de menjar.
3: Sí, la imatge pública, i tant.
0: Exacte, no fa molt va aparèixer la Madonna al Coachella. I bé, també té una certa edat, ara mateix no sé a quina edat exactament té la Madonna.
3: És bastant però... més gran, la Madonna en té 60 sí. I pico.
0: Sí, sí, però anava vestida com quan en tenia 20, o sigui, que és complicat, no? O sigui...
3: És una reina.
0: Sí, sí. 67 anys té la Madonna, de fet, em comenta en Carles.
3: Ens acabem de xivar, eh?
0: Sí, m'acaba de dir en Carles que m'ho ha buscat. Molt bé, doncs de la Madonna no parlàvem, parlàvem de la Kylie Minogue i d'aquesta cançó, Marc, que ens has presentat d'ella. És Can't Get You Out of My Head, la cançó?
3: Sí.
0: És aquesta, oi? Molt bé.
3: Sí, sí.
0: Doncs Marc, gràcies per tot i nosaltres arribarem al punt de 57 amb aquesta música. Adéu.
3: Adéu.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
4: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
4: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir acceptar el vehicle.
8: Avançar les eleccions no són bones notícies.
9: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
10: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat. Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: La Quarta Finestra estrena dues noves produccions aquest maig a la Masia de Can Florenci. La companyia de teatre local, La Quarta Finestra, omplirà de cultura el mes de maig amb la presentació de dos espectacles nous creats pels seus grups d'adults. Les representacions tindran lloc a la Masia de Can Florenci i destaquen per la proximitat amb l'espectador. I és que les dues representacions s'han concebut sense un escenari físic per buscar la immersió total del públic. El grup d'adults més recent creat aquest mateix any per l'alta demanda d'inscripcions estrenarà l'obra Truita de Família, una peça que aprofundeix en les relacions personals. L'espectacle es podrà veure els divendres 15 i 22 de maig a 9:15 del vespre. D'altra banda, el grup més consolidat de la formació presentarà Mentides. En aquest cas, les funcions seran el dissabte 9 de maig amb dues sessions, una a les 6 i una altra a les 8, i el divendres 29 de maig a 9:15 del vespre. Aquesta última sessió estarà especialment adaptada per persones amb mobilitat reduïda, localitzant tota l'acció a la planta baixa de la Masia. I Blanes planteja la creació d'un nou skatepark municipal davant del Decathlon. Blanes estudia la construcció d'un skatepark en un solar situat entre l'avinguda del Parlament i l'avinguda de Joan Carles I, a tocar del carril bici i també de la zona comercial del municipi. Es tracta d'un espai actualment en desús que es vol transformar en un equipament destinat als esports urbans. El projecte, que ja compta amb una proposta tècnica definida, preveu la creació d'una pista polivalent amb diferents elements pensats tant pels skaters principiants com pels usuaris més avançats. La instal·lació combinaria zones d'estil street amb altres de recorregut més fluid, amb l'objectiu d'oferir un espai versàtil i atractiu per joves i aficionats. Tal com han detallat des del consistori veí, la iniciativa s'ha treballat amb la participació de la comunitat local de skaters, que ha contribuït a definir les característiques del futur equipament. Segons es recull el projecte, la voluntat és crear un espai segur, accessible i integrat a l'entorn urbà. Pel que fa al cost, l'actuació tindria un pressupost aproximat de 200.000 euros amb IVA inclòs i les obres s'allargarien uns 6 mesos. El projecte també inclou la millora de l'entorn immediat amb pavimentació, il·luminació i mesures de seguretat. Amb aquest nou equipament, Blanes vol donar resposta a la creixent demanda d'espais per la pràctica d'esports urbans i ampliar l'oferta esportiva del municipi.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.
2: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
3: I seguim en directe a l'Ona Maresma. Encara ens queda una hora per endavant, una hora que ara mateix encarem amb l'hemeroteca maresmenca, amb en Jordi Pretsavall. No, perdó, avui toca amb la Melina.
4: Així és, hola, bona tarda una altra vegada.
3: Hola, Melina, bona tarda. És que sempre, menys els dilluns, li toca en Jordi i, clar, jo avui tenia la ment, el tenia ell. Explica'ns què recollia la premsa un dia com avui, però de fa anys enrere.
4: Doncs avui hem de marxar cap al maig del 98 i afegirem un nou capítol a les dificultats de mobilitat que sovint hem patit i patim a la nostra comarca. En aquest cas parlarem de la indignació, avui no sé llegir, d'hotelers i ajuntaments de l'Almaresme, i és que es feia notar per 5 rotondes inacabades a la Nacional 2 que dificultaven el moviment o fins i tot accidents diversos en un temps on ja hi havia turistes en aquesta zona. Les obres de la carretera Nacional 2 tornaven a estar aturades. El retard d'aquests projectes indignava els hotelers, que criticaven la gestió als rotatius de l'època. Consideraven que les rotondes inacabades generaven més col·lapses, augmentaven la inseguretat del trànsit i, a més, oferien una imatge turística més aviat tercermundista. Els alcaldes dels municipis afectats també se sumaven a la protesta, però admetien no tenir més remei que la resignació i molta paciència. La burocràcia era lenta en aquell moment, ho segueix sent a dia d'avui. En aquell cas parlàvem de la llei de contractes de l'Estat, i és que hi havia part de l'explicació en ella. Cada vegada que s'havia de modificar un projecte, els tràmits havien de passar per Madrid. Allà els funcionaris del Ministeri de Foment i els seus responsables polítics aprovaven els canvis i, si cal, també la inversió addicional. Aquest procediment és feixuc i poc pragmàtic. En conclusió, els projectes quedaven estancats. Els alcaldes i els hotelers no acabaven d'entendre que uns treballs com els de l'enllaç de Malgrat de Mar al barri de Can Viader acumulessin un retard d'un any i mig. Unes obres que començaven l'agost del 95 amb l'objectiu de reduir la perillositat de la connexió entre la Nacional 2 i la B682, la carretera que condueix cap a la Costa Brava Sud, passant per Palafolls i que no tenia previsió d'acabar en els pròxims mesos. En definitiva, es preveia una temporada turística complicada, comptant amb l'augment de vehicles que durant l'estiu circulen per les nostres poblacions.
3: Molt bé, Melina, doncs moltes gràcies, molt ben explicat. Ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
4: Fins ara.

0: I ara és moment de les recomanacions culinàries amb la coach alimentària i chef de menjar saludable, la nostra companya, la Txell Rubio, i també amb Marc Tres Serres. Avui hem fet una recepta ben fresca, eh? Companys, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Txell, què tal? Bona tarda.

0: De seguida parlarem amb la Txell Rubio amb aquesta secció d'alimentació, que és que teníem tantes ganes de parlar amb ella que m'he saltat a la torera, podríem dir, l'agenda setmanal d'en Martí Capsa. De Martí, que no m'has dit res.
1: Bueno, et semblava bé a tu? Tenies moltes ganes d'escoltar la Txell o molt poques d'escoltar-me a mi. O sigui, no sé no. Com prendre-m'ho.
0: Tenia moltes ganes de saber la recepta d'avui perquè m'acaben d'enviar la foto de la recepta i...
1: Home, i tant, ja la veig.
0: Clar, i clar, dic, què és això, no? Anem a descobrir-ho ja i mira, m'he despistat.
1: Bueno, doncs fem primer l'agenda, si et sembla, intentaré anar rapidet i després passem a aquesta recepta de la Txell, que segur que té molt d'èxit.
0: Tu ves al teu ritme, no cal que vagis ràpid.
1: Vale,
0: tu ves al teu ritme i pren-t'ho amb calma, que els plans al Maresme també els hem de saber, així que endavant.
1: A poc a poc i bona lletra. Doncs si em puc prendre el meu ritme, me'l prendré i començarem abans d'entrar en matèria per als llocs on podem anar a donar sang aquesta setmana al Maresme. I és que aquesta setmana, Gemma, només tenim dos llocs. Així que anem ràpid. El primer és el dia 8 de maig, és a dir, el divendres, a Alella, a l'escola La Serreta. I l'últim dia, com hem dit, és el diumenge, el 10 de maig, a Sant Vicenç de Montalt, al Centre Cívic El Gorg. A part d'això, recordar que, per exemple, aquesta setmana que no tenim tants llocs on acostar-nos, sí, sempre que vulguem podem anar als hospitals que ens vagi millor del nostre municipi i allà doncs sempre serem benvinguts.
0: Molt bé, per tant, donar sang a dos llocs aquesta setmana. A quins llocs ens has comentat, Martí?
1: A Alella i a Sant Vicenç de Montalt.
0: Molt bé, doncs en prenem nota. Més coses que podem fer aquesta setmana aquí a la comarca.
1: Vinga, ara sí, ens anem. Comencem amb l'agenda i començarem amb una activitat que es pot fer durant tota la setmana. Concretament fins al dissabte, diria, però des d'avui fins dissabte, a Arenys de Munt. I es tracta d'un taller anomenat Crea el teu saumeri. I ahir us preguntareu, què és el saumeri? Bueno, o això m'he preguntat jo com a mínim a l'hora de fer l'agenda. Doncs un saumeri és una tècnica ancestral de neteja energètica i aromatització que consisteix bàsicament en cremar herbes, resines i fustes o també flors per l'objectiu d'alliberar una espècie de fum aromàtic que serveix d'una manera espiritual. Llavors, aquest taller concretament d'Arenys de Munt que trobarem durant tota la setmana serveix una miqueta per redescobrir els usos tradicionals de les plantes aromàtiques mediterrànies. I és que després d'un breu passeig pel camp es treballarà amb espècies com la sàlvia, el romaní, la lavanda o l'orenga per aprendre com s'han utilitzat històricament per netejar espais, crear atmosfera i també acompanyar en rituals quotidians.
0: Molt bé, doncs em sembla una bona proposta, Martí. A tu t'interessa o més aviat no hi creus amb tot el tema energètic?
1: A veure, no vull desprestigiar ara la proposta.
0: Tu has de ser sincer, que, mira, has de dir el que t'agrada i el que no passa res.
1: Jo hi aniria, però perquè m'agrada molt conèixer coses noves, i això per exemple del saumeri és una cosa que jo no en tenia ni idea i és una activitat que mai he fet. Llavors, per un tema de curiositat i de culturitzar-me, hi aniria. Ara bé, reconec que jo no hi crec en aquestes coses. Llavors, bueno, seria més una manera com de conèixer un nou món, però no amb la finalitat de pensar que aquestes herbes o aquestes barreges m'ajudaran realment en el meu dia a dia.
0: Clar, sí, sí. Home, si ja amb aquesta actitud no t'ajudarà.
1: Tu sí, que hi creus més, potser, o què?
0: A mi m'encanta el tema energètic, el tema astrologia, tot això, que no té, doncs, una explicació científica, m'agrada molt. Més coses, què podem fer aquests dies també, doncs, al Maresme, Martí?
1: Som-hi, ens anem ara cap a Calella, Gemma, i tenim dues activitats. I les dues són a les 6 de la tarda, així que podeu escollir. La primera de totes és una que ja hem dit algun cop, però clar, ja portem tantes agendes que alguna activitat a la força s'ha de repetir. I parlem d'un taller de ganxet a càrrec de Margarita Manzano i el podrem trobar al local de l'associació Calella Artesana. A tothom qui li agradi aquest món, o jo torno a dir el mateix que he dit amb l'activitat d'abans, que per exemple és un tipus d'activitat que mai he fet, llavors, doncs, ostres, trobo que a l'hora de fer l'agenda està xulo fer activitats que no són del tot comuns. Mm-hmm. Llavors, la segona activitat i la segona proposta que us portem per Calella i també a les 6 de la tarda és la xarxa pupila a l'Espai Jove de Can Saleta. I es tracta d'un grup de joves que impulsa accions reivindicatives i de prevenció sobre les violències de gènere, el feminisme i el col·lectiu LGTBI. Així que tothom qui també es vulgui conscienciar una mica amb aquests temes o hi vulgui ser partícip, que s'acosti cap a l'Espai Jove de Can Saleta a ficar el seu granet de sorra.
0: Molt bé, hem passat per Arenys amunt, per Calella, per on més hem d'anar?
1: Passem per Mataró ara, Gemma, si et sembla correcte. I a Mataró
0: no,
1: trobarem...
0: No, em sembla bé.
1: Vale, doncs ens anem al Masnou, que és el següent,
0: no farem el lleig
1: a Mataró.
0: No.
1: La veritat és que és una activitat bastant, bastant guai.
0: Parlem és la capital.
1: Exacte, home, la capital d'aquí de la nostra comarca. Parlem del Market Ocasió Primavera. És un mercat que comptarà amb la participació d'uns 25 expositors que oferiran una proposta variada i de qualitat, bàsicament de productes de moda, de dona i també d'home. Complements, sabateria, moda infantil, també hi haurà un apartat de jocs de taula i vinils, entre d'altres sorpreses que ens tindrà preparada aquest mercat. El podrem trobar del dia 7 al 9 de maig a la plaça Santa Anna de 11 del matí a 8:45 del vespre.
0: Vale, i això a Mataró. I després volies anar al Masnou.
1: Correcte, ens anem ara cap al Masnou, anem tocant una mica una pinzellada a cada municipi i trobem l'Enotast, anomenat Tasta la Terra de la Pansa Blanca al Masnou. Es tracta d'una edició especial per la Fira Comercial i Gastronòmica amb una degustació de productes elaborats al Masnou, maridats amb vi de la D.O. Alella. Dani García, sommelier expert de la Terra de la Pansa Blanca, és qui conduirà l'activitat perquè es pugui gaudir d'aquesta experiència. En aquesta ocasió concreta es degustaran anxoves de l'anxoveta i bunyols de bacallà de la bacallaneria Natàlia, marinats amb una mica de vi de la D.O. Alella, com hem dit, com són el cau d'en Genís del celler Art Laietà i Marfil Clàssic.
0: Molt bé, això al Masnou. Aquesta proposta m'ha agradat molt. Martí,
1: sí,
0: tenim
1: home.
0: Més? O ja
1: sí, sí, sí, jo ho vaig disparant.
0: Quantes ja... queden? Quantes queden?
1: En queden dues.
0: Ah, vale, doncs ja queda poc, eh?
1: Ja, no
0: calla,
1: pateix.
0: Ja.
1: No pateixis, que ja queda poc. Gràcies vale. A Déu. Vinga, ens anem ara al cap de setmana, ja el diumenge, concretament a Sant Pol, que trobem la Fira de la Maduixa. I és que és una fira que tindrà lloc a la plaça del Torrent Arrosser, davant del mar, on hi haurà parades de venda de maduixes, sucs i còctels amb maduixa natural i d'artesania. Així com també activitats infantils, tallers i concursos de pastissos, evidentment de maduixa, acompanyats amb música en viu de fons. L'activitat serà de 10 del matí a 8 del vespre.
0: Perfecte. I l'última proposta?
1: I l'última ens anem a Cabrera de Mar i serà durant tot el cap de setmana, el dia 9 i 10 de maig, i trobarem la Festa de les Bruixes. I és que durant tot el cap de setmana el centre del poble s'omplirà d'activitats amb ambientació medieval i esotèrica, combinant una miqueta de cultura, patrimoni i oci familiar. Durant aquests dos dies els carrers es transformaran en un gran escenari medieval amb la fira que us acabem de dir, amb espectacles de carrer, tallers de bruixeria, visites guiades, jocs, gimcames i també tavernes ambientades.
0: Ojo, tallers de bruixeria, eh? Aquí
1: sí,
0: potser n'hi trobes, eh?
1: Però t'hi trobo cursant-lo o com
0: sí,
1: a professora?
0: No, aprenent a fer un taller de bruixeria. Així totes aquelles persones que no en cauen bé, doncs els hi faig un encanteri.
1: Ui, doncs sí. amb la poca gana que t'he vist amb la meva secció avui, ja tinc por que em vinguis amb la setmana que ve amb alguna bruixada de les teves, eh?
0: No, tots els plans són interessants, hem anat de dalt a baix, hem repassat tota la comarca. Martí, gràcies per aquest treball d'investigació, perquè has anat repassant poble per poble què es fa, així
1: sí,
0: que molt bé, i doncs, tria'm una activitat, tu. Quina és la que més t'ha cridat l'atenció?
1: Mira, aquesta setmana m'agraden bastant, però podem quedar amb la Fira de la Maduixa, que, no sé, m'ho trobo curiós que s'entri entorn a la Maduixa, i mira, és anar a passar el dia allà, i amb música, com he dit, fer una mica de pastís, una mica de sucs, i crec que m'aniria cap a Sant Pol de Mar.
0: I còctels de Maduixa.
1: I còctels, correcte. Tu et quedaries amb alguna o no t'ha agradat cap?
0: Sí, la de les bruixes.
1: La de les bruixes, eh? Ja m'ho imaginava.
0: M'ha agradat molt.
1: Pensava que diries la de les bruixes o la primera que he dit del saumer i això de la serpa.
0: No, sí. Millor encara les bruixes, perquè si ja em tallé... No, m'ha agradat molt aquesta. Martí, no ens enrotllem més, que si no ens posem aquí a parlar de la vida i de què farem el cap de setmana. Gràcies, com sempre, i doncs bé, ens escoltem d'aquí una estona amb la tertúlia esportiva. Fins ara.
1: Perfecte, fins ara, Gemma.
2: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
0: I ara sí, comencem la secció de cuina amb la Txell Rubio, coach alimentària i chef de menjar saludable, i el nostre company, Marc Tres Serres, i avui fem una recepta que és molt, molt fresca. Bona tarda, companys.
3: Hola, bona tarda, Gemma, de nou. Ara sí, que comencem amb la secció.
0: Sí, ara sí, ara toca. Abans m'he despistat i us he avançat 10 minuts, potser.
3: No passa res, com que nosaltres ho teníem tot preparadíssim. Que sí, Txell, bona tarda.
4: Bona tarda, sí, Gemma, i a més, segur que tenies gana, per tant,
0: clar,
4: cap problema.
0: Clar, és que a aquesta hora jo pràcticament ja breno, clar, i la gana doncs m'ha fet avançar la secció.
4: Cap
3: és
4: problema.
3: Per, és per, sí, per berenar el plat? No, però, Txell...
4: No, per què no? Per què
3: ah,
4: no?
3: Per què no? Tot, doncs mira, Gemma, vés apuntant.
0: Vale.
4: Sí, sí, i sobretot molt important, aquestes explicacions que hi han d'activitats de bruixeria, la cuina també és alquímia, sempre. Aquí a la cuina sempre hi ha alquímia, molt de carinyo, i avui uns ingredients fantàstics.
3: Doncs vinga, sense més preàmbuls, comencem amb la recepta d'avui, però primer de tot, amb la frase que obrirà la secció de cuina.
4: Sí, avui tenim una frase important. Maig, juny i juliol, qui no pesca sardina és perquè no vol, perquè ara fins aquest mes de juliol tenim una bona sardina, per tant s'ha d'aprofitar. Avui no és de sardina, és barat, però la podem posar igualment en aquest plat, i si em permets podem dir que aquesta recepta, aquesta amanida, és una amanida de vida. Què us ha semblat visualment?
3: Doncs molt bé, la veritat, té molt bona pinta, i a més jo crec que tindrà molt de gustet si hi ha peix per allà posat.
4: Sí, a més em dius lo del berenar, per què no? Tot és provar-ho. Potser les quantitats serien menors, però sempre no hem de posar traves. Sempre que ens vingui quelcom de gust, ho hem de provar i ho hem de fer. Així que anem per aquesta superamanida tan bona, com diríem, aquest plat de Harvard tan important, que diuen que aquesta dieta mediterrània que tenim, que és tan bona, doncs anem a compartir-la. Què tenim avui? Important, sense gluten, cuscús de fejol. Tenim 125 grams, tenim poma a la meitat, maduixes del Maresme, 2 unitats, barato sardines, en llauna aquesta vegada. Si pot ser una llauna de 85-90 grams, sempre quan ja està sense líquid, en aquest cas sense oli. Formatge de cabra, un trosset petit, pels que som molt amants del formatge, dàtils 3, a poder ser d'aquests que no siguin el metllul, perquè el metllul és molt dolç i amb un tindríem suficient. Ametlles, unes quantes per decorar, i després, sempre a l'acció, però important en aquest cas, l'orenga, la sal, el pebre negre, l'oli i el porradell, i molt important l'aigua, perquè si no podrem bullir el nostre cuscús. Així que si vols podem ja anar per l'elaboració. Què us sembla?
3: Sí, i tant, ja tenim els ingredients tot a punt amb aquestes quantitats cadascun, o els trossets que s'hi hagi d'afegir, com per exemple, com has dit, de porradell gaire, o només per donar-li un toc de gust?
4: és important, podeu posar per decorar, com hem passat la fotografia, però també amb aquest espècie de timbal que està obert ja, perquè ja li hem posat cullerada, perquè ja el veiéssiu per dintre, està bé que es noti perquè el porradell és fresquet. També podeu posar, sempre diem orenga, sí, utilitzem molt orenga, orenga, porradell, recordem que és el cibulet, però si no també podem posar anet, podem posar fonoll, sempre, sempre aromàtiques fresquetes, sempre, i per variar, i per menta també queda molt bona, també recordeu amb les maduixetes, per tant, quina li posaries tu, va, quina triaries?
3: La menta.
4: Aromàtica. Ah, veus, és que quedaria molt bé també, ja, ja saps una altra, menta. Doncs si vols anem per aquesta elaboració.
3: Va, doncs vinga, som-hi, per aquesta amanida de vida, que perquè, abans de començar, però amb l'elaboració, per què has decidit posar-li amanida de vida, Txell?
4: Doncs perquè crec que els ingredients són molt importants, perquè tenim tots els nutrients que ens indiquen en aquest plat de Harvard, perquè tenir una alimentació és molt important, i molt important perquè entenc que tots vosaltres també haveu celebrat aquest dia del treballador. Jo porto celebrant des de fa dies, perquè el dimecres vaig fer 51 anys i porto des de celebració des del dimecres. Per tant, avui necessitava una amanida de vida.
3: Home, Txell, felicitats, home, això s'ha vist, et podríem haver felicitat dos dies abans.
4: Moltíssimes gràcies, i clar, realment

0: un pasta, hi ha molta pasta avui en dia, de llenties, de qualsevol altra, de qualsevol ingredient que sigui sense gluten. Aquí en aquest cas és que és molt fàcil. Posem aquesta aigua a bullir, posem la quantitat que hem dit, i quan està l'aigua bullint, retirem del foc. Això sí, abans hem posat l'oli, tot el que hem dit, les espècies, la sal, ben remenat, retirem, posem el cuscús i un repòs com a màxim entre 3 i 5 minuts perquè s'infli i agafi l'aroma de tot això que hem posat en aquest aigua, sí?
1: Molt bé, seguim.
0: I molt fàcil, eh? Oi? És,
1: sí,
0: és molt
1: fins ara...
0: fàcil.
1: Fins ara no hi ha complicacions.
0: Molt bé, molt important. I aleshores ara fem aquesta barreja que hem dit que tenim la poma, les maduixes, podem ser poma dolça, poma àcida, a mi m'agrada com sempre dir-vos trobar aquesta pell perquè és on hi ha més fibra, i aleshores de les maduixes, si traiem el peduncle, també les tallem, les ametlles una mica, el porradell, vinagre de poma molt important pel nostre fetge també, que li anirà molt bé, una mica d'oli, i remenem tot això, ho remenem bé, ho barregem amb, amb el nostre cuscús i ho podem posar en un motlle o no, en un motllo, en una flanera, on vulgueu, per donar-li forma. I a partir d'aquí després podeu decorar el plat amb més dàtils, sense dàtils, podeu afegir-hi aquesta barreja, els dàtils dintre, el que voleu. El que és molt important és que és fresqueta, també és una recepta que avui dilluns us podeu emportar a l'oficina el que mengeu amb carmanyola. Per tant, fàcil i saludable.
1: Que això sempre és important per poder-ho lligar amb la logística del dia a dia, una amanida, a més, amb unes propietats, amb molts d'aquests aliments, que són boníssimes, com és de costum amb les receptes que portes tu, i quines ens aporten avui aquestes propietats?
0: Doncs molt important, com aquests ingredients hem parlat moltes vegades d'aquests ingredients, però sí que direm que em sembla molt important de comentar que moltes vegades ens comprem aquestes amanides i no ens donem compte, són de quinta gamma. Coneixeu què és la quinta gamma?
1: Jo personalment no.
0: D'acord, la quinta gamma són aquests productes que estan envasats llestos per consumir i moltes vegades contenen additius alimentaris que són de baixa qualitat nutricional però amb una gran patabilitat, vol dir que els hi donen molt de sabor perquè ens enganxem amb ells. Estan a tots els supermercats, per tant és molt millor que aquest cuscús que us aneu a comprar us el feu vosaltres. Per què? Perquè moltes vegades porta oli de nàbina, que és l'oli de colza, oli de girassol, i seria molt millor que nosaltres li poséssim aquest toc d'oli d'oliva. I després, a part de portar additius alimentaris, els ES, que moltes vegades conserven i que no són bons nutricionalment, què passa? Porten sucres, sucres afegits, i nosaltres el que li hem posat amb el dàtil és un sucre intrínsec. Per tant, és una amanida amb un valor nutricional important, amb un sabor estupendo, que no conté additius alimentaris i que no és de quinta gamma, en aquest cas, que la fem nosaltres. Sí? Això crec que és important. Ha quedat clar?
1: Home, claríssim. Jo crec que amb el fet dels olis i tot el que puguis fer, no, Gemma, de forma natural, no estigui envasat, no hi hagi... Com menys manipulació, vaja, millor.
0: Bé, hi ha molts productes que és inevitable. El fet de que sigui processat no vol dir que fos ultraprocessat, però en aquest cas, quan són de quinta gamma i contenen aquests additius, es converteixen en ultraprocessats, que sempre han dit que són de, a veure, de consum ocasional. Per tant, si ens els hem d'emportar a la carmanyola, és millor que ens el fem nosaltres. I això no ocupa més de 5 minuts, perquè això ho podem tenir fet a la nevera. Sí? Us animareu?
1: Home, doncs esperem que els oients que ens estiguin escoltant ho facin amb aquesta recepta fàcil i ràpida de cuinar, amb uns aliments, Gemma, ens

0: En deixem algun per explicar encara les seves propietats?
1: Doncs no, no ens deixem... A veure, de fet, com a curiositat, propietat sí, diríem que és una recepta, com les que portem, que sempre són flexitarianes, sí, que fomentem... Uh-huh. Sí, que fomentem aquest slow food de cuinar a poc a poc. Sí que és veritat que el fast food en aquest cas, o el menjar ràpid saludable, també és possible, perquè això ho seria menjar ràpid, però és saludable. Per tant, sempre tot fet de la millor manera possible, amb els millors ingredients possibles, i en aquest cas sense gluten és important per les persones, jo m'incloc en aquest cas, intolerants al gluten, i sobretot les persones que són celíaques. Per tant, és un plat molt complet i és el plat de Harvard que recomanen molts metges.
0: Doncs molt bé, això sempre ha d'anar complementat i ben lligat tant l'alimentació com a fer exercici per tenir de la millor manera el cap i el cos. Txell, moltíssimes gràcies, com cada dilluns, i ens retrobem a la pròxima setmana amb una nova recepta. Estarem molt atents de veure què ens portes i a veure si la gent s'anima a cuinar-ho, com la d'avui, que és facilíssima.
1: Fàcil i bona, i sí, anireu-vos, i si voleu seguir-nos, ja sabeu, a les xarxes allà estem. Gràcies.
0: Adeu, que tinguis una bona setmana.
2: Molt bé, doncs ja hem acabat la secció de cuina.
0: Sí que no s'ha comit, ha marxat ràpid, la Txell.
2: Ha marxat, bueno, ella ha vingut, ha explicat a la recepta i bé, si n'hem pres nota bé i si no molt malament, el dilluns que ve tocarà estar més atents. Bé, Marc, gràcies, anem a fer el repàs a la pregunta del dia. Adéu.
0: Adéu.

0: Doncs amb aquesta sintonia és moment de conèixer, doncs, recordar la pregunta del dia. No sé si tenim a la Melina per aquí que ens pugui, doncs, explicar què preguntàvem.
1: Aquí estic, estic per aquí.
0: Molt bé, doncs Melina, recorda'ns què preguntàvem a l'Ona avui.
1: Avui preguntàvem als oients si consideraven que saben suficient sobre la Unió Europea.
0: I què diuen?
1: Doncs, malauradament, el tuit que avui hem llegit, en el qual es deia que precisament els catalans consideraven que no sabien suficient, més o menys per aquí van les respostes de la gent que escolta l'Ona Maresma, i és que les possibles respostes eren crec que sí, la veritat és que no, o doncs no estic segur o segura. I hi ha un empat, en aquest cas l'empat és la veritat és que no, i doncs no estic segur o segura. Per tant, de tots els votants, cap d'ells creu que sap suficient sobre la Unió Europea.
0: Molt malament, eh? Mira, Melina, no sé tu com estàs amb aquest tema, però jo crec que Marc en sap molt de les institucions de la Unió Europea, oi que sí, Marc?
2: Perquè em poses en aquest fregat ara mateix.
0: Perquè tu ets professor, també.
2: Sí, però els professors no ho saben pas tot i no sóc d'història, jo sóc de català i castellà, jo. Home, m'agrada la història, això sí. Això
0: però
2: sí.
0: Escolta'm, història, les institucions de la Unió Europea, si és, moltes són actuals...
2: Però jo no, les tracto a l'escola. No, no, no, no. Jo
0: en Martí, no sé si el tenim per aquí, en Martí, o potser no, potser... És que en Martí li agrada molt...
3: Sí.
0: Ai, mira que bé! Ja anava a dir que estaves al lavabo.
3: Sí, bueno, no, estic aquí fent feina, però va, estic atent.
0: I tu coneixes les institucions de la Unió Europea? Digue'm una només.
3: No, jo zero. O sigui, zero patatero.
0: Però no en pots dir ni una?
3: De la Unió Europea?
0: Clar.
3: A veure...
0: No la busquis al Google, que es conec.
1: S'escolta un teclat. Algú està buscant.
0: És en Marc Tresserres.
2: No, jo no estic escoltant. No, era jo.
3: El pobre Marc. No el foteu més en el fregall. No. Jo entre cara estic espès i no és el meu tema. I tu, Gemma, me'n saps dir alguna?
0: Jo te'n sé dir moltes. Mira, el Parlament Europeu, el Consell Europeu, la Comissió Europea, el Banc Central Europeu, el Tribunal de Justícia, tot això sense mirar.
3: Collons, tu, quina presentadora.
2: Això ho he preguntat, perquè això ho domina.
3: Quina presentadora tenim. Jo
0: no,
3: és
0: broma, però... jo sí que, o sigui, ara mateix ho he buscat per recordar-ho, però sí que ho vaig estudiar no fa molt. Farà l'any passat o l'altre, que estava preparant unes oposicions, vaig haver d'estudiar tot això.
2: Clar, doncs fresc. Sí que és veritat que amb moltes d'aquestes que has dit, pot ser, ara em llenço un triple, però a Brussel·les és la seu central de la Unió Europea, oi?
3: Sí, això sí.
1: Sí, però és això, hi ha diferents
0: Brussel·les,
1: països.
0: Brussel·les, Luxemburg i Frankfurt.
2: Val.
0: Sí. Això no ho he mirat, això ho recordo perfectament. I, de fet, el Banc Central Europeu està a Frankfurt i el professor de les oposicions ens deia que, és una tonteria, però que els banquers mengen salxitxes i que, per tant, el Banc Central Europeu estava a Frankfurt i que penséssim en això.
2: És una bona manera, sempre, com a professor, donar aquests detallets perquè l'alumne se'n recordi. En aquest cas, mira, estarà content perquè tu ho recordes perfectament.
0: Sí, no, són estratègies per estudiar, associar, doncs, idees als conceptes. No sé, Marc, tu que dediques, no?, al tema aquest d'ensenyar, no sé si ho poses en pràctica.
2: Normalment jo en aquests casos no, perquè no sóc molt bo fent aquestes comparacions, o vaja, ho penso ara de memòria, no me'n ve cap al cap, sinó que intento transmetre-ho, bueno, fent preguntes constantment als alumnes perquè siguin ells els qui pensin la resposta de forma lògica. Jo, per exemple, amb això que has dit del Frankfurt, home, seria una bona manera, segurament algun exemple d'aquesta forma ho he posat en pràctica, però ara no te'n podria dir cap al cap.
0: No passa res, doncs demà penses un exemple i ens l'expliques. Companys, bé, doncs aquesta és la pregunta que estem fent avui a l'Ona Maresma, si creieu que coneixeu bé les institucions europees, i podeu respondre a l'Instagram i també a la nostra plataforma AX. Gràcies, fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Doncs va, us ho dèiem a l'inici del programa. L'equip sènior masculí més 40 del Club Tenis Malgrat s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana després d'una temporada molt exitosa. Parlem amb el capità de l'equip, David Trujillo, per valorar aquest resultat.
2: Bé, el Club Tenis Malgrat i concretament l'equip masculí més 40 ha quedat campió a la Lliga Catalana i també l'equip ha quedat classificat als play-off de la Lliga. Parlem amb el capità de l'equip masculí més 40, David Trujillo. Bona tarda, David.
3: Hola, bona tarda.
2: Bé, en primer lloc, sensacions d'aquesta victòria com a campions de Lliga i també classificats al play-off de la Lliga Catalana.
3: Bé, doncs, sensacions. Ha sigut una temporada... No ha sigut una Lliga fàcil perquè tots els equips de la nostra categoria, de la divisió, teníem, la veritat és que ha sigut tots tenien un nivell molt similar, diguéssim, i bastant elevat. I no vull pecar de falsa modèstia, però hem de modèstia, però sí que és veritat que hem guanyat cada partit que hem guanyat, que han sigut la majoria, però els hem guanyat així amb no massa avantatge, diguéssim. Vull dir que no és que hàgim sigut, hem quedat campions, però no ha sigut una victòria aplastant, perquè m'entenguis. O sigui que bé, molt satisfets, i ara esperant a veure si aquesta segona fase, doncs a veure si podem fer alguna cosa.
2: Val, per tant no és un resultat que us esperéssiu, eh? És a dir, que us ha vingut una mica de... A veure, amb les victòries, poc a poc, ho he anat veient.
3: No m'he explicat bé. O sigui, nosaltres comencem cada temporada intentant guanyar i, de fet, tenim un molt bon equip, però sí que és cert que els altres, que la resta d'equips estan, vull dir que estaven... Ha estat molt anivellada, penso.
2: Molt bé. Molt bé. Quan es va decidir que éreu campions de Lliga? M'imagino que a finals de la temporada o en l'últim partit es va decidir?
3: A l'últim partit.
2: A l'últim partit.
3: Aquest diumenge passat. Sí, sí.
2: Val, o sigui, l'últim partit no sabíeu si guanyaríeu o no?
3: Correcte, havíem de guanyar per ser campions. I vam guanyar.
2: Contra qui vau jugar?
3: Contra el Sant Celoni.
2: El Sant Celoni.
3: Sant Celoni.
2: I quan vau quedar de resultat?
3: 4-1. Vam guanyar 4 i en vam perdre 1.
2: Molt bé.
3: Si són 5 partits i s'han de guanyar mínim 3 per guanyar l'eliminatòria.
2: Perfecte. Fem una mica de balanç de la temporada. Quins aspectes de joc creus que l'equip ha respost millor i, en canvi, quins creus que s'han de treballar o millorar més?
3: Mira, si et dic la veritat, el que sí que hem estat una mica penalitzats aquesta temporada és per les lesions. En l'equip som 8 jugadors i pràcticament en cap moment de la temporada hem estat els 8 entre cometes sants, i sempre hi ha hagut dos o tres que han estat tocats físicament, i això doncs ha suposat un handicap per nosaltres, tot i que menys mal que la resta de jugadors han donat la talla, no? però sí que és cert que és el que hauríem de treballar entre tots més és cuidar-nos més físicament i fer, el tenis, jugar a tenis està bé, però possiblement ens falta una miqueta treballar el tema físic per no caure, per no tenir lesions.
2: Varia molt el joc, ara que em parles d'això, varia molt el joc en la categoria més 40, és a dir, s'ha d'anar més en compte en comparació amb altres categories?
3: Més en compte en què et refereixes?
2: El tema, per exemple, del tenir millor cura, perquè el rendiment potser no és el mateix, o és més intens, bueno, o noteu més diferent.
3: No és que el tenis sigui diferent, sinó que els cossos són diferents, i quan tens més de 40 anys, quan estàs competint a veterans, doncs, pobres o no, és més fàcil. Bueno, t'has de cuidar una mica més per no tenir lesions, i les lesions triguen més a recuperar-se... però va, pel que fa a la manera de jugar a tennis, segur no juguem tan ràpid com a categories més absolut o més joves, però no sé, trobo que hi ha bon nivell, diria, en general hi ha bon nivell.
2: Molt bé, des de quan, David, ets el capità de l'equip de més 40?
3: Doncs mira, l'equip es va formar, em sembla que fa 10 anys, 10-11 anys, i jo sóc el capità, em sembla que els darrers 4 temporades, no sé si 4 o 5 o 3, no ho sé, però sí, les 3 o 4 de 3 temporades he sigut el capità.
2: O sigui, i com es viu l'experiència sent capità d'equip?
3: Doncs bueno, jo estic, vull dir que estic content amb el que faig, ho faig perquè cap dels meus companys vol fer-ho, evidentment, i bueno, la meva feina bàsicament és organitzar els partits del cap de setmana. O sigui, quan ens toca jugar cap de setmana, doncs, m'he encarregat doncs, de parlar amb el capità de l'altre equip i intentar doncs, coordinar els horaris que jugarem, ser responsable perquè hi hagi que tinguem pistes preparades fins que juguem a casa, organitzar una mica els desplaçaments quan hem d'anar fora, bueno, més o menys, bàsicament és organització, no és que tingui cap altra més feina.
2: Val, no ho dic perquè, a veure, no tothom ha sigut capità d'un equip i menys d'un equip que hagi guanyat doncs la Lliga, no?, en aquest cas, però... Yeah. En aquest d'un capità d'equip doncs, se li pressuposa, no?, una certa responsabilitat, no?, a l'hora de liderar, no?, a l'hora de coordinar o treballar amb els seus companys. No sé si en aquest cas també s'aplica en el tenis.
3: Bueno, no sé, bàsicament és organitzar, bàsicament la meva tasca és organitzativa i organitzativa dels enfrontaments que hem de jugar, bàsicament, i dels desplaçaments, i no faig una mica de figura el que programa i organitza, però no sóc cap, ni sóc el millor de l'equip tenísticament, ni tampoc, vull dir, simplement, doncs mira, m'ha tocat ser capità, ja està.
2: Molt bé. Com vas començar a jugar a tenis, David?
3: Jo vaig jugar quan era petit, no sé, des dels 11-12 fins als, no sé, 14-15 vaig deixar-ho i vaig tornar quan els meus fills van voler començar a jugar a tenis i ara deu fer uns, no sé, 12 o 13 anys, suposo. I molt bé, la veritat és que és un esport que el gaudeixo molt i que duri per molts anys, vaja.
2: Vas començar competint a Malgrat també, en el Club Tenis Malgrat?
3: Sí, sempre,
2: tota la vida.
3: Sempre he jugat amb el tenis Malgrat.
2: Molt bé. Ara que també, bueno, no, pensant una mica en la teva trajectòria, no?, i en el que ens expliques, doncs penso, no?, en tota aquella gent que potser té la teva edat o potser s'acosta als 40, no?, o inclús el supera,
3: sí,
2: i diu, ostres, no sé si m'animaria a fer un esport o no sé si encara estic a temps, no?, d'apuntar-me. Què els diries a totes aquestes persones que potser s'estan replantejant? Hi ha temps per apuntar-se a qualsevol esport en qualsevol moment de la vida, s'ha d'aprofitar, es pot aprofitar aquestes oportunitats?
3: Home, jo penso que sí, jo penso, a part que l'esport és salut, de que qualsevol esport que es faci, i si a més tens l'oportunitat de competir, evidentment és una competició a nivell amateur, però ja és, qualsevol esport d'haver-hi lligues de veterans i tal, i és independent de l'edat que tinguis, ostres, jo animaria a tothom que ho fes, no només per salut, sinó també per qüestions, no sé, per és una activitat molt agradable, però no sé, jo trobo que no dic res, no dic res que no necessiti, penso.
2: Molt bé, ara després d'aquesta victòria, ara el proper pas, si no m'equivoco, són els play-offs de la Lliga Catalana, no?
3: Sí.
2: Quines són les previsions, com serà aquests play-offs, per qui no ho sàpiga, com es disputarà,
3: sí,
2: i quan?
3: La diferència és que aquesta primera fase que hem quedat primers a la Lliga, era una Lliga, vull dir que havíem de jugar tots contra tots, i ara aquesta segona fase és com un quadre eliminatori, llavors hi haurà, ja es posaran en un quadre i o sigui, només seguirem jugant si guanyem en el moment que perdem alguna eliminatòria, doncs estarem eliminats, ja està.
2: Molt bé.
3: Llavors suposo que per arribar a la final haurem de guanyar, jo calculo que 3 o 4 partits, o sigui 3 o 4 enfrontaments, i ja veurem, depèn, és que no sé. Demà, sembla que demà surten els quadres oficials i ja veurem quin soca i on ens han posat i ja veurem.
2: Podem avançar, David, quan començareu a competir en aquests play-offs?
3: Sí, la setmana del 9-10, o sigui la setmana vinent, comença.
2: Vale, Vale, perfecte. Doncs molt bé, David Trujillo, capità d'aquest equip masculí més 40, enhorabona per aquesta victòria, val? Per ser campions de Lliga, per cert, i des d'aquí us desitgem que en aquests play-off, que entenc que competireu amb els mateixos equips que la Lliga, no sé si s'afegeixen alguns més, David?
3: No, diguéssim, el quadre jugarem entre els millors a cada equip.
2: Perfecte.
3: Que hagin quedat classificats a cada divisió.
2: Molt bé.
3: Sí, molt jugarem bé. Alguns diferents, però bueno.
2: Pues, en aquesta nova etapa, aquesta nova competició, doncs molt ànim, molta sort, i a veure si ens porteu un nou títol per Malgrat, que ens agradaria.
3: Doncs moltes gràcies per les felicitacions i bueno, esperem portar un altre títol.
2: Molt bé, David, que vagi bé. Adéu.
3: Vinga, merci. Adéu.
4: Maresme, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
1: I com cada dilluns acabem el programa amb la tertúlia esportiva, amb els nostres companys, en Martí Capçada, en Sergi Ferrer i en Marc Tresserres. Nois, què ha passat aquest cap de setmana esportivament parlant?
5: Hola, doncs bé, saludem els companys també per començar-ho a explicar. Sergi, Martí, bona tarda.
6: Bona tarda.
5: Vinga, a veure, comencem.
1: Poseu solapat.
5: Sí, és que van molt coordinats.
7: Sí, som uns cracs.
6: Exacte.
5: A veure, amb el tema principal amb què obrim és el fet que el Barça podria ser campió aquesta setmana en el Clàssic contra el Madrid a l'Spotify Camp Nou, el diumenge a les 9 de la nit, mal horari. Això és veritat, si hi ha d'haver-hi celebracions. Però companys, ahir el Madrid no va punxar contra l'Espanyol, va aconseguir la victòria 0-2 al Powerade Stadium. Però bé, el Barça ho té a tocar. Creieu que hi haurà títol o no?
7: Sí, jo crec que sí, sóc optimista. De fet, vaig veure el partit ahir. Dic malauradament perquè em vaig dormir 15 minutets a la primera part perquè era molt avorrit, però bueno, Vinícius ho va arreglar. Tot i això, l'Espanyol no aixeca el cap.
5: Ara en parlarem.
7: Suposo que després ho comentarem, sí. Però sí, sóc optimista, el Barça ho té força bé.
5: Martí.
6: Sí, jo també ho veig. O sigui, no sé si et refereixes a que aixecarem el títol just aquest cap de setmana o en general.
5: Sí,
6: vull
5: dir que sí.
6: Vale, perquè la Lliga crec que tots estem d'acord que ja està guanyada. Vull dir, hauria de passar la major catàstrofe mai vista, que ho veig impossible. I jo també opino com el Sergi, que si Déu vol, aquest cap de setmana els jugadors del Barça ja és l'últim partit, així que els hi queda la temporada, és un clàssic, poden guanyar la Lliga davant el seu etern rival. Jo crec que sortiran a totes i que es mostrarà aquesta superioritat que hem tingut davant d'ells durant tot aquest any, amb una victòria que a més jo diria que serà bastant agreujada, però bueno, no, potser em passo d'optimista.
5: Per què? Per què ho dius això?
6: Bueno, perquè penso que el Madrid està molt malament, només cal veure'ls, la baixa d'Mbappé, que és el seu jugador puntal, el Barça tindran la motivació de guanyar la Lliga davant del Madrid, que crec que vaig llegir que no passava des de l'any 1920 i pico, des dels primers anys que es crea la competició, que ni un equip guanyava l'altre per guanyar el títol ni al revés, i crec que és una oportunitat única.
5: Doncs a veure si es produeix. Ara mateix són 11 els punts de diferència que els separen, queden 4 partits, per tant 12 punts en jocs, les matemàtiques són fàcils. El Barça amb un empat de fet en tindria prou per proclamar-se campió. Companys, a diferència del conjunt de la capital, l'Espanyol ara mateix, després d'aquesta nova derrota, ja porta tota la segona volta, valgui la redundància, sense guanyar cap partit. Aquest 2026 ha estat impossible pels homes de Manolo González i estan només 5 punts per sobre del descens, tenint en compte que el Sevilla juga avui al vespre i si guanya faria que l'Espanyol estigués només 2 punts de la zona de descens quan al Nadal va anar a menjar-se els torrons en posicions europees. Increïbles, què en penseu?
7: Estaven 5 anys, sí. I de fet la setmana que ve juguen contra el Sevilla, l'Espanyol. O sigui que és com una espècie de final, no? Però vaja, diria que és la ratxa més gran d'un any, o sigui, que un equip no guanya res. O sigui, crec que és se l'ha endut l'Espanyol i, bueno, ja ho he dit abans, veient el partit d'ahir, em sap greu, per tots els fanàtics de l'Espanyol, però, a veure, és que no juguen a res,
6: Sí, Martí. Sí, jo opino com en Sergi, o sigui, és una temporada mai vista, no sé si té algun precedent a la història de la Lliga Espanyola, però és que és un cas molt exagerat. Crec, una petita correcció, Marc, diria que si avui guanya el Sevilla estarien a 3 punts del descens, perquè llavors passaria a ser l'Alavés el que tanca la zona, però igualment, vull dir, està clar que seria una situació molt crítica i que la setmana que ve contra el mateix Sevilla seria una final. Jo us faig una pregunta, nois.
1: Un minut.
6: Bueno, doncs llavors poder...
1: No, fes-la.
6: Si la reflexió que des de que Manolo, l'entrenador de l'Espanyol, va sortir una roda de premsa a dir que, no utilitzaré les paraulotes que va dir, però com dient que no es motivessin a anar a Europa, o sigui, com que no es flipessin amb Europa, han anat cap a caiguda. No sé si això els ha jugat en contra, perquè potser els propis jugadors van pensar, ostres, si ni el nostre entrenador creu en nosaltres, potser tenim una mica l'efecte de que no ens mereixem estar aquí, perquè poder l'entrenador hauria d'anar al revés i dir més, si no, és hosti, doncs a tope tenim aquí per intentar-ho i tal, perquè és que va ser sortir a dir això i no guanyar ni un partit, és molt fort.
7: Cada roda de premsa, cada roda de premsa és algo... Bueno, l'última que va fer és lo del el futbol és injusto con nosotros.
1: Anem tancant.
7: O sigui que, bueno...
5: Nois, ho deixarem aquí, a veure què acaba passant aquest cap de setmana en el Clàssic. Ja ho deixem aquí, també recordant, i amb això acabo, Gemma, que el Barça femení també està portant moltes alegries i s'ha classificat per 6ª vegada consecutiva a la final de la Champions.
1: Perfecte. Doncs, companys, nosaltres acabem el programa d'avui i ho fem amb música. Gràcies, que acabeu de passar un bon dilluns. Fins demà. Adéu.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
4: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequip.
4: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir el vehicle.
8: Avançar les eleccions no són bones notícies.
9: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
10: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat. Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Avui ens endinsarem en un dels conflictes més intensos i determinants del segle XX, la Guerra del Vietnam i les seves derivades a tota la regió d'Indoxina. Parlarem dels incidents del Golf de Tonkin, de l'escalada nord-americana, de les batalles que van marcar la memòria col·lectiva i de l'impacte psicològic i polític que van tenir els Estats Units i el món. I seguirem el fil fins a Camboya i Laos, on figures com Pol Pot i els Khmers Rojos van obrir nous capítols tràgics dins d'aquest escenari de la Guerra Freda. This is the end, com cantaven els The Doors, amb el napalm cobrint el paisatge vietnamita a la magnífica i terrible Apocalipsi Now. I this is the end, perquè amb aquest episodi posem punt i final a la nissaga de capítols sobre Indoxina. Benvinguts a la Indoxina en flames de la Guerra Freda. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les portes de Troia, el programa de ràdio d'història de Ràdio Castellar, que s'emet per la xarxa de ràdios de comunicació local. Avui, per tancar la nissaga d'Indoxina, a Indoxina i la Guerra Freda, i ho fem amb el nostre convidat i amic Jordi Sallarès. Ell és professor d'història a secundària. Benvingut de nou, Jordi.
3: Hola, moltes gràcies. Content de ser aquí de nou.
2: Molt bé. Últim programa, estic
3: avui
2: nerviós.
3: Avui sí.
2: Últim programa de la sèrie d'Indoxina. Aleshores, per donar peu al programa d'avui, si ens pots fer un breu resum de quin serà el disparador o què hem de recordar l'últim programa per posar-nos als peus del programa d'avui.
3: Bé, en el darrer episodi vam parlar del conflicte entre el Viet Minh i l'imperi colonial francès, com va aconseguir, no?, la victòria al Vietnam del Nord, la posterior partició del país, l'evolució política del Vietnam del Nord i del Sud, i finalment la intervenció dels Estats Units a partir del 64 amb l'incident del Golf de Tonkin.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa Més.
2: Comencem emocionadíssims aquest últim episodi de la nissaga d'Indoxina, ja per tancar definitivament totes aquestes hores que li hem dedicat a comprendre millor un racó una mica allunyat de les nostres geografies habituals i que, per tant, per aquesta banda també és sumament interessant, i fer aquesta síntesi que gràcies al Jordi hem pogut portar aquí al Portes de Troia a poder portar-ho a terme, no?
3: 2.000 anys d'història, no?, concentrada en 5 hores, bueno, hem fet el que hem pogut.
2: I segurament que és una gran tasca i que, per tant, ara sí que ens toca ja anar filant, i justament estem ara en el que probablement més gent coneix de tota aquesta història, que és el conflicte entre Estats Units i Vietnam, en la guerra de Vietnam, com s'ha vist a tantes pel·lícules. Anteriorment ens explicaves que l'inici de la intervenció de caràcter ja militar dels Estats Units a la zona és justament amb els incidents del Golf de Tonkin. Jordi, com va ser aquest inici formal, diguem d'alguna manera, de les hostilitats?
3: Doncs, bueno, s'ha de dir, com sempre, que no és la guerra no comença un dia per l'altre, sinó que hi ha la intervenció americana, i ja feia temps que s'estava produint de forma més o menys encoberta, com havíem comentat anteriorment, però els Estats Units sí que volia un casus belli per poder entrar de forma directa en el territori.
2: Una tàctica habitual dels Estats Units, habitual, el casus belli.
3: Exacte, o els atacs de falsa bandera, com la gent més conspiranoica voldria dir, en aquest cas, l'incident del Golf de Tonkin entre el 2 i el 4 d'agost del 1964, va produir-se quan el destructor nord-americà USS Maddox va ser atacat per patrulleres nord-vietnamites en el Golf de Tonkin. També s'ha dit que hi feia aquest destructor nord-americà en aigües vietnamites. El 4 d'agost es va informar d'un segon atac per part d'aquestes patrulleres nord-vietnamites, que posteriorment es va demostrar que no havia ocorregut. Però aquests incidents van ser utilitzats com a justificació per a la resolució del Golf de Tonkin, que va permetre al president Lyndon B. Johnson, que va substituir l'anteriorment assassinat Kennedy, intensificar la participació militar al Vietnam.
2: Olé, aquesta intensificació, com deies, de la participació militar dels Estats Units, en què es va traduir a curt termini?
3: Per exemple, amb l'operació Rolling Thunder, entre el març i l'abril del 65 i el novembre del 68, que va ser una campanya de bombardejos aèris massius sobre el Vietnam del Nord, amb l'objectiu de debilitar la seva capacitat militar i logística. Però, malgrat la intensitat d'aquests bombardejos, no es va aconseguir cap dels objectius estratègics previstos.
2: I la campanya aèria ja va estar acompanyada del desplegament de tropes sobre el territori? I amb quina finalitat?
3: Doncs el desplegament de tropes es va produir a partir del febrer-març del 65 amb l'arribada dels primers 3.500 marines a la base de Da Nang, al centre del Vietnam, a la costa, marcant d'aquesta manera l'inici de la intervenció directa ja amb homes sobre el terreny dels Estats Units en aquest conflicte. Es va crear el MACB, Military Assistance Command del Vietnam, que estableix o establir una estratègia inicial a seguir. Per exemple, primerament defensar instal·lacions pròpies, establir les primeres missions a l'altiplà central del Vietnam, dur a terme les primeres operacions de Seek and Destroy, de buscar i destruir les unitats enemigues, i un bombardeig sostingut del nord.
2: Perfecte. Quan té lloc la primera contesa bèl·lica important?
3: Doncs a partir del 65 es produeix ja les primeres grans batalles, que podem anomenar-les amb nom i cognom. Per exemple, entre el 14 i el 18 de novembre del 65 es produeix la batalla de Ya Trang, primer enfrontament a gran escala entre forces nord-americanes i nord-vietnamites, que va demostrar, per exemple, la capacitat dels nord-vietnamites i també del Vietcong per resistir atacs aèris i terrestres dels Estats Units.
2: Perfecte. I en aquest marc, com diem, és on el conflicte més s'intensifica, però cal destacar cal que destaquem més batalles?
3: Per exemple, sí, la batalla de Khe Sanh, una de les més famoses, també més conegudes a través de l'extensíssima filmografia del conflicte, entre el 21 de gener i el 9 de juliol del 68, va ser un assalt prolongat del Vietcong i de l'Exèrcit Popular del Vietnam sobre la base nord-americana de Khe Sanh, una de les batalles més llargues i més sagnants d'aquest conflicte. O, per exemple, l'ofensiva del Tet entre el 30 de gener i el 25 de febrer del 68, un atac per sorpresa coordinat del Vietcong i de l'Exèrcit Popular del Vietnam del Nord, o l'Exèrcit del Vietnam del Nord, durant el Tet, que és la celebració de l'any nou vietnamita, sobre més de 100 ciutats i posicions militars al Vietnam del Sud, incloent la pròpia capital, Saigon, o l'antiga capital imperial, Hue. Tot i ser repel·lida, aquest assalt per part dels nord-americans va tenir un gran impacte psicològic als Estats Units.
2: Per què aquesta ofensiva del Tet té aquest gran impacte psicològic als Estats Units?
3: Doncs, per diferents motius, per exemple, no, la futilitat de la guerra, la començar, no, algunes persones a pensar que potser és una guerra que no es podia guanyar, que no se sentia molt bé que s'estava fent en aquell país, cosa que va provocar un augment de moviments de protesta, moviments antimilitaristes, moviments d'insubmissió de nois que no volien anar a fer el servei militar al Vietnam, o els tours, no, que es feien de 2 anys, no, de servei militar al Vietnam, l'aparició del moviment hippie, amb tots els seus eslògans, no, de Make Love Not War, etc.
2: I aquest impacte psicològic que ens estaves descrivint va tenir conseqüències en el devenir de la guerra?
3: Doncs a partir del 1969, el nou president del país, Richard Nixon, va dur a terme o impulsar aquesta política de vietnamització, que volia dir vietnamitzar volia dir transferir la responsabilitat militar sobre l'exèrcit del Vietnam del Sud, pel que es referia a operacions de combat, sobretot, mentre de mica en mica es retiraven les tropes nord-americanes.
2: Molt bé. Clar, justament tot aquest impacte psicològic, com hem dit, doncs tindrà conseqüències, i la voluntat del president Nixon és la d'anar cedint, retirant tropes, però que la guerra va continuar. Com ho va fer? De quina manera va continuar?
3: Doncs amb una estratègia de simular un replegament de tropes, de dur a terme operacions amb menor quantitat de soldats, però augmentant el nombre d'operacions, com fent veure que s'estava participant menys quan realment s'estava participant de forma igual o superior a l'anterior fase.
2: Gesticulant.
3: Exacte. Per exemple, la batalla de Hamburger Hill, el maig de 69, o amb altres operacions posteriors, que bueno, aquests atacs multiplicats, aquestes missions multiplicades amb unitats amb menor nombre de soldats, però que resultaven en incomptables baixes de forma constant.
2: O sigui, els dic a la meva opinió pública que en realitat ens estem retirant, que el pes de la guerra ha de portar l'exèrcit de Vietnam del Sud, però en realitat...
3: Però tot segueix igual.
2: Tot segueix igual i en Nixon manté l'esforç de guerra. I arriba l'operació Lamson 719. En què va consistir i quins objectius perseguia?
3: Doncs entre el febrer i el març del 71, aquesta operació Lamson 719 va ser com un intent fallit per part de les forces de Vietnam del Sud, aquest cop sí portant la iniciativa, tot i que amb molt suport nord-americà, d'interrompre les rutes de subministrament del Vietcong a Laos, però sobretot a través d'aquesta ruta Ho Chi Minh.
2: Molt bé. I finalment, a principis de 1973, s'arriba a París a un acord d'alto el foc. En què va consistir?
3: Doncs aquests acords de pau de París, al gener del 73, signats per els Estats Units, Vietnam del Nord, Vietnam del Sud i el Vietcong, van establir un alto el foc i una retirada completa de les tropes.
0: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
1: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: This is the end dels The Doors. Mítica cançó.
1: Mítiquíssima.
0: Molt coneguda.
1: Molt.
0: Amb les imatges també de fons a la pel·lícula Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Ho dic de
1: correcte,
0: memòria.
1: Correcte, sí, sí.
0: I que justament és l'imaginari, poder, una de les imatges més, més representatives, no?, que tenim de, del Vietnam i d'aquesta actitud bèl·lica, podem dir, que van tenir els Estats Units allà, no? I aquesta cançó, This is the end, no?, una mica ho recull tot això.
1: Exacte, i un moment de, no?, d'acomiadament, no?, però també de bellesa, però a la vegada de destrucció de l'entorn. Vull dir, és molt, molt adient, diferent, més en diferents moments de la pel·lícula, no?, amb els bombardejos de Napalm, o fins i tot en el moment que el personatge es troba amb el coronel Kurz, també sona aquesta cançó, és un moment de catarsi final, una mica de pell de gallina, també.
0: Apocalypse Now, que l'heu de veure. Sí, no és, sí, una pel·lícula antiga, no passa res, les pel·lícules antigues també són bones pel·lícules, ho diem per les generacions d'ara. El Jordi i jo som profes i a vegades estem patint comentaris bastant lamentables per part de les noves generacions, que consideren que les pel·lícules antigues o tot aquell que és antic pues ja directament genera com una mena de rebuig, i en aquest cas doncs hi ha, com tantes altres boníssimes produccions de tot tipus, que estan fetes al segle XX i no passa absolutament res. Però vaja, exacte, després dels acords de pau de París, com dèiem, ja sabem que un alto al foc no és el final d'un conflicte, això ja ho sabem molt bé, però aleshores quin és el capítol final d'aquest enfrontament entre el Vietnam del Sud i el seu aliat americà i el Vietnam del Nord comunista?
1: Doncs a partir del març-abril del 75 es produeix el que es coneix com l'ofensiva de primavera, en la qual l'exèrcit del Vietnam del Nord, o Exèrcit Popular del Vietnam, llança una ofensiva final que culmina amb la captura de Saigon el 30 d'abril del 1975. A aquesta data, les forces nord-americanes, nord-vietnamites, capturen la capital, marquen el final de la guerra i la reunificació del país sota un règim comunista. D'aquest moment també són unes imatges molt mítiques que potser algú ha vist en documentals, de tots els edificis públics plens d'helicòpters evacuant a persones dels serveis diplomàtics, amb militars nord-americans fugint de la capital de Saigon.
0: I la guerra s'extendrà cap a Cambodja.
1: Bueno, la guerra ja des del principi, no?, també té altres escenaris com Laos o Cambodja, sobretot degut als continus bombardejos de la ruta Ho Chi Minh, cosa que farà que aquests altres països entrin també en aquest conflicte.
0: Aquí canviem una miqueta. Ei, alto, Jordi, canviem de terç, ojo, canviem de terç, perquè estem entrant amb nous actors. No són nous, perquè tots aquests programes ja hem
1: parlat d'aquests països,
0: de Laos, sí, de Cambodja, de tots els pobles que hi habiten, però clar, aquí justament en aquest moment sí que fa temps que no reprenem el fil de Cambodja, per exemple, i ara, què passa en Cambodja, no? Qui és Salot Sar i com es relaciona amb el conflicte de Vietnam?
1: Doncs Salot Sar, nascut el 1925, és un personatge Khmer que estudia ràdio i electricitat amb una beca a França als anys 50. Als anys 50 a París o a França entrarà en contacte amb textos comunistes. El 1953 aquest personatge, Salot Sar, torna a Phnom Penh a fer de professor i poc després s'incorporarà al Partit dels Treballadors de Kampuchea, vale? Aquest partit amb un nom d'influència vietnamita, tot i que a partir dels anys 60 el rebatejarà el partit com a Partit Comunista de Kampuchea. Ja als anys 50 aquest personatge qüestiona la influència vietnamita en el comunisme de Cambodja. Veurem que aquest personatge possiblement també sempre tindrà com el sentiment antivietnamita molt a flor de pell. A Ginebra, a la conferència de Ginebra el 1954, s'anima, aquest personatge entre altres, animen els comunistes de Cambodja a sotmetre's al príncep regent, a Sihanouk, malgrat l'augment que està duent a terme aquest monarca a Cambodja, està augmentant la repressió contra els comunistes. Als anys 60, els comunistes Khmers havien portat la lluita armada a la selva i havien portat la clandestinitat en la seva lluita contra Sihanouk. Per tant, veiem aquí com hi ha unes anades i vingudes entre els comunistes i el paper d'aquest Sihanouk. Però aquest Salot Sar a l'any 1965 viatja a Vietnam, on serà rebut per un dels dirigents comunistes vietnamites, Le Duan, que n'hem comentat anteriorment, que afirma, aquest dirigent vietnamita, que els comunistes de Cambodja són subsidiaris als vietnamites, que tenen les mateixes lluites i que tenen uns objectius totalment integrats. Aquest personatge, Salot Sar, profundament decebut i contrariat, perquè tenia un gran caràcter nacionalista que va acompanyar-lo sempre, va fer que estigués sempre temorós de l'ombra vietnamita sobre Cambodja, i de tema aquest, i rebutjar aquest poder regional.
0: No perdeu el fil d'aquest nom que estem parlant, en Salot Sar, perquè per un altre nom que no desvetllarem encara, però allò de mantenir una miqueta l'intríngulis, de seguida coneixereu de qui parlem. Per què el viatge de Salot Sar a Xina va ser un punt d'inflexió en l'evolució d'aquest personatge, Jordi?
1: Doncs perquè va viatjar a la Xina en plena revolució cultural, i a diferència del Vietnam, a la Xina Salot Sar va rebre un tracte molt més deferent, va rebre molta formació política en conceptes molt més radicals i va rebre molta més ajuda material. Això va provocar un obvi viratge de la influència inicialment vietnamita cap a la influència xinesa per part de la ideologia d'aquest Salot Sar. El 1966 va rebatejar el partit com a Partit Comunista de Kampuchea, en comptes de Partit dels Treballadors de Kampuchea, o sigui, un Partit Comunista, un nom més xinès. El gener del 68 va començar una insurrecció armada a gran escala, seguint el model de guerra popular maoista, i amb l'inici de la guerra civil a Cambodja, també dins el marc de la intervenció nord-americana a la regió, va rebre aquesta insurgència comunista un munt d'armes provenients de la República Popular Xinesa. L'augment de la influència xinesa és també, per exemple, en aquest cas a Cambodja, paradigmàtica en el cas d'un dirigent dels Khmer Rojos, que parlarem després, el camarada Diuch, que era el dirigent de la presó centre de tortures Tuols Leng, a Phnom Penh. Aquest camarada Diuch era el sobrenom de Kang Keuk Yu, un estudiant de matemàtiques Khmer d'origen xinès que havia estat convertit per estudiants xinesos d'intercanvi als anys 60 en una estratègia que va ser utilitzada per la República Popular Xinesa en molts països, no només a Cambodja sinó a altres països, de la diplomàcia a través dels programes d'estudi, o sigui, com enviar estudiants xinesos a diferents països per convertir, doncs, els estudiants locals o atraure estudiants a la Xina per rebre formació política en preceptes maoistes. Estan parlant del viatge de Salot Sar a la Xina. Finalment, aquest Salot Sar el 1970 decideix canviar el seu nom a Pol Pot.
0: Molt bé. Com es passa de Salot Sar a Pol Pot? Un nom segurament que sona molt més
1: conegut
0: al nostre públic, molt més conegut, com nosaltres estem dedicant aquests programes a Indochina, i l'altre li vam dedicar també a fer una breu biografia de Ho Chi Minh. En aquest també ens dediquem una miqueta, ja que ens toca, a repassar qui va ser aquest Salot Sar, Pol Pot. Però jo et preguntava, Jordi, com es passa de ser un personatge a l'altre, com es dona aquesta transformació en Pol Pot?
1: Al final és una tònica general en la majoria de grans líders revolucionaris, de no utilitzar sempre el seu nom real, sinó en algun moment de lluita política agafar un àlies, un sobrenom. El mateix Lenin, Trotsky, Stalin, el mateix Ho Chi Minh, tots ells són sobrenoms, o noms de guerra, o noms que havien utilitzat per estar a la clandestinitat. El mateix Salot Sar dona sempre molta importància a l'anonimat per dur a terme aquestes activitats revolucionàries, i per això va haver d'agafar aquest pseudònim. També veurem més endavant que per l'organització interna del país sempre aquests dirigents del Khmer Roig parlaran de l'Ankar, que vol dir literalment organització, com a ens que dirigeix i regeix el destí del país, no pas del Partit Comunista, sinó d'aquesta organització més de nom eteri o de nom ambigu.
0: Molt bé, hem situat Pol Pot, hem situat Cambodja en tot aquest conflicte. Ara reprenem sí o sí el fil de la història d'avui, a partir dels anys 70, amb aquests bombardejos sobre la ruta Ho Chi Minh, sobre territori de Cambodja. deies que això...
1: Exacte, aquests bombardejos sobre la ruta de Ho Chi Minh fan, a part de provocar, bueno, grans destrosses materials, milers de morts, provoquen el creixement d'aquesta insurgència o guerrilla comunista que serà anomenada pel príncep Sihanouk de forma despectiva els Khmer Rojos, que serà, el Khmer Rouge, que serà el nom que perviurà la història, i per tant, bueno, serà també d'alguna forma una manera d'anomenar-los per la seva ascendència ètica, no? Els Khmer Rojos. El príncep Sihanouk

0: mateix moment amb Pol Pot la creació d'un front unit a Cambodja contra el general Lon Nol, que el 1970 havia fet un cop d'estat per deposar a Sihanouk, i aquest general Lon Nol havia estat acusat per diferents, no? Tant pels Khmer Rojos com per Sihanouk, de ser pro-americà.
1: Val, aleshores, en tot això, quin és el paper de Sihanouk? En tot això, exactament, quin és el seu rol i, bueno, com el desenvolupa?
0: El príncep Sihanouk era una figura monàrquica, una figura que tenia consens, no?, i tenia legitimitat a nivell internacional, però tant els Khmer Rojos com el Mao i Zhou Enlai el fan servir com un titella. El propi Sihanouk, en un moment determinat, fa una crida a enfortir les files del Khmer Roig per combatre el règim de Lon Nol, d'aquest general pro-americà. Això provoca que tant els Khmer Rojos com, bueno, com ell mateix rebin una gran quantitat d'ajuda militar i econòmica de la República Popular Xinesa. Aquí es produeix un fenomen curiós o paradoxal, que és el paper d'una figura monàrquica com a cavall de Troia del maoisme més radical a Cambodja. Perquè realment aquest personatge monàrquic operava com a titella de Mao, de Zhou Enlai i del propi Partit Comunista de Cambodja. Tots aquests personatges de primera fila d'aquest règim dels Khmer Rojos sempre durant diferents moments aprofundeixen en els estudis maoistes durant els anys 70, i això era clau per entendre l'evolució del règim dels Khmer Rojos i de les seves polítiques a partir del 75, sobretot a partir de la presa de Phnom Penh l'abril del 1975, amb la fundació de la Kampuchea Democràtica, un estat totalment beneït per Mao Zedong.
1: Molt bé, és aleshores que comença el que es coneix com el govern dels Khmers Vermells. Quines són les polítiques que despleguen a Cambodja?
0: Doncs, com dèiem, unes polítiques maoistes extremistes, sumament radicals, com per exemple directament l'evacuació de les ciutats, l'abolició dels diners, l'abolició dels mercats, una col·lectivització accelerada i una obligació del treball esclau als camps. Es calcula, són diferents fonts, que només els primers dies durant l'evacuació de Phnom Penh van morir al voltant de 20.000 persones. Cambodja estava dominada per aquest ANGAR, que volia dir organització, que era una entitat sense nom que amagava el paper o els, diríem, fils de control reals del Partit Comunista de Kampuchea, que va rebre en tot moment gran ajuda i econòmica i material i militar de la República Popular Xinesa, amb centenars d'instructors i assessors xinesos, amb més de milions de dòlars en ajudes. Unes ajudes que el propi Mao va poder, no, diríem, comentar directament amb Pol Pot en algunes trobades que es van trobar, que es van fer a Pequín, que beneïa totalment, no, les polítiques que estava fent el Khmer Roig com a les polítiques que a ell potser li hauria agradat fer, no? Allò, hòstia, doncs el deixemple que supera, no, el mestre, no, el padawan que supera el seu mentor, doncs això una mica com es sentia Mao respecte als Khmer Rojos.
1: Aquí deixo uns segons per si vols recuperar el llibre, que si vols ensenyar a la càmera per si això després, val? És un senyor llibre que té molt, molt treballat, es veu amb diferents tonalitats de pòsit,
0: marcant, sí, de friki.
1: Bueno, això és de llibre treballat, és de llibre viscut, però en aquí, vull dir, ens aturem perquè a més hi ha algunes, diguéssim,
0: algunes frases interessants, algunes converses que no deixen de ser ensabonades, una mica fins i tot podríem dir que a mi em farien sentir incòmode si algú em digués això, o si jo li hagués de dir això a algú, però ells ho feien, no? Segons testimonis de l'època, en una trobada al juny del 75 de Pol Pot amb Mao, Pol Pot deia, extremadament emocionat: estem molt feliços de poder trobar-nos aquí amb el gran líder, president Mao. Mao va respondre: nosaltres us aprovem, moltes de les vostres experiències són millors que les nostres. Xina no té cap tipus de dret a criticar-vos. Esteu fonamentalment en allò que és correcte. Esteu
1: sent fonamentalment.
0: Fonamentalment en allò correcte.
1: Molt ara significatiu el fonamentalment.
0: No sé què més podíem fer per estar totalment en el camí correcte.
1: Però bueno, Mao deia que fonamentalment.
0: Però Mao reconeixia que en aquell moment, era mitjans dels anys 75,

0: A la Xina tenien un país capitalista sense capitalistes, i ho deia el propi Mao, que això és poca broma. Pol Pot assegurava que en el futur ens asseguraríem de actuar en conformitat amb les vostres paraules, per tant, com que encara quedava camí per fer, encara hi havia molta feina per fer a Cambodja, perquè Pol Pot es vantava d'haver estat un gran admirador dels textos de Mao, un gran estudiós de tota la seva obra.
1: Molt bé, clar, ara ja ens estàs dibuixant, però concretem en forma de paraula.
0: Un fan, un supergrupi que va anar massa lluny.
1: Exacte, però i aprofitant-se d'aquesta situació o no, però exactament què és el que vol en Mao Zedong de Cambodja?
0: Doncs d'alguna forma Mao ja també s'ha dit que al final de la seva vida estava ja bastant avançat en una malaltia que l'estava deixant cada cop més incapaç, però que veia en aquell moment com el seu projecte revolucionari que ell havia somiat o que ell havia imaginat estava tenint èxit a Cambodja, o almenys això és el que ell s'imaginava, on a Cambodja s'estava donant a terme una versió pròpia de les reformes maoistes més extremes. Però clar, a Cambodja en aquest moment, no, pel que s'ha pogut estudiar, hi havia un règim que estava basat més en la correcció política abans que no pas en el coneixement expert.
1: O sigui, ells preferien...
0: Preferien, per exemple, adolescents adoctrinats que no pas professionals formats. Hi ha un exemple... No,
1: d'això en aquest meravellós llibre de El Maoismo.
0: Exacte. Per exemple, alguns assessors xinesos que anaven a Cambodja, no, a ajudar el govern del Khmer Roig, es trobaven en situacions bastant incòmodes, com per exemple a una refineria de petroli a Kampong Son, una refineria, per tant, d'un recurs cabdal pel país. La majoria del quadre directiu i de la força laboral d'aquesta refineria de petroli tenien entre 8 i 18 anys. Vale? Per tant, eren treballadors...
1: Treballadors a una refineria entre 8 i 18 anys.
0: I els referien a, com a avis, als assessors xinesos que tenien entre 30 i 40 anys, quan hauria de ser l'edat, no, dels treballadors d'una refineria entre 30 i 40 anys. Doncs no, aquests eren entre 8 i 18. Perquè al final el maoisme també una de les característiques i també de la revolució cultural era la veneració que va de tot allò juvenil. Potser tots aquests adolescents ara que les classes ens critiquen, no, com a vells, que tot això que és vell no saps per res, és el mateix que feien els guàrdies rojos de Mao. Tot allò que és vell, antiquat, s'ha d'eliminar. Vull dir que potser aquests adolescents ara estan fonamentalment en el lloc correcte, com diria Mao. Però, bromes a part, per exemple, aquesta veneració cap a tota la correcció política extrema també posava nerviosos els propis xinesos. Un cas, per exemple, també d'un enginyer que va refusar la possibilitat de viatjar als temples d'Angkor Wat perquè el pilot que li van assignar només tenia 17 anys i una nula, gairebé nula, experiència científica, experiència tècnica en pilot d'avions, però tenia molta voluntat política. Això dèiem la preferència de la correcció política abans de la formació com un element característic del règim dels Khmer Rojos. Però tot i això que hem explicat ara, malgrat tota aquesta adulació de Pol Pot cap a Mao, Pol Pot sempre es va vantar que la revolució cambodjana estava lliure de tota influència estrangera.
1: Quin personatge més interessant que ens estàs dibuixant avui amb Pol Pot. Clar, per acabar de fer conclusió o d'assimilar tot això, com podem definir, Jordi, l'orientació ideològica dels Khmers vermells?
0: Doncs podríem anomenar-la una barreja entre maoisme extremista o superradical i un nacionalisme antivietnamita. Al final, els cambodjans, no, els Khmer Rojos, eren profundament anti-vietnamites, recelaven de Vietnam com el seu enemic principal i, a part, volien aplicar unes polítiques maoistes extremes. Aquest extremisme els portarà fins i tot a deslligar-se del patronatge de la República Popular Xinesa, a qui es vanten d'haver superat. El propi Mao em va dir que estàvem fonamentalment allò correcte i que estava orgullós del que havíem fet. Doncs ens hem superat el nostre mestre. I fins i tot es van atrevir els Khmer Rojos a partir dels anys 75-76 a perseguir a la població xinesa resident a Cambodja, sobretot d'aquests, la classe formada per classe comerciant, a qui s'acusava de ser agents estrangers. La mort de Mao al setembre del 76 va fer que el vincle ideològic entre la República Democràtica de Cambodja i la Xina s'escardés. Deng Xiaoping, va ser vist com un contrarrevolucionari per les reformes econòmiques que va dur a terme. Tot i això, la relació entre els dos països es va mantenir per la enemistat compartida contra el Vietnam.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: The Killing Fields, de, això és un tema de Mike Oldfield, d'una pel·lícula, oi Jordi?
1: Exacte, bueno, és la cançó es diu Etude, la banda sonora de The Killing Fields, pel·lícula dels anys 80, segurament una de les millors pel·lícules, almenys de les que jo hagi vist, que més m'han agradat, que parlen sobre què va ser la vida sota el règim del Khmer Roig, amb la qual s'explica la vida d'un treballador cambodjà, que treballava amb un periodista nord-americà, que no pot escapar de Phnom Penh quan arriben els Khmer Rojos, i la seva lluita per la supervivència un cop és portat als camps d'extermini o camps de la mort, vale, que eren tots aquests centres de treball agrícola forçat, a la qual van morir, es calcula, en total del genocidi cambodjà, uns 2 milions de persones.
0: Carai. Bueno, doncs
1: pel·lícula el... molt recomanable, i, bueno, si la... molt trista, molt dura, però que recomanem de forma molt, de, molt vehement.
0: The Killing Fields, molt bé. Perfecte, continuem. Perquè amb el final de la guerra, justament, de 1975, el que estem comprovant és com es destapen els conflictes ancestrals entre Vietnam, Xina, Cambodja, i que es veuen reflectits en actes concrets. Quins seran aquests fets que caracteritzen les relacions entre aquests països?
1: Bé, de fet, no cal esperar al final de la guerra, perquè ja a principis dels anys 70 el propi Pol Pot dirigeix una sèrie de purgues contra tots aquells comunistes khmers que havien estat entrenats a Vietnam, perquè els podia acusar de ser agents estrangers, de tenir una influència negativa cap a la puresa ideològica que ell pretenia cap al seu país. També el 1974 comencen a haver-hi alguns conflictes fronterers, petites escaramusses entre la República Popular Xinesa i el Vietnam. A partir de l'abril del 75, ja un cop s'ha conquerit Saigon i ja els, bueno, els Khmers han entrat a Phnom Penh, els conflictes entre Vietnam i la República Democràtica de Kampuchea comencen a prendre més forma, es produeixen uns atacs constants cap a la minoria vietnamita de Cambodja, fet que provoca un augment del nombre de refugiats que intenten creuar la frontera. L'evacuació americana de Vietnam, vale, provoca també que la República Popular Xinesa temi un augment de la influència vietnamita i soviètica a la regió. Per tant, aquí hi haurà com un joc d'equilibris que es anirà desenvolupant a partir de l'any 1975. Per exemple, al setembre del 75, Lê Duẩn, el dirigent comunista vietnamita, visita Beijing, però Mao li nega més ajuda econòmica. Què provocarà aquesta negativa? Doncs que Vietnam, en les seves celebracions per la victòria contra els Estats Units, comenci a emetre poemes que commemoren l'expulsió dels xinesos al segle XIV. I aquí, per tant, connectant, no,
0: com dèiem,
1: amb el passat, no, l'enemistat de Vietnam i Xina, veient la Xina o tornant a posar la Xina com a enemic clàssic en l'imaginari col·lectiu dels vietnamites. I molt bé, ara hem estat lluitant contra els francesos, contra els americans, però el nostre enemic clàssic sempre ha estat la Xina, i segurament entre, no, entre línies volem dir, i seguirà sent la Xina el nostre enemic de sempre. Això provocarà, òbviament, una escalada en les tensions. La visió del Vietnam sobre la Xina com a país expansionista i cobdiciós és la mateixa imatge que tindrà el Cambodja sobre Vietnam. O sigui, veiem com aquests odis ancestrals que hi ha i encorats en el passat, que havíem vist en els episodis 1 i crec que 2 també d'aquesta llarga sèrie d'Indoxina, no? Entre les lluites entre els reietons de Laos, la influència de Siam, el poder de l'imperi Khmer, els diferents regnes vietnamites, sempre l'òrbita dels xinesos, de l'imperi xinès al nord, tot això no ha desaparegut, ha canviat de forma però segueix estant allà.
0: És que m'encanta perquè justament hem d'arribar al final perquè agafi coherència allò que ens explicaves als capítols 1 i 2, que després a les conclusions ja aprofundirem, però per anar-ho començant a treure la puteta amb aquest tema, i és com la importància dels conflictes ancestrals que encara...
1: Bueno, els canvis i continuïtats, no? Vull dir, entendre el passat per entendre el present.
0: Després ja aprofundirem, però clar, tot això que ens està explicat, dit d'una altra manera, és que sembla com que a Indoxina s'uneixen fort contra el forani, però és un miratge, no? Perquè després els conflictes allà estan. Com és això?
1: Exacte. Bueno, la solidaritat indoxinesa contra l'imperialisme, que pot arribar en algun moment ser molt, molt forta, s'esquerda quan l'imperialisme recula. En aquest moment es veu com augmenten les tensions entre els tres actors principals de la regió, el Cambodja, la Xina i Vietnam. Veiem també com aquest internacionalisme marxista només ho és en aparença. Moltes vegades la solidaritat, hem vist al llarg d'aquests dos últims programes, quan parlàvem de les ajudes, no?, que rebia en Vietnam per part de la Xina, per part de la Unió Soviètica o en diferents direccions, moltes vegades estava revestida d'una mena de paternalisme i imperialisme confucià. Què vol dir això? Doncs regir un principi d'autoritat, no? Dir als altres allò que han de fer, allò que és correcte, però si no em fan cas, sentir-me traït. O sigui, en el cas, si em desobeeixen.
0: I l'escalada, en part per l'obsessió malaltissa, com ens has ja explicat, d'en Pol Pot, seguirà en augment i provoca mort.
1: Exactament, a partir del març del 1977 segueixen les purgues de població d'ètnia vietnamita a Cambodja, es produeixen milers d'assassinats dins un context que estan havent-hi centenars de milers de morts de població cambodjana per causa de les tortures, morts de gana, de malalties o directament d'execucions. Es produeix paral·lelament aquestes purgues de la població estrangera, que és encara més susceptible de ser un enemic del Khmer Roig. El desembre del 77 es produeix un trencament total de les relacions entre la República Democràtica de Campuchia i el Vietnam, degut, entre d'altres, el que hem comentat ara, l'augment de la paranoia del Khmer Roig sobre l'amenaça vietnamita i l'augment de les purgues dels enemics interns i externs. En aquest moment, la República Popular Xinesa segueix recolzant el Khmer Roig per debilitar el Vietnam, cosa que provoca també, a la vegada, un augment de tensions entre ells dos. Es produeix a la vegada un augment de la persecució de població d'ètnia xinesa a Vietnam, per tant aquí hi ha població en els diferents països que sempre també va pagant les conseqüències d'aquestes tensions geopolítiques. Al llarg de l'any 1978, centenars de milers de població d'ètnia xinesa resident al Vietnam tornen a la Xina per fugir del que ells creuen que és la influència soviètica que té el Vietnam.
0: I com reacciona el Vietnam, que ja acabes de comentar que està rebent per totes bandes, com reacciona davant d'aquesta violència i d'aquesta persecució?
1: Doncs aquest augment de conflictes fronterers, tensions de repressió de la minoria vietnamita i l'enemistat cada cop més exacerbada per part del règim del Khmer Roig provoca el desembre del 78 la invasió vietnamita de Cambodja, que provoca la fugida precipitada de Pol Pot i del Khmer Roig. El 7 de gener del 79, pocs dies després, els vietnamites entren a Phnom Penh, on es troben una ciutat fantasma, una ciutat buida, totalment abandonada, en ruïnes. Es funda la República Popular de Campuchia, liderada per Heng Samrin, on s'instaura un govern pro-vietnamita i pro-soviètic.
0: Uh-huh. I clar, per tancar amb el personatge o per començar a tancar el personatge, Pol Pot fuig de Cambodja envaïda pels vietnamites, com ens acabes de dir, i què fa?
1: Doncs un cop marxa fuig de Phnom Penh, el primer que fa és alliberar del seu presidi a Sihanouk, a l'antic rei del país, i l'envia a l'ONU per denunciar l'agressió vietnamita, tot i que Sihanouk acabarà fugint i exilant-se a la Xina, perquè dirà, a mi què m'expliques ja, jo ja no vull saber res de tot això.
0: Suéltame del brazo, senyor.
1: Sí, deixa'm en pau ja. Mentrestant, això passa, Pol Pot seguirà dirigint la insurgència contra la República Popular de Campuchia, per tant aquest règim pro-vietnamita, des de la frontera tailandesa, on morirà l'any 1998, rodejat de tot tipus de comoditats, la seva caseta amb el seu jardí i la mar de feliç. Però això sí, aquesta insurgència contra la República Popular de Campuchia rebrà ajuda i suport de Tailàndia, de la República Popular Xinesa i dels Estats Units.
0: Sí, en parlarem, perquè la geopolítica aquí ens està patant el cap a alguns, però com li dedicarem una estona després ho aclarim. Com són les primeres passes d'aquest govern de la República Popular de Campuchia?
1: Aquest govern serà liderat per Heng Samrin durarà entre el 1979 i el 1993. Serà el govern de facto de Cambodja, mentre que la República Democràtica de Campuchia, liderada pel Khmer Roig, serà el govern de Yure, el govern reconegut per la ONU fins als anys 90. Que després, bueno, ja veurem, no, el tema que has comentat tu, el tema dels suports internacionals. La República Popular de Kampuchea, dirigida per Heng Samrin, rebrà boicots internacionals i sancions econòmiques per part de la República Popular Xinesa i dels Estats Units. Malgrat tot, i malgrat les dificultats i l'estat de guerra civil, el govern de Heng Samrin dirigirà la difícil, costosa i dolorosa reconstrucció del país. L'any 1991 abandonarà l'estructura de partit únic i, diríem que introduirà el multipartidisme.
0: Molt bé. I per altra banda, ja la Xina d'en Deng Xiaoping, el dirigent que succeeix Mao, ja és al capdavant, intenta conquerir Vietnam.
1: Intenta conquerir Vietnam o fer una operació de càstig entre el febrer i el març del 79, envia a milers de soldats al nord de Vietnam en una campanya, com dit, punitiva, fent servir també, seguint el model de la Gran Corea, la tàctica de l'onada humana, però que serà una campanya militar totalment fallida amb un gran cost humà. El resultat d'aquest conflicte molt incert provocarà, d'altra banda, la destrucció, no?, o el malmetament o la devastació del nord del Vietnam.
2: Ba te ni jeung khnyom som chun chamrieng chmuh. Bacha rin sot pi raphiep robos chit tamit jeung do rung rieng.

0: Recta final, i no anem ràpid perquè no ens volem deixar res d'aquesta recta final que ja tanca 5 programes i que hi ha moltes cosetes que hem de dir per tancar. Com va transformar-se la ideologia compartida en enemistat mortal entre el Khmer Roig, entre els Khmer, el règim dels Khmers i el Vietnam?
1: Bé, doncs, com hem anat comentant, en aquesta història s'hi han anat barrejant divergències ideològiques, geopolítica i odis ancestrals. Els conflictes entre Cambodja, Vietnam i la República Popular Xinesa s'entenen també dins el context, no, de pols en les relacions sinosoviètiques i en la política d'equilibris en el si del bloc socialista en el món bipolar de la Guerra Freda. Hi ha un llibre que no està publicat en castellà, que es diu Brother Enemy, del periodista Nayan Chanda, que explica molt bé les dimensions internacionals d'aquest conflicte específic entre Cambodja i Vietnam i Vietnam i Xina. Per exemple, no, el paper dels Estats Units, que estaven encara ressentits amb el Vietnam per la patir d'aquesta derrota, però que es trobaven en una posició complicada. No podien donar suport directe al Khmer Roig per motius obvis, o no tant, depèn, però hi veien una oportunitat per debilitar la influència soviètica i vietnamita donant suport tàcit a la Xina i indirectament a la resistència del Khmer Roig contra els vietnamites. Aquesta política també formava part de l'estratègia més àmplia, no, de contenció de l'expansionisme soviètic.
0: Val. I la Unió Soviètica en tot això?
1: La Unió Soviètica donava suport total al Vietnam. Al final era el seu aliat a la regió, donaven ajuda militar i econòmica per sostenir aquesta ocupació a Cambodja per part dels vietnamites, però òbviament les motivacions darrere d'aquest suport soviètic al Vietnam era sobretot l'estratègia d'utilitzar Vietnam com a contrapès a la influència xinesa al sud-est asiàtic. Pels soviètics, el Vietnam era la seva pota a la regió del sud-est asiàtic, per tant veiem com cadascú tenia aquí la seva
0: agenda, vull dir,
1: exacte.
0: Jo recomano, per entendre tot això, perquè quan m'ho explicava el Jordi, va costar, necessito un paper al davant i les típiques fletxetes de aquest va amb aquest, aquest va amb aquest, perquè és enemic d'aquest.
1: Exacte, i a part Vietnam també tenia problemes, no, per sostenir aquesta ocupació de Cambodja en un país que acaba de sortir d'una guerra de, bueno, que portant molt temps en guerra amb els Estats Units i anteriorment amb França, gairebé no s'havien recuperat d'una guerra, que ja estaven en una altra, i com podien, no, sostenir aquesta ocupació. Però els costos financers i humans eren molt grans, el govern vietnamita havia de lluitar per equilibrar aquests objectius amb les preocupacions domèstiques.
0: Molt bé, i si recuperàvem Cambodja fa uns quants minuts ja, per situar-lo en aquests moments del segle XX, també situem un altre protagonista que teníem als primers programes d'aquesta nissaga d'Indochina, de 5 programes, que és Laos.
1: Què passa amb Laos? Doncs també...
0: No la voldríem deixar pas de Laos.
1: Exacte, vale. No cal. El Partit Popular Revolucionari de Laos, o Patet Lao, que era com es diu en el seu idioma, arriba al poder al desembre del 75, proclamant la República Democràtica Popular Lao, per tant, règim també socialista, fortament influït per Hanoi, que desplega tropes i assessors. Converteix això, Laos, en un estat satèl·lit de Vietnam a la regió, per tant també dins de l'òrbita soviètica, on assignen diferents tractes d'amistat i cooperació, consolidant la presència militar vietnamita en el seu territori, però a la vegada fa entrar a Laos, no, no en confrontació directa amb Cambodja i la Xina, però sí que la Xina sempre veurà Laos com un aliat de Vietnam, ergo un aliat soviètic, per tant algú que s'hi ha de boicotejar en la mesura del possible. Això provocarà un efectes interns, bueno, doncs, dolents per Laos en molts moments, perquè hi haurà massa dependència respecte a Vietnam, i molts sectors de la població veuran com la sobirania nacional Lao s'ha perdut per estar tan subordinada al règim de Hanoi.
0: Molt bé, jo crec que podem anar fent el tancament, Jordi. No sé si ens deixem alguna cosa més, però segurament, perquè és un tema, doncs, igualment, que segurament es pot aprofundir
1: moltíssim i que sempre hi ha coses a dir.
0: Però justament, com està d'actualitat, doncs dediquem els últims minuts, que no ens queden gaires, ja per situar Indochina, ara què? Vietnam, ara què? Geopolíticament, com està la cosa després d'aquest ball?
1: El sud-est asiàtic, l'any 1967, es funda l'ASEAN, l'Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic, que era una associació, un organisme regional que tenia per objectiu formar un bloc oposat al comunisme a la regió. mica en mica els seus objectius van canviant, van passant a ser més cooperació econòmica, i Vietnam entrarà a formar part d'aquesta organització el 95, Laos el 97 i Cambodja el 99. Vale, aquesta ASEAN tindrà un paper de reguladora de relacions i cooperació regional, però també d'una forma Beijing, no, el règim xinès, intentarà influir fortament a la regió sent el seu principal soci comercial, de tant de tots els països per si mateixos com de l'ASEAN com a bloc. Actualment els únics països on hi perviu un règim de partit únic és Laos i el Vietnam, amb algunes tensions, vale, que hem estat comentant, perviuen, alguns conflictes fronterers perviuen, per exemple, entre Cambodja i Tailàndia. Hi ha hagut sempre unes disputes per la propietat d'uns temples que estan a la frontera, o més recentment, fa unes setmanes, vaig llegir una notícia que havien trobat haver-hi escaramusses a la frontera entre Cambodja i Tailàndia amb la mort d'alguns soldats que havien estat allà, doncs, avorint-se. Un conflicte molt més de llarg abast, el conflicte entre Vietnam i la Xina, al mar de la Xina Meridional, per la possessió de les illes Paracels i Spratly, un conflicte en el qual la Xina també s'ho disputa amb altres països com Filipines o Malàisia, i, bueno, altres conflictes que podríem parlar, però que sí que el que veiem és com després...
0: Conclusió de conclusions.
1: Conclusió de conclusions. Veiem aquí una gran quantitat de canvis al llarg de tots aquests cinc programes, però també una relativa gran quantitat de continuïtats històriques. Hem vist com algunes rivalitats ancestrals han perviscut més de al llarg de 2.500 anys. Hi ha hagut moments d'aliances, però també hi ha hagut molts moments de conflicte, però hi ha hagut algunes rivalitats ancestrals que sempre han estat allà latents i que han aprofitat qualsevol oportunitat per tornar a aflorar.
0: Ja pots respirar. I ara sí. Programa 476, 485, 498, 510 i aquest que estem acabant ara, els cinc programes que ens ha ofert, ens ha portat
1: aquest gran viatge,
0: aquest gran viatge que hem fet per la Indochina, que a mi, com et deia, venint en cotxe, que m'ha fet venir ganes de viatjar per la zona, perquè clar, és una molt bona classe d'història, de conèixer,
1: una bona introducció per conèixer, sí, el país, sí. També, com ho comentava, per aconseguir aquest tipus d'alguns tipus de llibres que aquí no es troben, llibres que venen d'aquesta regió, almenys en castellà, costa molt trobar, i jo molts dels llibres que he llegit sobre aquesta regió són comprats a aquests països directament.
0: Molt bé, doncs posem punt i final a la saga d'Indochina. Moltíssimes gràcies, Jordi Sallarès. Sabem que quan vulguis, descansa ara, que has de descansar, però que pots venir al Troia a iniciar qualsevol altra saga que ningú altre en català farà, li dedicarà 5 programes, i per tant...
1: Va, idees no en falten, idees n'hi han.
0: Doncs moltíssimes gràcies, reitero, en nom de l'equip del Troia, en Jordi Sallarès.
1: Gràcies a vosaltres.
0: L'Adrià Tirado al control tècnic, qui us parla, Sergio Rodríguez, i us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.5.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7.

0: busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: 24 hores amb tu.
1: Simplement la millor música.
0: No busquis fora el que pots aconseguir aquí. Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
2: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
3: The Fate of Ophelia.
1: Ràdio Palafolls.

0: Bon dia, són les 10. El Consell d'Infants de Palafolls convida a descobrir el patrimoni local amb una visita guia de Lúdic aquest mes. El Consell d'Infants del nostre municipi ja té a punt la seva primera gran activitat. Després de rebre l'encàrrec per part de l'alcalde de posar en valor el patrimoni local, els infants han estat treballant en diferents grups per apropar la història de Palafolls a tota la ciutadania. L'activitat central del projecte és una visita guiada que ha estat dissenyada i conduïda pels mateixos nens i nenes. No serà una visita convencional, sinó que s'ha preparat com un joc de preguntes. Tal com han indicat els mateixos consellers, per poder avançar d'un punt a un altre del recorregut, els participants hauran d'encertar les qüestions que els plantegin. La cita serà el proper 16 de maig a 2:15 del matí, amb un punt de sortida a la plaça Major, davant l'Ajuntament, on tindrà lloc la primera prova. N'ha donat més detalls l'Elga, qui és una de les conselleres.
1: Doncs aquest grup ha dissenyat unes visites guiades a diferents llocs de Palafolls. Ho hem preparat a mode de joc de preguntes. Si no encertes la pregunta, no pots passar al següent lloc. Estem molt nerviosos perquè ho farem nosaltres mateixos. Us acompanyarem per tot el poble i us explicarem moltes coses que potser sabeu o no. Esperem que vingui molta gent, perquè hem treballat molt i ho hem preparat amb molta il·lusió.
0: Per participar en aquesta descoberta del patrimoni és necessari inscriure's prèviament a l'Escola de Música i Dansa. L'horari d'inscripció és de dilluns a divendres, de 9 a 8 del vespre. A més d'aquesta visita, el Consell d'Infants ha posat en marxa altres iniciatives paral·leles per fomentar la participació i també el coneixement de Palafolls. D'una banda, durant tot el mes de maig hi haurà una enquesta oberta a les xarxes socials per saber quin coneixement té la població sobre el poble. D'altra banda, un dels grups de treball ha inventat una història sobre Palafolls que es presentarà properament. Aquesta notícia i d'altres les podeu recuperar com sempre al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem a les 11 amb més informació.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, al 107.7 FM.

0: Denominació d'origen.
1: Jo l'escolto.
2: Òptica Palafolls, des de sempre donant el millor servei al nostre municipi. Vine, busca i tria, perquè a Òptica Palafolls tenim les millors muntures i tot tipus de vidres amb les millors ofertes de la zona. Vine a veure'ns a la plaça de les Valls d'Acs. Som l'Òptica Palafolls, on hi veuràs bé i et veuran encara millor. No deixis passar ni un dia més. Si no ho veus clar, vine, Òptica Palafolls, al teu servei. Bars, ferreteries, lampisteries...
3: A Palafolls hi tenim de tot.
2: Objectes de regal, roba íntima...
3: Per què marxar a fora?
2: Carnisseries, forns de pa...
3: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
2: Dolços, restaurants...
3: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
2: Fusteries...
3: I de Ràdio Palafolls.
2: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
4: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
5: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és...
6: Ràdio Palafolls.
5: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
6: Escoltes...
5: Ràdio Palafolls, al 107.7
6: FM.

0: Bon dia, són les 11. Els alumnes de segon de primària participen avui a la cantata de la Clica. Els alumnes de segon de primària de les escoles de Masprats i Ferreries fa setmanes que estan treballant les cançons de la cantata de la Clica, un projecte musical que consisteix en l'aprenentatge d'11 cançons que fomenten, entre altres valors, l'autoestima, l'amistat, la diversitat, l'ecologisme o la igualtat de gènere. Després del treball a cada escola, tots els alumnes de segon pugen a l'escenari del teatre per oferir la cantata amb els seus familiars com a públic. Precisament avui es fa aquest concert al teatre per tothom que els vol escoltar. El projecte de la Clica també és profitós pels mestres i és que ofereix als docents de cada escola recursos pedagògics que estructuren l'aprenentatge d'aquestes cançons i també de les coreografies. Ho fan amb l'objectiu d'interioritzar els valors que fomenta aquest projecte. Aquesta iniciativa es desplega a diferents municipis catalans i arriba a més de 17.000 estudiants. El concert s'acompanya també de projeccions, una orquestra i una cantant que acompanya tots els alumnes. I es preveu un tall en el subministrament d'aigua a Ciutat Jardí abans de finalitzar la renovació de la xarxa. Les obres de millora de la xarxa d'abastament d'aigua a la urbanització de Ciutat Jardí arriben a la seva fase final. Després de gairebé 3 mesos de treball, aquest dimecres es durà a terme una de les actuacions finals per posar en marxa la nova infraestructura. Una actuació que requerirà un tall temporal en el subministrament d'aigua per realitzar les connexions i les escomeses pertinents. Segons les previsions, el tall es durà a terme des de les 9 del matí fins a les 3 de la tarda i afectarà prop de 220 abonats. Els veïns més afectats seran els que visquin en certs carrers de Ciutat Jardí i aquests carrers precisament els podeu consultar a la nostra pàgina web. Fins ara els veïns de la zona no havien patit interrupcions en el servei perquè la xarxa antiga s'ha mantingut operativa de forma paral·lela mentre s'instal·lava la nova. Aquesta intervenció executada per l'Ajuntament i la companyia Veolia, l'antiga Agbar, ha consistit en la substitució de gairebé un quilòmetre de canonades que havien arribat al final de la seva vida útil. Les obres s'han concentrat principalment als carrers del Moral, de la Vetller i de l'Avinguda dels Arbres. Teniu aquestes notícies a la nostra plana web i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Fem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
2: The Fate of Ophelia.
3: Ràdio Palafolls.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.
2: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
3: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Assessorament jurídic.
4: L'àrea de serveis socials ofereix a qui ho necessiti de forma gratuïta assessorament i informació jurídica sobre qualsevol aspecte o situació. A aquest servei s'hi pot dirigir qualsevol persona empadronada a Palafolls. Cal demanar, però, cita prèvia a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis, de Palafolls.
3: Més informació al 93 762 0043
5: o a palafolls.cat.
3: L'Ajuntament al teu servei.
6: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
7: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

Bon dia, són les 12. Palafolls oteja tot a punt per l'edició de l'Estiu Jove 2026. Can Valla ha fet pública tota la programació prevista per aquest estiu pels joves de Palafolls. Entre les activitats previstes destaca els Joves en Marxa, una ruta de dos dies cap a la zona d'Olot, on es dormirà en tendes de campanya i es gaudirà de les gorgues. També el curs de premonitors i premonitores, que inclou una setmana de formació a Can Valla i pràctiques al casal d'estiu d'infants del nostre municipi. Sobre la ruta Joves en Marxa, adreçada a nois i noies de 14 a 18 anys, des de l'organització han volgut destacar l'objectiu de cohesió de l'activitat. Segons diuen, no cal que els participants siguin molt esportistes, és una ruta per relaxar-se i cohesionar els participants. Pel que fa a les activitats més consolidades de l'estiu jove, tornen les sortides estrella a Waterworld i també a Port Aventura. En ambdós casos, els joves disposaran d'un autobús que sortirà des del Fòrum Palatiló de Palafolls. A més, el programa inclou un torneig de vòlei organitzat conjuntament amb l'Ajuntament de Blanes. Les inscripcions per totes aquestes propostes s'han de fer mitjançant una instància genèrica a través de la pàgina web de l'Ajuntament. Aquest any les inscripcions van començar ahir i acabaran el 7 de juny. Tot i que el tràmit és telemàtic, l'equip de Can Valla està a disposició dels joves al local del centre cada tarda per ajudar-los amb qualsevol dubte o dificultat amb el procés d'inscripció. I seguim parlant de joves, perquè s'ha ajornat el taller de recerca de feina per jove, que inicialment estava previst per aquest dimecres, ha patit un canvi en el calendari. Finalment, la sessió es durà a terme el 17 de maig al local Jove de Can Batllà. Aquesta formació de caràcter gratuït està especialment adreçada a joves d'entre 16 i 29 anys que vulguin millorar les seves competències

0: a l'hora d'accedir al mercat laboral. Durant el taller, els assistents aprendran a confeccionar un currículum atractiu i, de més, donaran a conèixer quins són els principals canals de recerca de feina. L'activitat tindrà lloc a les instal·lacions de Can Batllà de 5 a 7 de la tarda. Els interessats a participar-hi poden realitzar la seva inscripció enviant un correu electrònic a l'adreça plf.ocupació@palafolls.cat. Aquestes notícies, com sempre, ja les podeu recuperar al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora a l'informatiu migdia.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: 24 hores amb tu. Simplement la millor música. No busquis fora el que pots aconseguir aquí. Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
0: Ràdio Palafolls.

0: Bon dia, és la una.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
0: Es preveu un tall en el subministrament d'aigua a Ciutat Jardí abans de finalitzar la renovació de la xarxa de cara a demà. Les obres de millora de l'abastament d'aigua a la urbanització encara en la seva fase final després de gairebé 3 mesos d'execució. Aquest dimecres es realitzarà una actuació per connectar la nova infraestructura que requerirà un tall del servei des de les 9 del matí fins les 3 de la tarda, afectant uns 223 abonats. L'obra, finançada amb el suport de l'ACA, ha permès substituir prop d'un quilòmetre de canonades per posar fi a les fuites i millorar també la pressió a la zona.

Aquesta, com sempre, no és l'única notícia d'avui, hi ha d'altres i les avancem en titulars. Parlarem també del Consell d'Infants perquè ha convidat a la ciutadania a descobrir el patrimoni local amb una visita guiada. Els membres del Consell d'Infants han creat una activitat especial per apropar la història del nostre municipi a la ciutadania mitjançant un joc de preguntes i proves. La visita tindrà lloc el dissabte 16 de maig a 11:45 del matí amb sortida des de la plaça Major. Requerirà que els participants encertin qüestions sobre el patrimoni local per poder avançar en el recorregut. Per participar-hi cal inscriure's prèviament a l'Escola de Música i Dansa. Seguirem parlant d'alumnes, però en aquest cas dels de segon de primària, que ofereixen, avui han ofert, la cantata de la Clica al Teatre. Els escolars de Masprats i Ferreries han pujat avui a l'escenari per interpretar les 11 cançons d'aquest projecte musical que fomenta valors com l'autoestima, l'ecologisme i la igualtat de gènere. L'espectacle, que s'ha acompanyat d'una orquestra i projeccions, és el resultat de setmanes de treball a les aules amb recursos pedagògics específics. Aquesta iniciativa arriba actualment a més de 17.000 estudiants d'arreu de Catalunya i entre ells estan els de Palafolls.

0: I després de parlar d'infants, també parlarem de joves, en aquest cas de Can Vallà, que ha presentat ja la programació de l'estiu jove 2026 amb rutes i sortides lúdiques. L'equipament juvenil ha obert ja les inscripcions per les activitats d'aquest estiu, entre les quals destaca la ruta de dos dies Joves en Marxa, cap a Olot, a principis de juliol. El programa també inclou un curs de premonitors amb pràctiques al casal d'estiu, un torneig de vòlei i les tradicionals sortides a Waterworld i també a PortAventura. Les sol·licituds es poden formalitzar ja telemàticament fins al 7 de juny. Tot i això, l'equip de Can Vallà oferirà suport presencial cada tarda per ajudar els joves en el tràmit. I s'ha ajornat el taller pràctic de recerca de feina per joves fins al pròxim 17 de juny. La formació gratuïta adreçada a joves d'entre 16 i 29 anys per millorar les seves competències laborals ha patit un canvi en el calendari. La sessió estava prevista per demà, però al final es farà el 17 de juny. En ella s'ensenyarà a confeccionar un currículum atractiu. També es mostraran els canals de cerca actuals. Les persones interessades poden reservar la seva plaça enviant un correu electrònic al Servei Local d'Ocupació. I pel que fa al temps, aquesta tarda la nuvolositat serà abundant a tota la comarca, tal com ahir. S'esperen precipitacions en forma de xàfecs irregulars que afectaran a tot el Maresme. El vent serà fluix força 2 a 3 de component sud. El mar estarà en estat de maró, amb mar de fons. Les temperatures màximes es mantindran sense canvis importants i oscil·laran entre els 18 i els 21 graus. A Palafolls es preveuen xàfecs. Les temperatures màximes es mantindran en els 21 graus i les mínimes, en canvi, baixaran fins als 10. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest 5 de maig del 2026 i ho fem parlant de qüestions. En aquest cas, marxem cap a Ciutat Jardí, on es preveu un tall en el subministrament d'aigua abans de finalitzar la renovació de la xarxa. Les obres de millora de la xarxa d'abastament d'aigua a la urbanització de Ciutat Jardí arriben ja a la seva fase final. Després de gairebé 3 mesos de treballs, aquest dimecres es durà a terme una de les actuacions finals per posar en marxa la nova infraestructura, una actuació que requerirà un tall temporal en el subministrament d'aigua per realitzar les connexions i les escomeses pertinents. Segons les previsions, el tall en el subministrament es durarà a terme des de les 9 del matí fins a les 3 de la tarda i afectarà prop de 223 abonats. Els veïns més afectats seran els que visquin prop dels carrers Moral, Ametller, Xiprés, Falguera, Lliris, Tarongina i d'altres similars. També a l'Avinguda de les Flors i a la carretera Sant Genís. La resta de carrers els podeu consultar a la nostra pàgina web a www.radiopalafolls.cat. Fins ara, els veïns de la zona no havien patit interrupcions en el servei perquè la xarxa antiga s'ha mantingut operativa de forma paral·lela mentre s'instal·lava la nova canonada. Amb la finalització dels treballs, demà es farà el canvi definitiu al nou sistema. Aquesta intervenció executada per l'Ajuntament i la companyia Veolia, és a dir, l'antiga Agbar, ha consistit en la substitució de gairebé un quilòmetre de canonades que havien arribat al final de la seva vida útil. Les obres s'han concentrat principalment als carrers del Moral, de l'Ametller i a l'Avinguda dels Arbres. L'objectiu principal d'aquesta renovació, que ha comptat amb una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua, és posar fi a les pèrdues constants de cabal en una de les zones més deteriorades del nostre poble. Amb aquesta nova xarxa es preveu millorar la pressió del servei i reduir dràsticament el nombre de fuites i també incidències. Aquesta actuació a Ciutat Jardí forma part d'un pla més ampli de millora de l'abastament a Palafolls que en els darrers 5 anys ha suposat una inversió propera al 1 milió d'euros per reforçar l'eficiència i la resiliència del sistema. L'altra gran actuació que es farà també per continuar millorant la xarxa al nostre poble és la instal·lació de 7 vàlvules reguladores de pressió en punts clau de la xarxa, com el carrer del Mar o el camí de l'Aldrofeu, amb l'objectiu final de reduir dràsticament el nombre de fuites i també d'incidències. Deixem de banda aquesta notícia i en parlem d'altres, en aquest cas del Consell d'Infants, que convida a descobrir el patrimoni local amb una visita guiada lúdica. El Consell d'Infants de Palafolls té a punt ja la seva primera gran activitat per al nostre poble. Després de rebre l'encàrrec per part de l'alcalde de posar en valor el patrimoni local, els infants han estat treballant en diferents grups per apropar la història de Palafolls a tota la ciutadania. L'activitat central d'aquest projecte és una visita guiada, dissenyada i conduïda pels mateixos nens i nenes. No serà una visita convencional, sinó que s'ha preparat com un joc de preguntes. Tal com han indicat els mateixos consellers, per poder avançar d'un punt a un altre, els participants hauran d'encertar les qüestions que els plantegin. La cita serà el pròxim dissabte 16 de maig a 11:45 del migdia, en punt de sortir de la plaça Major davant l'Ajuntament, on tindrà lloc la primera prova. N'ha donat més detalls l'Elga, qui és una de les conselleres.
1: Doncs aquest grup ha dissenyat unes visites guiades a diferents llocs de Palafolls. Ho hem preparat a mode de joc de preguntes. Si no encertes la pregunta, no pots passar al següent lloc. Estem molt nerviosos perquè ho farem nosaltres mateixos. Us acompanyarem per tot el poble i us explicarem moltes coses que potser sabeu o no. Esperem que vingui molta gent, perquè hem treballat molt i ho hem preparat amb molta il·lusió.
0: Per participar en aquesta descoberta del patrimoni és necessari inscriure's prèviament a l'Escola de Música i Dansa de Palafolls. L'horari d'inscripció és de dilluns a divendres, de 9 a 8. A més d'aquesta visita, el Consell d'Infants ha posat en marxa altres iniciatives paral·leles per fomentar la participació i el coneixement del poble. D'una banda, durant tot el mes de maig hi haurà una enquesta oberta a xarxes socials per saber quin coneixement té la població de Palafolls. D'altra banda, un dels grups de treball ha inventat una història sobre el nostre municipi que es presentarà pròximament. I avui seguim parlant d'infants, en aquest cas dels de segon de primària, que han participat a la cantata de la Clica. Els alumnes de segon de primària, de Masprats i les Ferreries, fa setmanes que estan treballant les cançons de la cantata de la Clica, un projecte musical que consisteix en l'aprenentatge d'11 cançons que fomenten, entre altres valors, l'autoestima, l'amistat, la diversitat, l'ecologisme o la igualtat de gènere. Després del treball a cada escola, tots els alumnes de segon pugen a l'escenari del teatre per oferir la cantata als seus familiars com a públic. Precisament avui s'ha fet aquest concert al teatre per tothom qui els ha volgut escoltar. El projecte de la Clica també és profitós pels mestres i es que ofereix als docents de cada escola recursos pedagògics que estructuren l'aprenentatge d'aquestes cançons i també de les coreografies. Ho fan amb l'objectiu d'interioritzar els valors que fomenta aquest projecte. Aquesta iniciativa es desplega a diferents municipis catalans i arriba a més de 17.000 estudiants. El concert, que s'acompanya de projeccions, una orquestra i una cantant, ha començat a les 12 del migdia i s'ha allargat una hora aproximadament. I deixem de parlar ara d'infants per parlar de joves, perquè ja està tot a punt per l'edició de l'Estiu Jove 2026. Can Batlle ha fet publicar tota la programació prevista per aquest estiu pels joves de Palafolls. Entre les activitats que s'han previst, destaca els Joves en Marxa, una ruta de 2 dies cap a la zona d'Olot, on es dormirà en tendes de campanya i es gaudirà de les gorgues. També es farà el curs de premonitors i monitores, que inclou una setmana de formació a Can Batlle i pràctiques al casal d'estiu. Sobre la ruta de Joves en Marxa, adreçada a nois i noies de 14 a 18 anys, Clàudia Marco, dinamitzadora de Can Batlle, ha volgut destacar l'objectiu de cohesió de l'activitat. Segons ha dit, no cal que els participants siguin molt esportistes. És una ruta per relaxar-se i cohesionar.
2: La idea és gent que tingui ganes, tampoc fa falta ser un esportista per poder apuntar-se, és més per anar a relaxar, a relaxar-se, a passar-s'ho bé, a fer cohesió amb els altres joves per conèixer-se i per crear una mica d'identitat entre els joves. Hem obert inscripcions i aquest any de modificació de l'any passat és que comencen ara el 4 de maig i s'acaben el 7 de juny, que les inscripcions duren durant molt de temps, de llarga durada, però sobretot que no perdin el temps perquè les places tenen límits i s'esgoten.
0: Pel que fa a les activitats més consolidades, tornen les sortides Estrella a Waterworld el 20 de juliol i a PortAventura el dia 23. En ambdós casos, els joves disposaran d'un autobús que sortirà des del nostre municipi. A més, el programa inclou un torneig de vòlei organitzat conjuntament amb l'Ajuntament de Blanes. Les inscripcions per totes aquestes propostes es fan mitjançant una instància genèrica a la pàgina web de l'Ajuntament. Aquest any, les inscripcions, tal com ha explicat la Clàudia, han començat el 4 de maig i s'acabaran el 7 de juny. Tot i que el tràmit és telemàtic, l'equip de Can Batlle està a disposició dels joves del local cada tarda per ajudar-los amb qualsevol dubte o dificultat. I parlem de tallers, en concret del taller de cerca de feina per joves que estava previst per demà. En aquest cas, s'ha ajornat fins al pròxim 17 de juny. El taller pràctic de recerca de feina que inicialment estava previst per aquest dimecres ha patit un canvi en el calendari. Finalment, la sessió es durà a terme el 17 de maig al local jove de Can Vall, el 17 de juny al local jove de Can Vall. Aquesta formació de caràcter gratuït està especialment adreçada a joves entre 16 i 29 anys que vulguin millorar les seves competències a l'hora d'accedir al mercat laboral. Durant el taller, els assistents aprendran a confeccionar un currículum atractiu. També es donaran a conèixer quins són els principals canals de recerca de feina actuals. L'activitat tindrà lloc a les instal·lacions de Can Vall de 5 de la tarda a 7 del vespre. Les persones interessades a participar poden realitzar ja la seva inscripció enviant un correu electrònic a l'adreça plf.ocupació@palafolls.cat.

És moment ara d'obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, l'any passat, Malgrat de Mar inaugurava la temporada de platges. A finals de la setmana anterior, Malgrat va donar el tret de sortida a aquesta temporada. L'Ajuntament va informar que els serveis de platges, com cartells, dutxes, passeres o papereres, estaven ja des del dijous anteriors operatius a les quatre platges. Pel que feia al servei de salvament i socorrisme, el consistori va informar que s'activaria la platja de l'Astillero i Malgrat Centre a partir del 16 de juny i fins a l'11 de setembre. A la platja de la Conca i a la Punta de la Tordera s'activaria de l'1 de juliol al 31 d'agost, quan el servei de megafonia estaria actiu de l'1 de juny fins al 30 de setembre. El 2021, en plena pandèmia, va ser un cap de setmana amb més sancions per incompliment del toc de queda i 3 accidents de trànsit. El cap de setmana que havíem deixat enrere havia estat el primer amb l'aixecament de les restriccions del confinament comarcal, que s'havia deixat d'aplicar des de feia una setmana. Tot i això, la policia local de Palafolls va seguir duent a terme controls i patrullatge al municipi per tal de detectar les infraccions del toc de queda nocturn, que en aquell moment, i almenys fins al dia 9 de maig, seguia en vigor. Segons va explicar el cap de la policia, aquell cap de setmana s'havien aixecat una dotzena de sancions, la majoria relacionades amb l'incompliment de la restricció de mobilitat nocturna. A la vegada, va haver 3 accidents de trànsit.

I el 2016 l'Hospital de Blanes indemnitzava amb 1 milió d'euros una família per mala praxi en un part. Fa 10 anys, segons avançava el diari El País, el centre hospitalari havia d'indemnitzar amb 1 milió d'euros un menor que va patir greus lesions cerebrals per mala praxi durant el part. El menor, que ja en aquell moment tenia 11 anys, per tant ara en té 21, tenia reconeguda una discapacitat del 80%. Segons constava la demanda presentada per la família, els facultatius van recórrer un part instrumental amb espàtules i forceps per treure el fetus, quan aquest encara no estava en una zona on poder utilitzar aquests instruments. Segons l'advocat de la família i alhora portaveu de l'Associació Víctima de Negligències Sanitàries, Rafael Martín Bueno, va haver una mala praxi per la utilització d'aquest instrumental en una fase del part que no tocava.

0: El que fem ara, com sempre, és connectar amb en Jordi Prats-Savalls per conèixer quina és la proposta cultural que ens acosta avui. Hola, Jordi, bona tarda.
1: Hola, Melina. Avui et vull parlar de nou del cicle Escena 9. Seguim parlant de propostes de teatre familiar perquè aquest pròxim 10 de maig a les 12 del migdia i al Teatre de Palafolls arriba la companyia Butai Produccions per representar Bruixa Enteris. Una bruixa troba un nadó, una nena. Sense passar-ho, l'adopta i la cria amb amor. El que passarà després ho haurem de descobrir amb aquesta obra de teatre de titelles que veurem al Teatre de Palafolls, com sempre, amb entrada lliure i aforament limitat.
0: Gràcies, Jordi.

0: I ara el que fem és connectar amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg, per conèixer quina és la previsió meteorològica per aquestes pròximes hores. Tal com ja hem avançat a l'inici d'aquest informatiu, es preveuen xàfecs. Anem a veure què ens detalla en Quim Serra. Hola, Quim, bona tarda.
1: Com ja indicàvem aquest matí, de mica en mica la nuvolositat va en augment aquí a la comarca. De fet, ja s'han començat a produir els primers ruixats en alguns sectors del sud del Maresme. Precipitacions de moment poc important, però com ja hem comentat, esperem que aquesta tarda les pluges es vagin fent més generals en el conjunt de la comarca. Unes precipitacions sempre irregulars, no plourà tot arreu ni a tot arreu ho farà amb la mateixa quantitat, però com ja va passar ahir a la tarda i que a Tordera, per exemple, es van acumular 16 litres per metre quadrat, avui podrien tornar a tenir puntualment en algun sector doncs, precipitacions una mica més destacables. D'entrada s'espera una tarda en la qual els vents bufaran fluixos del sector sud i la situació marítima continuarà com fins ara, dominada bàsicament per la maró a marees de mar de fons. Temperatures avui més o menys com les d'ahir. De cara a demà s'espera un temps tranquil, un temps més estable, de tota manera amb nuvolades a la tarda, sense descartar alguna gotellada puntual cap a l'àrea del Maresme Nord i amb vent que continuarà fluix en conjunt, amb una situació marítima que es mantindrà dominada per la maró amb lleugera mar de fons que anirà disminuint amb el pas de les hores. Les temperatures demà al migdia pujaran una mica, de nit es mantindran sense grans canvis o fins i tot encara poden arribar a baixar una miqueta més en relació a la nit anterior. De cara a demà passat, dijous, tranquil·litat meteorològica amb alguns núvols poc importants i divendres, ara per ara el temps que farà és una mica una incògnita, ja que alguns mapes ens donen pluja, altres no. Creiem que no hi haurà precipitació fins dissabte, però bé, en qualsevol cas ja ho anirem veient al llarg dels pròxims dies.
0: Gràcies, Quim.

finalitza amb l'informatiu d'aquest dimarts repassant en titulars de què és el que hem parlat. Es preveu un tall en el subministrament d'aigua a Ciutat Jardí abans de finalitzar la nova renovació de la xarxa. Les obres de millora de l'abastament d'aigua a la urbanització encara en la seva fase final després de gairebé 3 mesos d'execució. Aquest dimecres es realitzarà una actuació per connectar la nova infraestructura que requerirà un tall en el servei de 9 a 3. Afectarà uns 223 abonats aproximadament de carrers, com el Mural, Ametller o l'Avinguda de les Flors. L'obra, finançada amb el suport de l'ACA, ha permès substituir prop d'un quilòmetre de canonades per posar fi a les fuites i millorar la pressió a la zona. La resta de carrers afectats els podeu trobar al nostre web, al www.radiopalafolls.cat.

0: També hem parlat del Consell d'Infants, que convida a descobrir el patrimoni local amb una visita guiada. Aquesta visita tindrà lloc dissabte 16 de maig a 11:15 del matí, amb sortida des de la plaça Major, i requerirà que els participants encertin qüestions sobre el patrimoni per poder avançar pel recorregut. Hem seguit parlant d'altres alumnes, en aquest cas dels de segon de primària, que ofereixen la cantata de la clica al teatre. Els alumnes de Masprats i Ferreries han pujat avui a l'escenari per interpretar les 11 cançons d'aquest projecte musical que fomenta valors com l'autoestima, l'ecologisme i la igualtat de gènere. L'espectacle, que s'ha acompanyat d'una orquestra i projeccions, és el resultat de setmanes de treball a les aules. També hem parlat de joves, perquè ja s'ha presentat la programació de l'estiu jove amb rutes i sortides lúdiques. Can Vall ha obert ja les inscripcions per les activitats d'aquest estiu, entre les quals destaca la ruta de dos dies Joves en Marxa, que anirà cap a Olot a principis de juliol. El programa també inclou un curs de premonitors amb pràctiques al casal municipal, un torneig de vòlei i les sortides a Waterworld i també a PortAventura. Les sol·licituds es poden formalitzar telemàticament fins al 7 de juny, tot i que l'equip de Can Vall oferirà suport presencial a les tardes per ajudar en el tràmit. I s'ha ajornat el taller pràctic de recerca de feina per joves, que estava previst demà fins al pròxim 17 de juny. Aquesta formació gratuïta adreçada a joves d'entre 16 i 29 anys per millorar les seves competències laborals ha patit un canvi en el calendari. La sessió, on s'ensenyarà a confeccionar un currículum atractiu i es mostraran els canals de cerca actuals, es durà a terme finalment el 17 de juny a les instal·lacions de Can Vall. Les persones interessades poden reservar la seva plaça enviant un correu electrònic al Servei Local d'Ocupació. Fins aquí l'informatiu d'aquest dimarts 5 de maig del 2026. Ha estat amb vosaltres, Melina Morilla. Com sempre, gràcies per acompanyar-nos un dia més. Aquestes notícies i d'altres les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: El nou sistema de recollida de residus a Palafolls es començarà a implementar.
2: Pensat que finalment estigui tot el poble emocionat.
3: Aquest matí els alumnes de segon de primària de l'escola Les Ferreries han participat.
4: Comportant-se correctament per la via pública amb els perills que això comporta.
5: En favor de la convivència veïnal, la normativa preveu que es pugui revocar.
6: La figa Palafolls és un circuit que fa molt zigzag, podríem dir.
1: Sobre la presència dels exlegionaris a la processó de Setmana Santa a Palafolls.
3: La formació presenta una llista amb cares noves i d'altres que repeteixen.
7: Ja hi tornem a ser per repassar totes aquelles propostes culturals.
8: Les temperatures mínimes han baixat una mica, sobretot a prop.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: En xarxa, amb Jordi Prat Savalls.
1: Molt bona tarda a tothom, què tal, com estem? Ja hi torneu a ser en totes les agendes sobre la taula per parlar de cultura a Ràdio Palafolls després d'aquest informatiu. Nosaltres, que ja ho tenim tot a punt, amb activitats no només al nostre municipi, sinó als municipis també dels voltant, per explicar-vos què passa a nivell cultural a la nostra zona. Tot preparat també per les entrevistes avui, que hem tornat a convocar als joves de Can Batlle. I és que aquests dies ja han presentat les diferents activitats en motiu de les Estiu Jove 2026. Les podeu consultar totes a través de les seves xarxes socials. Tenim el projecte, per exemple, dels Joves en Marxa, aquesta ruta amb pernocta que es farà el 2 i el 3 de juliol, amb les inscripcions que tot just ahir dilluns 4 de maig es van obrir i que s'amplien fins al pròxim diumenge 7 de juny via tràmit a la pàgina web de l'Ajuntament. Però també hi ha d'altres propostes, com per exemple un curs de premonitors i premonitores, una sortida al Waterwall, una sortida a Port Aventura o d'altres activitats que trobareu detallades al perfil d'Instagram d'aquest casal de joves. Però també avui ens ho explicaran ells mateixos, perquè venen a l'enxarxa per parlar de tot plegat. Avui també és dimarts, per tant toca parlar de cuina. Obrirem els fogons de la nostra cuina avui per parlar del back cooking. Ens en parla la nostra nutricionista de capçalera, la Marina Martí. Tot plegat serà després d'aquesta xarxa cultural, apuntant totes aquestes activitats de Palafolls i Rodalies en aquesta agenda que comença just ara, en aquest Palafolls en xarxa del 5 de maig. Comencem.
2: Xarxa cultural.
1: I comencem amb les diferents propostes a Palafolls i Rodalies. Avui, per exemple, que comencem destacant l'activitat de la Quarta Finestra, aquesta entitat teatral del nostre municipi que, com ens deien ja la setmana passada, comencen amb els espectacles de final de curs del grup d'adults. El primer el tenim, per exemple, aquest dissabte 9 de maig a partir de les 6 de la tarda i a la Masia de Can Florenci. Ens proposen Mentides. Les entrades es poden comprar a Entràpolis o bé els links de l'avió que trobareu al seu perfil d'Instagram. Aquesta proposta es repetirà el pròxim divendres 29 de maig, conjuntament també amb l'altra proposta d'obra de teatre de final de curs. Si anem més enllà, també

Malgrat de Mar, Joan Pinya. La primera proposta serà, doncs, ben aviat, aquest pròxim 8 de maig, amb l'Escut de Catalunya, una nació sense escut, per Pere F. Puig de Rojols, membre de la institució Armand de Fluvià de Genealogia i Heràldica. Una proposta, com dèiem, que es farà al cicle de xerrades a càrrec de Joan Pinya a la Barretina Vermella a partir de les 6 de la tarda. Nosaltres destacarem també altres propostes, per exemple, dins el Cineclub Garbí, aquest pròxim divendres, 8 de maig, hi ha projecció de pel·lícula a 2:15 del vespre. La pel·lícula triada és La veu de Hind. Serà al Centre Cultural de Malgrat de Mar, amb entrades que es podran comprar abans de l'inici de la projecció. I tornem amb les propostes de la Barretina Vermella, perquè també aquesta setmana tenim sessió de teatre amb Teresa Teresot, amb Teresa Gelpí. Serà el diumenge a partir de les 6 de la tarda a la sala d'actes de la Barretina Vermella, en procés de taquilla inversa. Anem ara fins al municipi de Pineda, apuntarem més activitats a l'agenda. Ens quedem amb l'agenda, doncs, d'aquest municipi, per dir-vos, per exemple, que demà passat hi ha Hora del Conte a la Biblioteca de Poble Nou. Serà 6:15 de la tarda, li deien Calòpsia, Descobrim Europa des de l'espai exterior. Amb Blai Senabre, serà una proposta per infants a partir de 4 anys, amb inscripció prèvia gratuïta a través del correu electrònic dealta.pineda.p@diva.cat. Recordem que les places són limitades. De Pineda també destacarem d'aquesta setmana, ja en aquest cas de cara a divendres, la presentació d'un llibre a partir de les 6 de la tarda, i a la Biblioteca Manuel Serra i Moret es presentarà el llibre Una història que contar, a càrrec de la seva mateixa autora. L'entrada gratuïta. I aquest cap de setmana hi ha una nova edició del Fira Sud a Poble Nou. Tota la informació la trobareu a les xarxes socials i al web municipal www.pinedademar.cat. Obrim l'agenda d'aquests primers dies de maig també al municipi de Calella. Aquest mateix vespre, entre d'altres activitats, destacarem a l'Auditori Josep Maria Terricabres, al punt de 7:45 del vespre, la conferència que porta per títol El senyor de les papallones, vida i obra de Miquel Cuní Martorell, 1827-1902, a càrrec de Ricard Martín Casacoberta, que és llicenciat en Ciències Biològiques i entomòleg, amb la presentació a càrrec de Pere Puig Gris, una activitat que organitza l'Associació Amics del Patrimoni Històric de Calella. Ja de cara als pròxims dies, doncs demà, per exemple, destacarem també al punt de les 6 de la tarda i al local de l'Associació Calella Artesana l'Espai de Creació, una oportunitat per compartir un espai creatiu amb altres persones, obert a tothom, majors de 18 anys, o també a la Biblioteca Can Salvador de la Plaça, i tindrem Hora del Conte. Serà a les 6 de la tarda amb La Fàbrica de Colors, amb les veus de Coral L'Escarlet, que hi ha el grup de petits i mitjans de l'Aula de Música de Can Llobet de Calella. No podem obviar tampoc que demà hi ha una nova conferència a la Sala Mozart, al punt de 6:45 de la tarda. Aquesta setmana, la Capella Sixtina, a càrrec de Joan Pinya i Pedemonte, llicenciat en Història de l'Art de la Universitat de Girona. Una proposta que fa l'Aula d'Extensió Universitària de Calella. Anem fins al municipi de Tordera. Repassem també activitats culturals, com per exemple la Caminada Twirling Vila de Tordera, que l'entitat fa aquest pròxim diumenge. Preu de participació, 8 euros, amb punt de sortida des de la pista poliesportiva de Sant Andreu. Allà es pot fer aquesta inscripció o anticipada a través del codi QR que trobareu al document del cartell oficial. Destacar també al municipi de Tordera que aquest pròxim divendres hi ha el Correcull, aquest plogging 2026 que començarà a la plaça de la Sardana a partir de les 9 del matí. Anem ara fins al municipi de Blanes per destacar també el primer concert d'un nou cicle de música a l'Esperança. Cada divendres aquest mes de maig es faran diferents concerts a la mateixa capella a l'Esperança a partir de les 10 del vespre. Aquest divendres, Berta Sala a la veu i Edelweiss Quartet, amb diferents propostes com per exemple Auri Iglesias al violí, Sergi Renom també al violí, Andreu Soldevila a la viola i Martina Arqués al violoncel. Presenten Entre cordes i paraules, el món sonor de Salvat Papasseit. Una proposta que té un preu d'entrada de 12 euros que es pot comprar al mateix local abans de l'inici del concert. D'aquesta manera tanquem la xarxa cultural aquí. Comencem ja amb les diferents seccions i entrevistes del programa d'avui. Toca entrar a la cuina.

0: Doncs entrem a la cuina. Ja ho sabeu, cada dimarts, com sempre, ens agrada parlar de nutrició i ho fem amb professionals, amb qui ja entén. La tenim al telèfon, com cada setmana, saludem-la. Marina Martí, molt bona tarda, benvinguda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Gràcies per acceptar de nou la cita del Palafolls en xarxa, com sempre, per parlar de coses boniques relacionades amb el món del menjar, de la nutrició i aquests consells que sempre ens dones. I avui, amb un concepte, la secció de fet la podíem titular així, Back Cooking, veritat?
1: Exacte.
0: Explica'ns una miqueta, per aquells que no hi entenem tant, en què consisteix aquest concepte, com el traduiríem?
1: Bé, seria dedicar un dia a la setmana a embrutir la cuina i a cuinar, que dic jo,
0: sí,
1: per tenir després la resta de la setmana tot el menjar i de tots els àpats ja planificat i que el temps a invertir en la cocció i elaboració dels àpats sigui el mínim. Val? Llavors això implica doncs tenir una organització prèvia, és a dir, que el dia que jo començo a que jo faig el back cooking, he de saber què menjaré durant la setmana, val? Per tant, evitaré després caure la temptació, no, de menjar coses que no toquen, perquè ja ho tinc planificat i a més o més ho tinc preparat, val? I ens ajuda a estalviar molt de temps, no? Que és un dels principals motius que sol repetir consulta de que la gent, no, doncs menja malament moltes vegades per manca de temps i acabem comprant aliments ultraprocessats que ja estan fets, no? Que porten elevades quantitats de sal, sobretot, perquè no oblideu que un dels principals problemes de comprar productes processats és la quantitat de sal i la quantitat de greixos i sucres simples que poden portar.
0: Ara,
1: imagineu quantes avantatges.
0: No, clar, t'estava escoltant i estava pensant, clar, això el que també obliga és, com tu ens deies, no? a planificar-ho tot bé, diguéssim, i de ser conscients de que no sempre podem cuinar, entre cometes, el que ens agrada, és a dir, intentant que, doncs, el que sempre hem parlat també en diferents seccions aquí amb tu, Marina, és que estiguem ben distribuït i que complim també amb tots els nutrients que necessitem, no? Que no sempre abusem de la carn, del peix o d'algun menjar que ens agrada. Això per començar. I sobretot que dediquem un dia a la cuina que ens estalviarà després la resta de la setmana això i guanyar temps. Però entenc que sobretot la planificació és molt important, no, Marina?
1: Exacte. La planificació és el més important, perquè si jo avui em plantejo menjar bé però no he anat a comprar, acabaré menjant el que tinc a la nevera, que moltes vegades sol ser embotit, sol ser pa, una pizza o productes, no, que sempre potser tenim, que no hauríem de tenir, però que els tenim per si de cas, no, però almenys menjo alguna cosa o acabo trucant al número de menjar ràpid que m'ho portin a casa, no?
0: Sí, que això també sol passar. De totes maneres, Marina, això significa que ens hem de passar tota una tarda a la cuina, per exemple, o no hauria de ser així?
1: No, bueno, depèn, no? Això ja de la capacitat de cuina que té cadascú i d'estris.
0: Clar,
1: si tens un robot de cuina, no? Doncs mentre poses a coure les verdures per fer una crema, a la part de dalt pots estar bullint fent un peix al vapor. I a la vegada pots tenir el forn encès per fer una escalivada i uns moniatos al forn, i a més també pots tenir en marxa el foc, pots estar bullint un arròs integral, una pasta integral, i a la vegada pots estar saltejant unes verdures per fer un sofregit i després tenir una bolognesa feta per fer amb aquesta pasta o amb aquest arròs o amb les llegums, no?
0: Ara que t'estava escoltant amb tota aquesta planificació, ja seria ideal el fet de poder-ho fer en aquella hora de que el consum energètic, diguéssim, no costa tant, no? Que això ja seria l'ideal perquè no ens sortís.
1: Bueno, que precisament és el cap de setmana. A mi m'agrada molt, no?, el diumenge, que ja jo intento ser sempre entre les 6, 7 de la tarda a casa, perquè l'endemà doncs hi ha escola i ja tots anem a treballar. Aleshores m'agrada doncs, arribar a casa, no?, mentre els nens es dutxen, deixo que juguin una estona a les seves coses, inclús mirant a la tele, que entre setmana no els hi deixo, doncs jo aprofito, amb la meva parella ens posem a la cuina i anem cuinant. Que precisament el cap de setmana és quan l'energia és més econòmica. En aquest cas no m'ho havia plantejat així, però m'hi has fet pensar, Jordi.
0: També és veritat, no? De fet, ens ho hauríem de mirar a tot. De totes maneres, això també involucra que el menjar, tot el que preparem, ho haguem de congelar, entenc, no, Marina? O no seria així?
1: No, perquè si fem servir uns envasos que tanquin bé hermèticament, 3-4 dies, inclús 5, a les neveres d'avui en dia, nou fros, que tanquen bé, i ho posem sobretot, no? Sabeu que els plats preparats hi ha un plastatge especial a la nevera, es conserva sense cap mena de problema, inclús millor. Recordeu que els productes que són rics en almidó, com és la patata, el moniato, la pasta o l'arròs, són molt més digestius i a més ens ajuden a alimentar la nostra microbiota intestinal si han estat refredats 24 hores en nevera. Uh-huh. I clar, a més seran molt més digestius i molt més saludables a nivell de salut.
0: Per tant, el fet de preparar-ho la setmana anterior o el cap de setmana anterior, preparar tot el que menjarem durant la setmana, no és sinònim de congelar-ho tot.
1: No cal, no té per què. Pots congelar, no? Per exemple, si aprofites per fer albergínies farcides, jo quan faig plats una mica més elaborats, tampoc m'agrada menjar un 2 o 3 dies al mateix. Llavors sí que aquella setmana en guardo un parell d'albergínies i la resta que em sobra em les puc congelar. Uh-huh. Això sí que es pot aprofitar i així la setmana següent doncs tens un plat diferent i que no hi has hagut d'invertir temps. Uh-huh. Això ja en funció de cadascú i dels que estiguem també a casa, no? També canvia si és un sol o som 4 o 5.
0: Doncs
1: veus molt de menjar, però també s'acaba ràpid i es menja ràpid.
0: Clar que sí, això depèn de la família i de quan siguem a casa. De totes maneres, tornant a l'inici, Marina, altres consells del back cooking, què és el que hauríem de tenir més en compte, doncs, en aquests 4 minuts que ens queden d'entrevista, a l'hora d'intentar, doncs, això, distribuir aquests plats durant la setmana? Quins consells ens podries donar?
1: Que hi hagi 2 o 3 aliments diferents de cada grup. Recordeu que sempre a l'hora de dinar i a l'hora de sopar hi ha d'haver-hi carbohidrat, verdura i proteïna. Aleshores, que hi hagi com a mínim doncs, de carbohidrat, que hi hagi o patata o moniato, que hi hagi alguna llegum, recordeu, o cigró, o mongeta, o fesol, o fava, o pèsol, no? Intentar escollir el de temporada, mm-hmm. evidentment. I després o arròs o una pasta integral, val? Així pues, ja tindríem un grup cobert. Verdura, pues, també variar, escollir les que tenim de temporada, no? Ara ja comencem a tenir els bròquils, encara hi ha, bueno, la carbassa, el carbassó, la bleda, l'espinac, doncs tenir aquestes verdures com ens agradin, les podem fer al vapor, les podem tenir bullides, podem tenir saltejades, escalivades, fetes al forn de la manera que volem, val? I la proteïna la soc deixar pel mateix dia, no? Perquè tenir una can feta de fa 4 dies realment no
0: tampoc,
1: val res.
0: I tampoc ve de gust,
1: aleshores,
0: no?
1: Això sí, jo vaig a comprar un cop al mes tota la can, tot el peix que mengem a casa meva, llavors m'he de recordar prèviament cada dia quina proteïna menjarem i treure-ho del congelador. Mm-hmm. Aleshores, doncs, per exemple, avui, no? Doncs tinc uns cigrons bullits amb una escalivada feta, m'ho barrejaré i em faré una truita francesa de segon. I
0: perfecte.
1: Ja tindria el plat cobert.
0: Ja ho tindríem. De totes maneres, entenc que també tan importants són els productes que cuinarem i que després, doncs, d'alguna manera distribuirem durant la setmana, com també, i ens ho deies abans, els envasos, no? On guardar tots aquests productes cuinats? Suposo que també hem de tenir unes característiques especials. Marina, ens ho explicaves abans.
1: Sempre l'ideal és fer servir els envasos de vidre. que a més no només assegurem que no es contamini l'aliment, perquè segons quin tipus de plàstic pot passar l'aliment, tot i que avui dia trobem també envasos de plàstic de bona qualitat, però això també ens permetrà a vegades inclús els que són més mandrosos no haver ni de canviar del recipient, i si ho hem d'escalfar al microones, doncs quedar-nos en el mateix tàper.
0: Això està
1: això
0: bé,
1: també a vegades t'agraeix, perquè ja ni hem de netejar.
0: No, i sobretot si hi ha molta gent, no?, que mengem, per exemple, fora a la feina o el que sigui, ja ens emportem el dinar, sobretot de casa, no haver de carregar més trastos, no?, que puguem posar
1: exacte
0: el microones directament
1: exacte
0: al mateix envàs. Tenint en compte això, algun altre consell, Marina?
1: Sobretot, important invertir-hi el temps, tenir la planificació setmanal, tenir penjat a la nevera el meu planning setmanal del que menjaré cada dia. Això és molt important, no requereix més de 5-10 minuts, i si no sabeu com fer-ho, busqueu l'ajuda d'un professional, que de veritat que us facilitarà la vida. Si menjar bé no és gens complicat, és simplement tenir-ho present i dedicar-hi una mica de temps, i si ho feu així, de veritat, menjareu bé, us trobareu bé, us sentireu bé, i al final gaudireu de bona salut, que és del que es tracta. L'altre dia, parlant amb un pacient, li preguntava, quant val per tu la teva salut? Si ara d'aquí 5 anys us poséssiu davant d'una consulta d'un metge i aquest us diagnostiqués un càncer o alguna malaltia, que us digués, si us haguéssiu cuidat, us hagués pogut prevenir, com us quedaríeu? No cal que arribeu aquí. Planifiqueu-vos abans, organitzeu-vos, mengeu bé, que el vostre cos és vostre i només vosaltres el podeu cuidar. Per tant, és important que us estimeu i que el cuideu dia a dia.
0: Doncs no podíem acabar amb una millor conclusió aquesta secció d'avui. Marina Martí, nutricionista, ja sabeu que la trobareu a través de les xarxes com a Martí Masferrer Dietistes. Avui l'hem pogut destacar amb precisament aquest concepte, batch cooking. N'hem après una miqueta més, jo inclòs, perquè no sabia d'on baixava aquest concepte, però ja ho hem après. Marina, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: A vosaltres per comptar amb mi, Jordi.
2: Escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM, 24 hores amb tu.
3: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir.
4: La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043,
3: o a palafolls.cat.
4: L'Ajuntament al teu servei.
5: Ràdio Palafolls a les xarxes socials, facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
6: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
7: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
8: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat 2 agents.
9: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
10: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran, i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
11: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
12: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
13: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
14: Avançar les eleccions no són bones notícies.
15: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
16: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
5: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
17: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és
18: Ràdio Palafolls.
17: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
18: Escoltes
17: Ràdio Palafolls, al 107.7
18: FM.
0: Doncs ja ho tenim aquí. Aquesta última setmana, el Casal de Joves de Can Batlle ha publicat a través de les seves xarxes socials les diferents activitats i iniciatives en motiu d'un nou Estiu Jove 2026. Ens ho ve a explicar avui al Palafolls en xarxa la Clàudia Marcó, que és dinamitzadora de Can Batlle. Clàudia, molt bona tarda, benvinguda.
19: Bona tarda.
0: Gràcies per ser avui amb nosaltres, ho dèiem, ja tenim tots els cartells, ja tenim totes les iniciatives per un nou Estiu Jove 2026, oi?
19: Sí, ja ho tenim tot preparat, totes les activitats programades per dur-se a terme.
0: Doncs explica'm una miqueta, així a grosso modo, després anirem destacant, una a una. Però quina és la intenció i què voleu que els joves s'emportin d'aquest estiu 2026? A nivell general, què és el que heu dissenyat?
19: Bé, hem fet activitats variades durant tot el mes. La primera d'elles és Joves en Marxa, després seguim amb el curs de premonitors, que ja va més dirigit als joves que tenen entre 15 i 16 anys i aquest any compleixen els 16 anys. Després fem el torneig de vòlei conjuntament amb Blanes i després les dues activitats estrelles, que serien el Waterworld i el PortAventura.
0: De fet, són activitats que ja gairebé, ara parlarem perquè hi ha inscripcions, òbviament s'ha de fer uns tràmits, però que gairebé surten soles, d'aquelles que ja són veteranes, si no recordo, sempre que tractem aquesta entrevista, són activitats que ja són fixes al calendari, gairebé de l'estiu.
19: Sí, són activitats que els joves esperen, funcionen i s'ho passen molt bé.
0: Anem pas a pas, doncs, aquest Joves en Marxa, que també és una iniciativa ben interessant, es tracta, Clàudia, d'una ruta d'un parell de dies, per tant, dormiu també fora.
19: Sí, la idea principal és anar fins a la zona de Sedernes, Olot, més o menys, i aprofitar ja que hi ha les gorgues i l'aigua i tot de cares a l'estiu per no passar calor i fer una ruta d'un dia, caminar per allà, anar-nos banyant i després dormir en tendes de campanya i tornar el dia següent.
0: A quin tipus de públic va adreçada aquesta ruta, Clàudia?
19: Bé, aquesta ruta va adreçada dels 14 als 18 anys. És bastant oberta, la idea és gent que tingui ganes, tampoc fa falta ser un esportista per poder apuntar-se, és més per anar a relaxar-se, a passar-s'ho bé, a fer cohesió amb els altres joves, per conèixer-se i per crear una mica d'identitat entre els joves.
0: Mm-hmm. Per tant, del 2013, si no m'equivoco, cap enrere, es podrien apuntar.
19: Mm-hmm.
0: La data d'inscripció, el termini d'inscripció, diguéssim, ja és obert, perquè si no m'equivoco aquesta mateixa setmana, no? Heu obert inscripció?
19: Sí, ara ja hem obert inscripcions i aquest any de modificació de l'any passat és que comencen ara el 4 de maig i s'acaben el 7 de juny, que les inscripcions duren durant molt de temps, de llarga durada, però sobretot que no perdin el temps perquè les places tenen límits i s'esgoten, però tenen més oportunitat de fer-ho al llarg del temps.
0: Aproximadament, perquè també és una de les activitats estrella que organitzeu des de Can Batlle, un grup d'aquests joves en marxa, més o menys, de quants nois, noies podria constar? Més o menys,
19: Sí, nosaltres havíem pensat un grup perfecte perquè funcioni, perquè sigui dinàmic i tot, uns 20 joves, unes 20 places per poder anar.
0: Mm-hmm. Ara bé, on hem de fer una miqueta més d'esforç, perquè aquestes inscripcions s'han de fer via tràmit a la pàgina web de l'Ajuntament de Palafolls. Explica'ns una miqueta, perquè aquí encara ens queda una miqueta de saber com fer-ho,
19: Sí, aquest any com l'any passat, forma part d'un tràmit específic. Entres dins de la pàgina web de l'Ajuntament, dels tràmits, i en comptes de fer una instància general, ja trobaran, si fiquen un apartat de joventut, trobaran activitats promogudes per joventut i les veuran totes. I és un simple formulari on surten totes les activitats que acabem de parlar ara i han de marcar les que volen realitzar.
0: De totes maneres, sabeu que a Can Batlle hi ha l'Albert, hi ha en Miquel, hi ha la Clàudia, hi ha la Marta, que us poden ajudar perfectament a fer aquest tipus d'inscripcions i, si no, guiar-vos també, si teniu alguna mena de dubte, igual també que el personal que hi ha a l'Ajuntament. No sé si hem parlat de les dates, perquè, clar, parlàvem d'estiu, però aquest Joves en Marxa es farà, si no m'equivoco, el 2 i el 3 de juliol, oi, Clàudia?
19: Sí, i com deies tu, que qualsevol cosa a l'hora de fer les inscripcions, nosaltres sempre estem oberts al local a la tarda, al matí, si no necessiten trucar-nos o enviar-nos qualsevol cosa per poder-los acompanyar amb el procés d'inscripcions, que a vegades costa, estem allà per tot.
0: Mm-hmm. Aquesta és la primera iniciativa, però com ens deia la Clàudia al principi, també n'hi ha més. Per exemple, aquest curs de premonitors i premonitores, també tot un clàssic, es farà també el mes de juliol, veritat?
19: Sí, es fa la primera setmana, la segona setmana de juliol, mm-hmm, i dos dies de la tercera. Que la primera setmana que diguéssim fem nosaltres la formació als joves entre 15 i 16 anys i després els altres dos dies, que crec que cauen un dilluns i un dimecres,
0: sí,
19: realitzen pràctiques amb el casal de l'estiu, el casal d'estiu dels infants d'aquí de Palafolls del municipi, realitzaran activitats aquests.
0: Segons el cartell, és del 6 al 10 de juliol, que és aquesta formació que tu ens deies, que fan directament a Can Batlle, suposo, i el 14 i el 16 de juliol, en aquest cas, provarien una miqueta, no? Que és, sí, això de fer de monitor, tot i que el que estem parlant és de cursos de premonitors, en el casal de joves del nostre municipi. En el casal d'estiu, perdó, del nostre municipi, oi?
19: Sí, és un petit tastet perquè també vegin si els hi agrada ser monitors i monitores, perquè vagin veient, i és la primera entrada per començar de cares en un futur, si es volen plantejar fer el curs de monitors, doncs fer el tastet aquest de premonitors i premonitores.
0: El que és important dir és que aquesta sí és una activitat gratuïta, Clàudia.
19: Sí. Sí, sí, i l'activitat anterior de Joves en Marxa també és gratuïta.
0: També, doncs això és important remarcar-ho, amb un màxim de 20 places aquest curs de premonitors també. Crec que les inscripcions també continuen obertes,
19: sí,
0: no?
19: Sí, sí, sí.
0: Una bona, molt bona proposta. Teniu tota aquesta informació, de fet, així nosaltres ho estem seguint a través del perfil de Can Batlle, que ja podeu seguir si sou joves del nostre municipi i encara no els heu vist. Parlàvem d'aquestes dues activitats estrelles, Waterwall i PortAventura. Posem-hi data també i instruccions. Comencem per Waterwall. Clàudia, què em pots dir? El 20 de juliol crec que feu aquesta sortida,
19: sí,
0: oi?
19: Sí, la sortida la fem el 20 de juliol i com anys anteriors sortirem amb un autobús a partir de... al Fòrum Palatiolo,
0: sí,
19: una parada de bus, sortirem tots junts i anirem a passar ja tot el matí, dinarem allà i tot, i després tornarem.
0: Mm-hmm. En aquest cas, sí que dieu que és una sortida per a menors de 16 anys, no?
19: Sí.
0: Penseu una miqueta en tot tipus de joves, pel que veig. Hi ha formació i sortides per tot tipus de joves, Clàudia.
19: Sí, està pensada per a menors de 16 anys, però també si som majors de 16 anys també es poden inscriure, tot i que el preu de l'entrada al Waterwall varia, però es poden inscriure igualment.
0: Mm-hmm. Per aquestes inscripcions, recordem-ho, és el mateix formulari que indicàvem al principi.
19: Sí.
0: De fet, en aquest formulari el que hi ha també són les diferents opcions de les activitats on ens volem apuntar, per tant, més senzill impossible.
19: Sí, tot es troba en un mateix enllaç, en un mateix document, i només s'ha de creuar el que l'opció i ja està. També és molt important que ho faci mare, pare o tutor legal, que tot i que tingui el jove 16 anys i pugui entrar a fer la instància, és important que ho faci pare, mare o tutor.
0: Mm-hmm. Perquè òbviament, si no, tenen els 16 anys, encara no seria vàlid.
19: Sí, no seria vàlid, que l'any passat ens vam trobar en alguna situació així que els joves s'havien autoinscrit.
0: Aquí sí que és veritat que hi ha un pagament, òbviament tenim l'autobús, tenim l'entrada al Waterwall, però ho feu el mateix dia, si no
19: m'equivoco. Sí, el mateix dia és important que portin els diners en efectiu i ja està. I nosaltres, quan arribem allà, anem a pagar amb els diners de tots els joves i ja poden entrar directament.
0: I quina és la dinàmica allà mateix? Perquè algun jove potser ens està escoltant i diu, ostres, jo hi vull anar-hi, però si resulta que haig de seguir tot el grup i haig de fer el que facin tots, en aquest cas, òbviament, hi ha una persona responsable, els acompanyeu des de Can Batlle, però no significa que tot el grup hagi de passar per les mateixes instal·lacions un cop dins a Waterwall.
19: Exacte, nosaltres arribem allà de ben matí, triem una esplanada que estigui bé, que tots els joves ens puguin ubicar, i sempre un dels tres dinamitzadors del local es trobarà allà per si hi ha qualsevol cosa. I els joves poden anar, sempre intentem aconseguir que vagin en grup i que no vagin sols, i que en grup vagin a les diferents atraccions, i mentre que ens vinguin dient que estan vius i a l'hora de dinar dinem tots junts, després poden seguir amb les atraccions fins que és l'hora de retirada. Sempre acordem una hora per marxar i ja està, i si hi hagués qualsevol problema, doncs nosaltres sempre estem a la zona de referència,
0: trobada, no?
19: Sí,
0: que exacte. Que us heu explicat des del principi.
19: Exacte.
0: Això serà el 20 de juliol, però és que 3 dies després gairebé no podreu ni descansar com a
19: no,
0: monitors,
19: no
0: Clàudia. El 23 de juliol arriba la sortida a PortAventura.
19: Sí, arriba també una de les altres activitats estrelles que també funciona molt, que és PortAventura, i també la diferència amb Waterwall és que sortirem abans perquè està més lluny, PortAventura, i també agafarem un autobús entre tots els joves i totes, i anirem cap allà i també passarem tot el dia allà. És el mateix. Mm. Un punt de trobada, l'hora de dinar, també tenen el nostre contacte de telèfon i s'intenten fer grups de WhatsApp i tot per tenir a tots els joves referenciats en tot moment. I quedes una hora en el punt de trobada i després ja fem retirada.
0: com dèiem, aquestes sortides o aquestes activitats, després de molt de temps, ja treballant el Juliol Jove des de Can Batlle, Clàudia, són activitats, són propostes que els mateixos joves ja us demanen i que crec que ja els estan esperant, eh? L'únic que falta és situar-los als calendaris, a vegades perquè per qüestió d'autobusos, per qüestió de disponibilitat, poden canviar d'una data a una altra, però jo crec que normalment sempre són activitats que no fallen, eh?
19: Sí, són activitats que ja hi compto que les farem i sempre se les troben i funcionen molt bé. Per això sempre recordem que si poden fer les inscripcions abans, doncs tenen més oportunitat de que no s'esgoti les places.
0: Inscripcions que ja són obertes, no vull remarcar també, no vull oblidar tampoc que el que esteu fent és ja amb el concurs Mosca obert per tots aquells grups i després ja si ens n'anem a l'agost, tancat per vacances gairebé, Clàudia.
19: Sí, sí, tanquem per vacances, sempre hi haurà al matí algú pel local, però sí, tanquem per vacances i després ja retornem al setembre després de la festa major.
0: Mm-hmm. Ho dic perquè totes aquestes activitats que avui hem comentat, tant la ruta com les sortides a PortAventura, Waterworld o el curs de premonitors, es centren sobretot al juliol, perquè l'agost s'agafa forces, perquè el setembre ve la festa major, ja que parlàvem del concurs Mosca, i en aquest cas vosaltres també us en ocupeu, a part d'altres activitats, òbviament, de l'Altarfesta. Per tant, diguéssim que són dies que us n'aneu a dormir tard, Clàudia.
19: Sí, sí, sí, totalment.
0: És important, doncs, saber una miqueta quina serà la dinàmica d'aquest mes de juliol i agost també al Casal de Joves del nostre municipi. Recordeu que tota la informació la trobareu a través dels perfils de xarxes socials de Can Batlle. Si no m'equivoco, Clàudia, a Instagram, per exemple, can-batlle.
19: Sí, correcte.
0: No? Aquí trobareu tota la informació, igual que si us adreceu al local jove obert a les tardes, eh? Com dèiem també aquests dies, o el formulari per qualsevol de totes aquestes inscripcions el trobareu a la pàgina web de l'Ajuntament. Clàudia, gràcies avui per explicar-nos-ho tot plegat i recordeu la recomanació de la Clàudia. Quan més aviat fem aquestes inscripcions, més aviat tindrem la certesa de que podem participar a qualsevol d'aquestes activitats. Gràcies, Clàudia.
19: A tu, merci.
20: En xarxa, amb Jordi Prats Savalls.
0: I així acabem el Palafolls en xarxa. Nosaltres ho deixem aquí. Demà dimecres ens hi tornarem a posar amb més propostes, amb més cultura, amb més agenda. Tot plegat, com sempre, després de l'informatiu migdia a Ràdio Palafolls. Per cert, recordar-vos també el correu electrònic d'aquest programa per si ens voleu fer arribar qualsevol informació cultural que a nosaltres se'ns hagi passat i així doncs destacar-ho davant d'aquests micròfons. És el nom del programa, xarxa@radiopalafolls.cat. Passa molt bona jornada i fins demà. Adéu-siau.

0: Els alumnes de segon de primària participen avui a la cantata de la Clica. Els alumnes de segon de primària de les escoles de Masprats i Ferreries fa setmanes que estan treballant les cançons de la cantata de la Clica, un projecte musical que consisteix en l'aprenentatge d'11 cançons que fomenten, entre altres valors, l'autoestima, l'amistat, la diversitat, l'ecologisme o la igualtat de gènere. Després del treball a cada escola, tots els alumnes de segon pugen a l'escenari del teatre per oferir la cantata amb els seus familiars com a públic. Precisament avui es fa aquest concert al teatre per tothom que els vol escoltar. El projecte de la Clica també és profitós pels mestres i és que ofereix als docents de cada escola recursos pedagògics que estructuren l'aprenentatge d'aquestes cançons i també de les coreografies. Ho fan amb l'objectiu d'interioritzar els valors que fomenta aquest projecte. Aquesta iniciativa es desplega a diferents municipis catalans i arriba a més de 17.000 estudiants. El concert s'acompanya també de projeccions, una orquestra i una cantant que acompanya tots els alumnes. I es preveu un tall en el subministrament d'aigua a Ciutat Jardí abans de finalitzar la renovació de la xarxa. Les obres de millora de la xarxa d'abastament d'aigua a la urbanització de Ciutat Jardí arriben a la seva fase final. Després de gairebé 3 mesos de treball, aquest dimecres es durà a terme una de les actuacions finals per posar en marxa la nova infraestructura. Una actuació que requerirà un tall temporal en el subministrament d'aigua per realitzar les connexions i les escomeses pertinents. Segons les previsions, el tall es durà a terme des de les 9 del matí fins a les 3 de la tarda i afectarà prop de 220 abonats. Els veïns més afectats seran els que visquin en certs carrers de Ciutat Jardí i aquests carrers precisament els podeu consultar a la nostra pàgina web. Fins ara els veïns de la zona no havien patit interrupcions en el servei perquè la xarxa antiga s'ha mantingut operativa de forma paral·lela mentre s'instal·lava la nova. Aquesta intervenció executada per l'Ajuntament i la companyia Veolia, l'antiga Agbar, ha consistit en la substitució de gairebé un quilòmetre de canonades que havien arribat al final de la seva vida útil. Les obres s'han concentrat principalment als carrers del Moral, de la Vetller i de l'Avinguda dels Arbres.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Minut a minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
1: Bon vespre, Palafolls. Són les 8 en punt del vespre de dilluns i, per tant, ja podeu sintonitzar al 107.7 de la FM o entrar a www.radiopalafolls.cat, perquè ara mateix teniu cita en viu i en directe amb el programa que us posarà al dia de tota l'actualitat esportiva local, i així que comença el Minut a Minut. I si us sembla, farem un tracte. Nosaltres posem la informació i tu l'atenció, perquè no se t'escapi res del que ha passat durant el cap de setmana. Com sempre, ja ho sabeu, repassem resultats i notícies més destacades que hem tingut als diferents pavellons, camps, pistes i carreteres dels equips i esportistes palafollencs. I aquest programa està fet amb moltes mans i tenim diverses veus que el completen, així que no vull ser l'únic al programa i, per tant, us presento a la resta del circ. Rínxols i peus de pallasso, però amb gràcia pròpia d'un funambulista. Tenim a l'Eudald Vallecrosa. Bona tarda.
2: Bona tarda a tots, companys.
1: Setmana passada festa, avui ja has tornat.
2: Sí, avui he tornat ja encara amb més ganes que la setmana passada, ja que no vaig poder venir. I a tot, avui ja som al programa.
1: Res ha canviat, eh? Encara en Nico segueix de vacances.
2: Jo li vaig donar l'oportunitat la setmana passada, aviam si volia treure el cap, però veig que també està espantat amb la nostra companya.
1: Està estudiant.
2: Exacte.
1: Pobre, deixa el que el batxillerat és dur.
2: Doncs aviam si el podem tenir per aquí aviat una altra vegada.
1: A veure, l'hauràs de trucar tu, eh? Perquè a mi no em fa gaire cas.
2: Doncs ja el trucaré i l'aniré a buscar a casa, si cal.
1: Perfecte. També tenim a la que posa ordre al programa i, a més, domadora de cavalls, o no, Eudald?
2: De cavalls, però, i d'altres bèsties que devem tenir per aquí, eh?
1: Quines?
2: Com el presentador, per exemple.
1: Ah, vale, d'acord. No parlem d'una altra que no és la Gemma Dorna. Bona tarda.
3: Molt bona tarda.
1: Què tal, com estàs?
3: Bé, molt bé.
1: Com ha anat el cap de setmana?
3: Bé, amb aquest pont llarg he pogut descansar prou.
1: Descansar i veure esport?
3: Sí, sempre.
1: Quin esport has vist aquest cap de setmana llarg?
3: Futbol i futbol.
1: Només futbol?
3: Sí.
1: Cap altre esport? Què et sembla, Eudald?
2: Bueno, que també es passi algun dia també pel Palauet, a veure ni que sigui bàsquet, futsal, que hi ha...
1: No, i a mi m'han xivat que aquesta setmana anirà a veure handball.
3: Sí.
2: Oh.
3: Sí, aquest, a Barcelona.
2: Aquest no el donem, però hauríem de començar ja a donar també més notícies,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, a veure si hi ha algun interessat en fundar un club de handball aquí a Palafolls.
2: A veure si hi ha gent que li pot estar interessat.
1: El que passa és que les hores de les pistes estan cares.
2: Sí que és veritat això. Si no, haurem de fer alguna pista exterior o algun afegit, perquè si no tots no hi cabem.
1: Mm-hmm. Estaria bé. I el control de so, el que pràcticament és tot un malabarista dels botonets, en Jordi Prats Avalls. Bona tarda a tu també. I com sempre, entrant al programa d'avui, farem una breu repassada dels principals esdeveniments a l'esport català. Per on comencem? Gemma, per futbol?
3: Sí.
1: Vinga, va, que t'agrada.
3: El Barça guanya en un camp complicat contra el Osasuna i ja té la Lliga a tocar. Però el Girona perd el Montilivi contra el Mallorca i l'Espanyol perd contra el Real Madrid a casa, a Cornellà. I pel que fa al futbol femení, el Barça passa a la final de la Champions, guanyant el Camp Nou contra el Bayern de Múnich.
1: Sisena final consecutiva, si no vaig equivocat.
3: Sí, em sembla que sí.
1: I a futbol masculí, bé, el Barça guanya el camp de l'Osasuna. Llàstima el Girona que perd a casa, no? Era poc previsible, potser.
3: Bueno, és el Girona, ja... Jo ja no sé què més dir.
1: Sí, Girona i Espanyol que s'han complicat una mica la vida i...
3: Sí.
1: I hauran de patir per la permanència.
3: Mm-hmm.
1: Eudald, hem tingut bàsquet o no?
2: Clar
1: professional, sí.
2: Sí, bàsquet professional aquest cap de setmana.
1: De l'altre ja parlarem.
2: De l'altre, i després ho comentem amb més tranquil·litat. I en bàsquet, doncs, victòries del Barça, Girona i Manresa, i derrota del Lleida. Però bueno, els homes tampoc han sigut els únics que han competit en bàsquet, sinó també hi ha hagut el bàsquet femení amb victòria de l'Espart Girona en el segon partit de quarts de playoff de la Lliga, i passa de ronda i s'enfrontarà en semifinals contra el València.
1: Complicat ja, no? Contra el València.
2: Bueno, al final tenen un equipàs, jo confio en que arriben gairebé fins a la final i si no s'emporten el títol, però vaja, això el temps també ho dirà.
1: Que passarà a bàsquet masculí? No hem comentat el resultat de la penya perquè va haver-hi un problema amb el marcador, si no estic equivocat.
2: Doncs saps que no ho he seguit gaire, he anat seguint la resta d'equips, però la penya d'aquí m'has enganxat. Què me'n pots explicar?
1: Doncs tampoc m'ha assabentat gaire, ha sigut una mica, m'ha arribat la formació una mica per sobre. No sé si va haver-hi problemes tecnològics amb el marcador, amb la taula, o no sé ben bé què va passar, però el partit no es va poder disputar per aquest motiu.
2: Ostres, i en aquests casos no es pot ficar, no podem fer servir algun mètode analògic?
1: Jo sé que el marcador principal no funcionava, vam buscar el que és el marcador suplent, o no sé com es diu, i tampoc funcionava.
2: És que al final jo ho entenc perfectament, de que quan tens algun plan B i no el fas servir mai, al final quan l'has de treure mai t'acaba funcionant, perquè no ho tens per mà.
1: No sé si tu has viscut alguna situació similar alguna vegada.
2: Bé, sí, molts marcadors de que no funcionin o que no hi hagin, o que no hi hagi temps, i llavors s'hagi de calcular, s'hagi de mirar des d'un mòbil o amb algun cronòmetre des de la taula, mm-hmm. i anar avisant a pista el temps que queda, cridant a Rido Pelau, que en diuen.
1: És curiós, no?
2: Sí, a vegades toca també, o dies que et plou també hi ha goteres i fas com pot per acabar. Però bueno, nosaltres tampoc som esport professional, que diríem.
1: Doncs a futsal, que és el que més m'agrada a mi, el Barça va empatar i el Santa Coloma va perdre. I no sé si teniu alguna informació més a esport català.
3: No, jo no tinc res més a dir.
2: Jo ja ho he dit, tot el que sabia d'aquest cap de setmana.
1: Doncs mira, així per afegir una mica, s'està disputant la Vuelta Ciclista a Espanya femenina, i a veure si la Paula Blasi, de la que parlàvem fa unes setmanes, la pot guanyar o com a mínim està al podi.
3: Sí, esperem que sí.
2: Aviam si podem informar de bones notícies, no?
1: Confies o
2: no,
1: Odal?
2: Jo sempre.
1: Tu també, Gemma, no?
3: Sí,
1: a veure si la Paula Blasi ens dona bones alegries. Doncs ara ja sí, anem a fer una breu introducció de la mà dels titulars palafollencs.

0: La Vilaneta torna a guanyar el Palestàdium en un partit que es va jugar el passat dimecres.
1: El senyor del Sant Lluís supera la mala ratxa i, a més, un equip del club es programa campió de Lliga.
2: Poca festa aquest cap de setmana pel club Patí Palafolls, que n'han descatxat cap dia.
0: El ciclisme màster femení torna a donar alegries al Club Ciclista Palafolls, als Campionats de Catalunya.
1: Èxit total en el torneig organitzat per la Petanca La Figuerassa a les instal·lacions del barri Sant Lluís.
2: El taekwondo a Vallenada segueix aconseguint medalles amb un Nico Calvo que es mostra intractable.
0: L'Impalafolls presenta l'Interclubs que es va celebrar a Granollers.

0: Actualitzem marcadors.
1: Doncs, Eudald, no és tant Nico. Vols començar pel bàsquet o, si et sembla, li deixem a la Gemma començar pel futbol?
2: Què et sembla si avui fem una mica diferent i comencem amb el futbol? O com tu prefereixis, que tu al final portes aquí la batuta.
1: Doncs mira, ja que la Gemma va venir la setmana passada i tu no, començarà ella.
2: Va, perfecte.
3: Doncs comencem amb bones notícies, amb la bona victòria del primer equip davant d'un equip superior, o això diu la taula, per 2-1 contra el Caçà. Un partit que es va disposar a mitjan de setmana, concretament el dimecres, i que els gols de Gell i Javier Ayala van donar els 3 punts als nois de Joan Vila.
1: Important victòria, eh?
3: Sí.
1: Més, el filial.
3: El filial no va jugar, ja que aquesta jornada li tocava contra un rival que s'ha retirat de la competició. I bueno.
1: El cadet, no em facis spoiler perquè farem el partit estel·lar i, per tant, de moment no direm res. Com ja han dit els titulars, jugava contra el líder i veurem després què va passar.
3: Sí, anem amb l'infantil, doncs. L'infantil cau contra el Tordera en un partit que semblava que podia ser igualat quan al minut 21 Eric Navarro feia l'empat a 1, però que finalment els veïns van guanyar amb un resultat de 1-14. Bueno.
1: Déu-n'hi-do.
3: Sí. I vam tenir uns bons primers minuts també amb l'Alaví, amb els gols dels germans Miralles, el Sergi i en Gerard, però igual que l'infantil van acabar perdent. I en el seu cas va ser un 11-2 al camp del Tossa. I bueno. I acabem amb el puntet que suma el femení infantil en la seva visita al Santa Costa Brava. Un marcador que va acabar amb un 3-3 amb doblet de Noa Aubanell i gol de Judit Cuesta.
1: Alguna cosa a comentar, Eudald, del futbol?
2: Bueno, setmana que, tot i que el primer equip segueix en bona direcció, no?
1: Sí, per mitja alta de la taula.
2: Per això, que a més va agafar una molt mala ratxa fa una setmana, bé, fa uns mesos, te'n recordes, de mitjans de temporada.
1: Sí, que allà es van anar les opcions d'ascens.
2: Sí, però veig que ara ja estan tornant a agafar com embranzida, no? Comencen a tenir bons partits i vaja, aviam si al final poden maquillar una mica la classificació.
1: Sí, sobretot partits que suposo que ja sense opcions serveixen inclús per preparar la temporada vinent, no? Saber què han de millorar, saber que estan fent bé i la temporada vinent intentar pujar.
2: Clar, ara comencem a arribar en una època, no?, que els equips que ja no estan ni a dalt ni a baix de tot de la classificació, els hi serveix això per començar a preparar una mica ja de cares a la següent temporada. Exacte. Per intentar millorar, no?
3: Sí.
1: Correcte. Doncs sí. Hi ha alguna cosa a comentar? Alguna cosa que hagis vist del futbol?
3: Bueno, no, res més a dir. Jo crec que hauria de comentar més el partit estel·lar.
1: Tu guardes, llavors.
3: Sí, m'ho guardo tot.
1: Perfecte. Doncs, Eudald, ara sí, bàsquet, cap de setmana tranquil·let, no?
2: Sí, som-hi. Aquest cap de setmana, amb el pont del 1 de maig, que ja ha acabat, els equips de bàsquet del nostre municipi ara ja tornaran a la feina i deixen enrere aquest descans d'aquest últim cap de setmana i estan ja a punt per afrontar la recta final de temporada. Per això us volem posar una mica en context de la situació de cada equip.
1: Sí, aprofitem que no hi ha hagut partits per saber una mica com està cada equip, no?
2: Per això, perquè la majoria d'aquests equips acabaran les competicions ara al maig i així sabeu una mica també què els hi queda per davant. Després de l'últim partit acabat en victòria amb el Sènior A, i tenen unes sensacions renovades, però té ganes d'anar a per més i acabar la temporada amb bon sabor de boca. Li queden 3 partits oficials. Van de moment novens a la classificació i tenen opcions de pujar a la taula si guanyen contra els rivals directes. El proper partit serà el 10 de maig contra el Cornellà del Terri, que és el classificat que va per darrere seu, i més endavant l'últim partit de Lliga contra el just que està per sobre seu. Així que
1: potser ara una situació similar a la que comentàvem del primer equip de futbol, no? Ja sense opcions a pujar a descens. I ja potser també pensar una mica en la temporada vinent, sentar les bases, recuperar jugadors.
2: Exacte, jo crec que també és important aquests últims partits per intentar agafar una dinàmica bona, diguéssim, o almenys una motivació de cares al següent any, perquè si acabes molt cremat de la temporada es poden haver-hi baixes, poden haver-hi, bueno, baixa gent que no tingui ganes de seguir o que tingui altres prioritats, i així esperem que també es puguin motivar per seguir entrenant fins ben bé al juny.
1: Clar, i si acabes amb victòries, per exemple, dona confiança per la temporada, ostres, doncs sí que tenim el nivell per guanyar partits.
2: Sí, sí, tens ganes com de tornar després del setembre i de tornar a competir. I en una situació similar també es troba el sènior B, que després d'una victòria volen seguir amb la seva ratxa de victòries i tenen 3 partits per davant si volen sumar la seva tercera victòria de la temporada, i tenen opcions d'escalar fins a la 8a plaça, però haurien de guanyar contra els rivals directes que els queden. El primer partit, el dia 10, a Sils.
1: Perfecte.
2: De fet, aquests també tenen una situació similar, que estan allà baix. Ells no poden escalar una posició, però els hi queden també rivals directes, els que tenen just classificats per sobre, així que tenen opcions de seguir sumant alguna victòria.
1: O sigui, la veritat que l'objectiu del senyor B és diferent, el de l'A, és més fer esport, no?
2: Correcte.
1: No hi ha tanta competitivitat.
2: Correcte, és un equip que està, bueno, ja ho hem comentat moltes vegades, que està format sobretot per gent més veterana, que el que ells tenen ganes és de poder gaudir del bàsquet, de poder, sí, no tant de fer una bona competició ni un bon resultat. Per això que al final el seu objectiu queda ben, sí, ja l'han complert.
1: Tu, Gemma, quan feies futbol o ara que fas hípica, què és més, anar a passar-ho bé o anar a guanyar, a competir?
3: Amb la hípica sí que vaig més a guanyar, jo sempre busco podi o bona posició, però és veritat que amb el futbol potser el ser més petita pues, anava millor a passar-m'ho bé i aprendre-m'ho, però al final són esports molt diferents, però sí, amb la hípica sempre es va guanyar o ni que sigui acabar el recorregut, però si pot ser a guanyar sempre.
1: Tu, Eudald?
2: Jo sempre, no sé, depèn de la situació, sempre m'ha agradat la competició bastant, sí, sempre he sigut bastant competitiu, que no vol dir que llavors m'hagi de fer mal, però crec que sempre m'ha motivat bastant i sempre m'ha intentat com donar el màxim de mi, i això sempre també m'ha motivat com a seguir i intentar fer-ho millor. Si no, em costa a vegades seguir conscienciat i motivat.
1: Molt bé. Seguim amb el júnior.
2: Doncs mira, al júnior els queden 3 partits per acabar la lliga i buscaran la seva primera victòria en aquesta segona fase, que veient com s'ha millorat en el joc dels darrers partits, cada cop està més a la vora de la victòria. Tenen opcions, ja que els queda per jugar contra els rivals que estan per sobre seu a la taula. Proper partit, el dia 9, al Palauet. Així que si algú els vol anar a veure, estan convidats a anar-lo a veure.
1: I acabem amb el mini.
2: Sí, doncs en aquest equip hi ha hagut canvis, perquè els vam comunicar fa unes setmanes que ja estaven de la Lliga, però només havien acabat la fase, ja que s'ha preparat una segona fase amb 3 partits per acabar de disputar la temporada. El primer partit d'aquesta fase el faran el dia 9 a Sant Feliu de Guíxols.
1: Saps si aquesta fase és... serveix per alguna cosa o és simplement perquè juguin partits fins a final de temporada?
2: No em vull equivocar, prefereixo no jugar-me-la amb aquesta pregunta, passo per l'arbre, perquè no et sabria dir. Sí que he vist que són 3 partits sense anada i tornada, 3 partits sols, però vaja, van fer molt bon paper aquesta temporada, no m'estranyaria que pogués ser alguna classe de classificació, però vaja, també és veritat que els anirà molt bé per poder seguir competint, sí, que encara els quedaven un mes per endavant.
1: Sí, perquè si no, a vegades s'acaba a l'abril i has d'entrenar fins al juny.
2: Exacte.
1: Costa,
2: Sí.
1: Seguir entrenant bé sense partits.
2: I a nivell de club, l'organització també es perd molt, perd molt la motivació si ja no tens partits.
3: Totalment.
1: Sí, totalment d'acord. Eudald, tu mateix, ja que estàs bàsquet no hem tingut, però futsal, ja que és la mateixa federació que el futbol, doncs no hi havia descans.
2: Va, doncs anem amb el futsal, que el senyor d'honor trenca la mala ratxa i torna a guanyar. Un partit que el va començar fora de l'ascens per primera vegada des de fa molt de temps, però que amb la victòria per 4-0 als Sils recupera ràpidament el liderat. Els gols van ser de Jordi Caparrós, Aron Padilla, Pol Tormo i Oriol Garcia. I tens alguna cosa a comentar del partit, Uri?
1: Sí, la veritat que, com hem dit ja durant diversos programes, portava una mala ratxa de resultats i era important tornar a guanyar. A més, era partit a casa contra un rival de la part baixa de la taula, I més que la victòria, sobretot, ens dona molta confiança al no encaixar aquest a zero, porteria a zero, és important perquè, al final, si no encaixes gols, puntues mínim segur, i hi ha molta possibilitat de guanyar. I res, com dius, vam començar fora de l'ascens després de fa molts de mesos, i per sort tornem a ser líders, seguim depenent de nosaltres mateixos, i a veure aquesta setmana.
2: Veníeu tocats de moral o no?
1: Sí, la veritat que han sigut cops durs i sí que estàvem tocats, però bé, quan arriba el partit la veritat que l'escalfament ja estava l'equip motivat i amb ganes.
2: I tu creus que hi havia alguna explicació per aquestes derrotes? No sé, mals entrenaments o baixes remarcables de l'equip?
1: Una mica de tot, però al final potser el que més ha influït és la pressió que teníem, no? De veure'ns primers, de que quedava poca temporada i ho teníem quasi a tocar. Recordem que som un equip que venim de primera catalana, o sigui, som un recent ascendit. L'equip és jove, falta experiència i això s'ha notat en els últims partits.
2: Sí, és veritat que podria semblar com un cop fort o una derrota, però cal no oblidar que va pujar l'any passat i que sou un equip que encara que aquest any, amb una progressió normal i corrent, hauríeu d'estar a mitja taula com a molt.
1: Sí, correcte. L'objectiu era la permanència, s'ha assolit, i ara sí que és veritat que estem en una posició que volem l'ascens i ho intentarem, però el que et dic, l'objectiu de la permanència el vam assolir fa temps i per tant la temporada serà bona, passi el que passi.
2: I tant. Et segueixo amb el senyor B, si et sembla?
1: Sí.
2: Doncs victòria també per ells, per 5-1 contra el Begur, doblets de Raúl Soler i Víctor Delgado i un gol de Miguel Ángel. El juvenil d'honor perd a domicili contra el líder de la categoria, el Palau Solità, amb un resultat de 6-2. Un gol va ser en pròpia porteria i l'altre d'Ismael Tantón.
1: Per cert que el juvenil d'honor també està lluitant per l'ascens a categoria nacional. O sigui que podria ser, no vull dir encara res, però que l'any vinent dos equips del Sant Lluís estiguin en categories nacionals espanyoles.
2: Categoria nacional, què significa? Que quins equips hi ha?
1: El juvenil passaria a divisió d'honor nacional, que el grup és de Catalunya i Balears.
2: I, però llavors, fins ara no s'enfrontaven ja amb el Barça?
1: No, el juvenil no.
2: Ah, entesos.
1: Hi ha una categoria més per sobre.
2: Hi ha una categoria per sobre. Però doncs seria molt bona notícia, a veure si podem donar...
1: Sí que és veritat que les opcions passen per ser tercer i que hi hagi alguna renúncia d'algun equip balear que no vulgui pujar, perquè crec que no té equip capacitat per la categoria.
2: Bé, i també...
1: Però està l'opció.
2: Clar, i a nivell d'organització del club, de desplaçaments i tot això, tu creus que ja el pot afrontar el Sant Lluís?
1: Sí, perquè els viatges a Balears els paga la federació. Entenc. O sigui, ells et paguen el que és l'avió pels jugadors i cos tècnic, però sempre a una hora determinades. O sigui, no pots aprofitar per fer cap de setmana.
2: Vale, ja t'entenc.
1: La federació et paga l'avió per anar a jugar el partit i tornar.
2: No, si regalar-te res no t'ho regalaran, ja ho veig.
1: Ja és massa, que et pagui l'avió.
2: Doncs segueixo amb el juvenil de preferent, que va perdre 4-1 a la pista del Natació Sabadell. El gol per la Fullenc va ser de Gerard Rovira. En el juvenil C va caure contra el Malgrat per 3-5 amb un hat-trick de David Manlleu. Malauradament, seguim amb derrotes també, ara amb el cadet d'honor contra el marcador per 8-3.
1: Contra el Mataró.
2: Ah, entesos. Gràcies. Perdona, per l'aclaració. M'has posat aquí la traveta, eh? Gerard Rovira, Iñaki Bonilla i Quim Montoya van ser els golejadors.
1: Bons amics de la Gemma, eh?
3: Sí, sí.
1: L'Iñaki i en Quim. Gerard Rovira encara no el coneix perquè és de Palamós.
3: Tot,
1: però quan
3: exacte.
1: Vinguis al Palauet a veure un partit ja te'l presentaré.
3: Vale.
2: El cadet B, que no va jugar per tenir partit contra l'equip que s'ha retirat.
1: Llavors ho he pensat, quan el futbol, que també el filial no va jugar per un equip retirat. A mi em molesta molt, eh? O sigui, que et trenquin el ritme de partits perquè un equip s'ha retirat, em molesta molt.
2: I depèn de quines categories, això també s'haurien de mirar, perquè, ostres, un equip retirat, si tu ja saps des del primer moment de la temporada amb quins jugadors comptes i, ostres, que si vas amb jugadors justos, pensa tu, no?
1: Mira, posa't a pensar. Portes 3 partits seguits guanyats. Ja et toca contra un equip que s'ha retirat. Ostres. Però... Pensa en bona dinàmica i ara no jugues.
2: i amb jornada de descans no creieu que també es pot ajudar a millorar com a
1: ja, el problema és que es retiren quan està la competició ja a mitges, ja amb el calendari fet.
2: Entesos. Doncs passo amb el cadet C, que si fa no fa va tenir equip d'equip retirat, però jornada de descans, tal i com aquests, comentàvem.
1: Sí, aquests van acabar la lliga i ara faran una mini lligueta per el que et deia abans, de jugar partits fins a final.

0: apuntem possible MVP.
1: Ja va guanyar una vegada,
0: Però que, hi ha alguna llei que digui que no es pot repetir?
1: No, de fet, sembla que han repetit un parell de persones.
2: La setmana passada va repetir un del bàsquet.
1: L'Osuna.
0: Ah, és veritat. Doncs a veure, després ho comentem. També, ahir un Roncero en va fer un i l'altre el va portar a la firma de Jordi Navarro. Gran actuació de l'infantil B, tot i la derrota per 3-2 a la pista del Sant Julià de Ramis. Els dos gols palafollencs van ser de Gerai Alier. L'Alaví d'Honor, que vol lluitar a la Lliga fins al final, guanya per 0-7 a la pista del Badalona. Dos gols de Kilian Casas i la resta van ser d'Arnau Comas, Josep Comas, Pau Cabezuelo, Àlex Morales i Daniel González. L'Alaví B es proclama campió de Lliga de Primera Divisió. Encara faltant dues jornades, el ple de victòries, aquesta última per 9-3 contra el Malgrat. Els hi assegura la seva presència a la nit dels campions per acollir el trofeu corresponent. L'Alaví C s'imposa per la mínima a la pista del Premià de Dalt. 1-2. Enzo Priego i Eider Carbó van ser els golejadors. El Benjamí no va tenir partit aquest cap de setmana. I el Prebenjamí perd per la mínima contra el Castelldefels, un partit que va acabar 1-2. Caiden Guerrero va fer el gol palafollenc. I per acabar, amb la victòria sòlida del juvenil femení per 2-0 al Palauet contra l'Escola Pia Sabadell. Paula Rosselló i Maria Ribas van fer els gols.
1: Paula Rosselló, bona amiga de la Gemma.
2: Sí.
0: L'haurem de començar a enviar ella ja als partits perquè veig que té contactes a totes les categories, tots els esports. Vull dir, déu-n'hi-do, eh?
1: Gairebé coneixer més jugadors que jo, eh?
0: Tranquil·lament.
1: Doncs futbol se l'ha fet i passem al patinatge, que semblava que seria un cap de setmana que serviria per descansar, però tot el contrari pel Club Patí Palafolls, que fins i tot es van posar els patins divendres, que era festiu. I així ens ho explica en Joan Bosch.
3: Aquest pont de maig ha sigut intens pels nostres patinadors i també per als entrenadors, perquè els 3 dies hem tingut activitat. El divendres vam participar amb una quinzena de patinadors de nivells de l'1 al 4 al Trofeu Ciutat de Calella, que va anar molt bé, com sempre, s'ho van passar molt bé, vam fer bones actuacions, hi va haver dues patinadores que va ser la primera vegada que van competir i a més vam aconseguir molt bons resultats. El dissabte vam anar als nivells del 5 al 7 a fer un Open federatiu, que a nivell de resultats doncs, també va anar molt bé, tot i que les actuacions s'han doncs, d'acabar de polir de cara a l'últim Open que queda imminentment. I després el diumenge els 7 patinadors del club que formen part del show AM, que és el show, el grup de show que va sorgir de la fusió doncs, del Club Patí Palafolls i de l'APA al Maresme, de Calella i Pineda, perquè patinadors dels dos clubs interessats en aquesta modalitat poguessin competir, doncs van anar al trofeu Ausatà de Vic i el show avançat va aconseguir la primera posició i el show promoció la quarta posició. I els serveix doncs, per continuar practicant de cara a la final de Catalunya que faran el juliol.
1: Doncs, com diu en Joan Bosch, un Club Patí Palafolls que no descansa mai. I parlant de rodes, Gemma, tenim notícia de ciclisme?
2: Sí, i bones. La Imma Valle s'ha programat subcampiona de Catalunya al Màster 50 femení. Bastant bé, després d'aquests resultats. I ho va fer al Campionat de Catalunya celebrant a Sant Julià de Vilatorta en una etapa de 85 quilòmetres.
1: Eudald, vas estar allà o no?
0: No hi vaig poder-hi ser. Però segur que ho van fer molt bé igualment sense que jo els donés suport, la veritat.
1: Sant Julià de Vilatorta, comarca de...
0: Osona.
1: Molt bé.
0: Aquesta la sabies tu també?
1: No.
0: Al final, com ho dius tan segur, jo ja m'ho crec tot el que em dius.
1: Perquè em refio de tu. Per cert, com porta la preparació per les Olimpíades?
0: Cada vegada millor. Avui he hagut de fer rodillo, avui amb la pluja aquesta ha tocat rodillo, no hem pogut sortir.
1: No, d'entrenar.
0: No, però bueno, la setmana passada vau tindre entrevista, també tenien objectiu 2032, era? 2030?
1: Sí. Perquè ara em sembla que tenen, no sé si 17 anys l'Alba, 17 o 18.
2: I l'altre 16.
1: 2032.
0: Ves que no me'l cau d'entrevistar a mi també com a esportista olímpic.

0: aquell any.
1: Però quins esports faràs al final? Ciclisme segur, no?
0: Quins esports? Com a mínim ciclisme, jo crec que segurament també bàsquet, no m'estranyaria gens. Vigila que no em fiqui en futsal també algun dia d'aquests.
1: No és olímpic, així que està complicat.
0: Aquest complicat, doncs. Doncs no sé, ja veurem. Atletisme, vés a saber, amb alguna
1: en
0: modalitat.
1: General, no? Atletisme general.
0: Sí, exacte, començarem a provar. Però bueno, ja ho dirà el temps. El 2032 són les Olimpíades?
1: 2032, sí.
0: 2032.
1: Va ser 2024 les últimes, 2028, 2032, 2036.
0: Doncs ja ho veurem.
1: Gemma, tu, hípica ja, no, a les Olimpíades?
2: Sí, sí, sí.
1: Quines modalitats hi ha?
2: Com?
1: Quines modalitats hi ha d'hípica a les Olimpíades? Te la saps?
2: Bueno, em sembla que només hi ha tres. El salt, que és, pues, la doma, i el cross.
1: Per cert, què penses de les carreres de cavalls? Les curses de cavalls?
2: A veure...
1: Estan bé, no estan bé...
2: Depèn de les que em diguis. Sí,
1: les típiques apostes que donen volta...
2: Vale, sí, doncs no sóc molt fan. Llavors, no sé, sento que has de tenir molta força, però... Estan bé, estan prou bé. A més, són cavalls. A mi tot el que hi ha a cavall m'agrada.
0: També passa amb les modalitats olímpiques, com igual que en les curses, que tots els genets són molt petits, que són molt baixets i molt poc pesats. Perquè sembla que en curses tots són com gent molt petita, gent molt baixeta, com perquè també el cavall pugui córrer més. Saps si també en modalitats olímpiques els hi passa?
2: Bueno, sí que és veritat que al final, si un... Això en tots els esports, si un genet professional has de mantenir un bon ritme al nivell físic per ajudar també el cavall, però no, jo crec que no és tan estricte, entre cometes, com a les carreres, perquè al final els cavalls de les carreres no tenen res a veure amb els cavalls de salt o de doma, perquè no, les disciplines no s'assemblen en res.
0: I hi ha algun reconeixement també pel cavall a part del genet?
2: Això ja no sé contestar-t'ho, però sé que a les curses s'aposta al cavall, però ell no guanya res. Però doncs moltes vegades el guanyador doncs rep diners, i almenys si jo guanyés diners els invertiria per al meu cavall, perquè ell pugui estar millor.
0: Que a mi faria com bastanta gràcia que hi hagués una medalla pel genet i una espècie de medalla també pel cavall. Llavors, que pogués anar...
1: Que es pugui menjar, no?
0: Exacte, o alguna cosa així, o que se la pogués posar, no sé, en alguna
2: bueno,
0: banda.
2: Bueno, sí, n'hi ha. Són com corones d'herba que no se les mengen, però que se la posen pel coll i queden molt guapos, però no hi ha medalles encara.
0: Bueno, amb aquest reconeixement a mi em sembla suficient, eh? Ja, i que és un bon detall també per l'animal.
1: Tu saps que el meu ídol de la infància ara fa, no sé si fa curses, a Santa Eusana hi va molt, i la seva filla em sembla que també feia hípica, que és l'Àlex Cribiller.
2: No em sona gens.
1: L'has de buscar.
2: Vale, el buscaré.
1: Aquest és el meu ídol i ara fa esport de cavall.
2: Anda.
1: I Eudald, saps qui han sigut els que han aprofitat el pont?
0: Gairebé tothom, però em sembla que els de la petanca tampoc han parat, jo diria.
1: Van tenir jornada de descans de la Lliga del Montseny, però, com vam anunciar aquí al Minut a Minut, hi havia un torneig organitzat per ells mateixos.
0: Doncs és veritat, perquè tal i com ja havíem anat avisant aquestes darreres setmanes, el Club Petanca Figuerassa, aprofitant que tenien descans, com tu has dit, a la Lliga del Montseny, van organitzar un torneig popular. Segons la pròpia organització, va ser tot un èxit, tant d'assistència com d'ambient, i ja que hi van assistir les 24 dupletes inscrites, i on es van viure moments d'amistat i germanor entre els petanqueros, entre els propis participants.
1: Això de petanqueros. Es diu així o no?
0: Eh?
1: Petanqueros.
0: No ho sé, però en
1: queda bé,
0: en Pedro Pantera ho ha dit així, i jo he pensat, hòstia, petanqueros, la veritat és que fa molt de... per un dia així. Que al final són esportistes i petanqueros. I en la seva participació hi va assistir també el campió de Catalunya de la màxima categoria, l'Ivan Bueno, que és el vigent campió en categoria individual del Club Petanca de Martorell, si no recordo malament. El torneig va transcorrer amb total normalitat i en cal destacar l'èxit de la dupleta de la Figuerassa, obtenint un segon premi. Marc Charles i Manuel Ávila van ser els seus jugadors locals.
1: Que va ser a mi, en Pedro Pantera, m'ha enviat fotos del torneig i he de recordar que la petanca no és un esport només per jubilats, sinó que he vist fotos de gent jove, que juga.
0: Sí?
1: Sí, sí, i tant.
0: És que al final també no és només, suposo que...
1: Ja està el tòpic, no, aquest, de que és per jubilats.
0: Exacte.
1: I res.
0: I al final ha de ser un esport també molt que generi molt bon rotllo, molt bon ambient, i això tant t'és igual si ets una persona jubilat o si ets una persona jove, vull dir que tothom sí, busca el mateix.
2: Sí, sí.
1: Sí, almenys el no ser un esport de contacte, segurament la rivalitat és diferent, no? És, com dius, és més amistat.
0: Sí. No sé si vosaltres hi heu jugat alguna vegada o heu, no. Heu provat?
1: Jo fa anys que no jugo, Alguna vegada per fer una estona o a la platja.
0: Mm. Haurem de mirar uns tutorials per veure bé com es juga i poder-ho anar seguint en directe.
1: Ho tenim a prop, per anar un dia aquí a fer una partideta.
0: Per això quasi que es podria retransmetre. Vosaltres creieu que seríem els primers en retransmetre-ho en directe, no un partit de petanca?
2: Pues...
1: A veure, en Jordi, si un dissabte vol fer hores extres o un diumenge i fem en directe un partit de petanca.
0: Ara, almenys ens haurem de compensar amb un bon esmorzar si venim un cap de setmana.
1: Però tu sabries narrar un partit de petanca? Ja, a mi em costaria,
0: Jo no sé ni si sabria narrar un partit de bàsquet.
1: El de futsal ja estic acostumat, però petanca... Si no, la Gemma.
2: No.
1: Que té contacte.
2: No, jo no.
1: Doncs, Gemma, parlant de tu, també tenim notícia del taekwondo d'Avellaneda.
2: Sí. Aquests integrants van viatjar fins a Manchester per competir al British Open G1.
1: Manchester, aquí al costat.
2: Sí, està superprop.
1: Agafes el cotxe, en 5 minuts estàs.
2: Sí, o caminant. Que servia per sumar punts al rànquing europeu. I els resultats van ser aquests. El Nico Calvo, la categoria de júnior de 55 quilos, va aconseguir una medalla d'or. La Mariona categoria cadet de 41 quilos i va aconseguir la medalla de plata. I per últim, la Emma Becerra, la categoria de cadet, 33 quilos, medalla de bronze.
1: Una medalla de cada, per no tenir-les repetides.
0: Sembla com el semàfor.
1: Per ser, en Nico Calvo va a lo seu, com sempre, despuntant.
0: Sí.
1: Te'n recordes, que el vam tenir aquí?
0: Doncs,
1: on estaves tu aquell dia, precisament?
0: Segurament, jo no me l'he volgut jugar, jo no t'he volgut que diguessi molt ràpid, perquè llavors aquí em deixes en evidència, però no me'n recordo jo. Segurament
1: jo
0: sí.
1: Va estar aquí amb el seu entrenador.
2: I en el cas de la Mariona i de l'Emma, són els primers punts de la seva classificació. Mentre que en Nico, amb aquests punts, ja puja fins a la 7a posició.
1: Que per ser això dels punts és una mica relatiu, la classificació, perquè al final contra més Opens participis, més punts tenen. No vol dir que no sigui millor que els 15 que es té per davant. Mm. Però al final, mira aquest, amb Manchester. Ja suposa un... Econòmicament...
0: Home, és tota una aventura, no és només com la competició en si, sinó suposo que ha fet d'anar-hi, ha sigut tota una experiència.
1: Has de pagar viatge, hotel, menjar...
0: I ja que estàs allà, almenys, aprofitaràs el cap de setmana i faràs una mica també de volta, no?, ja que hi ets, faríeu vosaltres.
2: Jo? És Manchester,
0: Per si.
2: I també, per altra banda, tenim a l'Adrià Elias, que va competir a l'Open Colomiers de França, on va guanyar la medalla d'or a la categoria cadet, 37 quilos.
1: Aquest va anar una mica més a prop, però a França també, déu-n'hi-do,
2: Sí.
0: Poca broma, perquè entre els del ciclisme i els del taekwondo, cada vegada estem anant més lluny,
2: Sí.
1: Sí, i a més, resultats, o sigui, bons, però no a Espanya, o sigui, és fora d'Espanya. Que no és fàcil.
0: Sí, això és que es nota que hi ha talent i bona preparació aquí darrere.
1: Només falta que en Manel Seco es programi campió del món al Japó, amb el club ciclista Palafolls.
2: Sí.
0: Aviam si l'hauríem d'anar a rebre també per fer-li una entrevista quan torni a l'aeroport, saps?
1: Aquí enviem el corresponsal.
0: Nico.
1: Nico Galván reapareixerà allà a l'aeroport.
0: Exacte.
1: I... Gemma... Vinga, va, ja que li has agafat el gust al micròfon, què m'expliques del Club Turlim Palafolls?
2: Doncs aquests van ser presents a la competició Interclubs celebrada a les Franqueses de Granollers i van tenir aquests següents resultats. La Paula Graduño va aconseguir una 9a posició, la Daniela Massagú una 2a posició, la Jana Graduño va quedar en 5a posició, la Lucía Román va quedar 6a posició, la Carlota Perramon en 2a posició, la Martina Lamas en 3a posició i la Mariona Rieder en 4a posició.
1: Doncs bon resultat també per totes i que de tant en tant tenim notícies del Club Turlim Palafolls, un club que porta relativament poc aquí al poble. quan van venir, te'n recordes o no estaves tampoc?
0: Aquesta sí que me'n recordo, en soc conscient. I vaja, si la podem tornar a portar més, perquè només van venir una sola vegada, no?
1: Sí, una o dues.
0: A veure si...
1: Va ser una quan encara no tenia ni instal·lació a Palafolls, que faltava documentació també per acabar d'inscriure's, i no sé si van tornar a venir.
0: Jo la que recordo més és aquesta. El que no sé si és a la meitat d'aquesta temporada que m'he perdut, si van venir també alguna vegada, que allò ja em ballen una mica els dies, però vaja, aviam si els podem tornar a portar aviat.
1: Sí, tenim diverses entrevistes encara pendents, eh? Tenim Twirling, atletisme tenim pendent, amb Pedro Gilbran, a veure si algun dia em respon al telèfon i ve a parlar del kàrting.
0: Uri, no vull dir res, però se'ns està acabant la temporada, començaran a arribar als finals de temporada, a final dels últims resultats, i se'ns acumularà la feina, haurem de fer totes entrevistes per programa.
1: I estel·lar especial d'estiu, no?, com l'any passat.
0: Sí, és veritat, estaria bé, a veure què podem trobar. Molt bon programa, a mi em va agradar molt, que el vaig gaudir molt.
1: I tant que sí. Doncs, marcadors actualitzats, i si us sembla, anem a parlar del partit estel·lar.

0: Aquest cap de setmana, concretament dissabte a la tarda, la nostra nova reportera, la Gemma Dorna, va anar al Palestàdium a veure el partit del cadet. Un cadet que ja sense opcions de títol de Lliga, però que rebia el líder, cosa que sempre motiva. I abans de començar, Gemma, vas anar, però igual que el partit de bàsquet de la penya, per motius tecnològics, no hi ha àudios. Ja ho avancem?
1: No, vaig tenir un petit problema tècnic i no tinc àudios, però...
0: Però vas parlar amb
1: sí.
0: jugadors i entrenadors.
1: Exacte.
0: Per tant, es podràs dir que pensaven del partit.
1: Sí.
0: I si us sembla, per fer-vos treballar els dos, l'Eudal en farà la crònica i la Gemma ens anirà comentant i analitzant com ho va viure allà en primera persona i què li van comentar els protagonistes.
2: Entesos, doncs jo comento i tu, Gemma, m'interromps quan faci falta, que tu n'ets l'expert aquí. A Palafolls, el futbol cadet va viure una tarda exigent en aquest partit estel·lar de la jornada, amb un duel que posava a prova el conjunt local davant el rival, de gran nivell, com el Bell-lloc, líder de la categoria.
0: Gemma, tu no sé si vas arribar quan encara estan escalfant, no sé si ja es veia diferència de nivell o es veia les cares i algun equip més motivat que l'altre, nerviosos...
1: Vaig arribar una mica abans expressament per veure'ls escalfar i jo els veia molt igualats. Sí que és veritat que hi havia un pique de feia ja unes setmanes, però jo vaig comentar amb companyes que jo els vaig dir, jo els veig bastant igualats i jo no entenc aquest pique que tenen per altres partits anteriors, però bueno, després del partit ja es va decidir tot.
0: És que hi ha partits que l'escalfament ja es veu que dius, aquest equip guanya segur. No era el cas?
1: No, pues no.
0: Doncs Saudal, com va començar el partit?
2: Doncs el partit va començar amb un ritme alt, imposat pels visitants. El Bell-lloc va sortir molt intens, pressionant amunt i buscant porteria amb rapidesa. El Palafolls, per la seva banda, intentava mantenir-se ben col·locat sobre el terreny de joc, amb les línies juntes i amb la voluntat de no concedir espais fàcils. Tot i això, les primeres arribades del rival van acabar traduint-se en gols, fet que va obligar els locals a remar des de ben aviat.
1: Sí, el que dius, o sigui, el Bell-lloc és un rival complicat, és el primer, van primers sobrats i el Palafolls, bueno, fa el que pot. Van començar molt bé, van començar bastant durs, però el primer gol ja es van desanimar, però van fer el que van poder.
0: Doncs continuem a dalt.
2: Amb el marcador en contra, els palafollencs van intentar reaccionar. Hi va haver moments en què l'equip va aconseguir tenir més control de pilota i buscar sortides des del darrere, intentant connectar amb la línia ofensiva, però va faltar continuïtat en el joc i, sobretot, presència a l'últim terç per poder generar ocasions clares.
0: Potser faltava això, no, Gemma? Acabar d'atacar bé i per poder fer algun gol que igualés més
1: sí,
0: el partit.
1: Sí, és el que dius tu, això, intensitat, també els ànims, potser, però totalment.
0: On veies tu que hi havia més diferència? En quin aspecte del joc? No sé si, per exemple, hi havia més diferència física, el Bell-lloc sí. era més gran, més ràpid, sí. o tenia més qualitat tècnica, o estaven millor col·locats.
1: Sí que és veritat que el Bell-lloc jo els comparo amb els del Palafolls i jo els veig bastant més alts, més ràpid, però això no vol dir que el Palafolls sigui menys, evidentment. També he de dir que hi ha jugadors del cadet palafollenc que són més petits, que van un any menys i haurien de ser infantil i potser són cadet i potser els hi costa més, però això no té res a veure amb que siguin més dolents o més bons.
0: Per ser Eudal, Bell-lloc, on està?
1: A Girona.
2: Just el que anava a dir.
0: Però Girona ciutat, o sigui, o és un poble, o...
1: A mi això ja no m'ho pregunto.
2: Com ha dit, Girona ciutat, segurament...
0: Aquí t'he pillat, eh?
2: Intento fer com tu. Jo és que només conec Bell-lloc d'Urgell. El millor amic de sort és algun Empordà. No ho sé, la veritat. Algun Empordà. Aposto a l'Empordà.
0: Però si és Girona, serà el gironès, no?
2: No, perquè ja hem tingut aquesta discussió també amb Cassà de la Selva.
0: I era gironès.
2: Eh?
0: Era gironès.
2: Clar, però jo crec que ens enganya.
0: Però si està a Girona ciutat...
2: Mira, vaig a buscar-ho, perquè aviam si l'hem encertat o no. Així que jo crec que al final serà... No, ha de ser per allà mateix, perquè jo l'únic que coneixia era el Bell-lloc d'Urgell, que és l'únic que coneixia, i aquest m'ha agafat de nou. Que tal com veig... doncs...
0: No el trobes.
2: Ha vint a ser de Girona.
0: Vale, perfecte. Doncs vinga, va, continuem amb el partit.
2: Tal com us deia, defensivament el Palafolls va haver de treballar molt. L'equip va veure superat en alguns duels individuals i va patir amb la velocitat del conjunt visitant, que aprofitava qualsevol desajust per fer mal. Tot i així, l'actitud va ser en tot moment competitiva, amb jugadors que no van deixar córrer i d'ajudar en les seves tasques defensives. En la segona meitat, el partit va seguir un guió similar. El Bell-lloc va mantenir el control i va continuar mostrant-se molt encertat de cara a porteria. El Palafolls, lluny de rendir-se, va intentar ajustar millor les distàncies entre línies i va buscar tenir alguna arribada que li permetés retallar distàncies, però el gol es va resistir.
0: Així és, no? De fet, sí. Alguna ocasió clara va tenir el Palafolls.
1: Sí, a la segona meitat van començar amb un penal que va ser una pena, però el van fallar i no es va donar el primer gol, però és el que et dic, el Bell-lloc anava molt més motivat que el Palafolls i a sobre fallar un penal fa com baixar-te més el cap i jo crec que va ser un dels motius també per al que els va costar.
0: Sí que és veritat que aquest gol de penal no hauria suposat segurament una victòria, però com a mínim per maquillar el marcador, donar més confiança, més moral i acabar sent un partit més igualat, potser sí que...
1: Sí, totalment estic d'acord.
0: I el dol amb el pas dels minuts...
2: El desgast físic, com bé et dius, es va notar. Tot i això, l'equip local va mantenir el compromís fins al xiulet final, competint cada pilota i sense perdre la cara del partit en cap moment. Un aspecte molt valorable en aquest tipus d'enfrontaments. El resultat final, 0-6, que pot semblar contundent, però no explica del tot el seu esforç i la seva lluita d'un Palafolls Club Deportiu que va competir fins de les seves possibilitats davant d'un equip molt efectiu, la veritat.
0: Gemma, tu vas poder... amb qui vas parlar?
1: Jo he tingut l'oportunitat de parlar amb l'Adri, amb l'entrenador, i és el que diu l'Eudald, al final és el Bell-lloc, que és un equip fort, però que al final els jugadors tampoc van jugar malament. Som un equip que, és el que he dit abans, hi ha jugadors més petits i no podem donar-ho tot en un sol partit, i al final la Lliga no es guanya guanyant amb el líder, es guanya guanyant en partits més fàcils. També vaig tenir l'oportunitat de parlar amb el dorsal 19, amb el Gerard López Corral del Bell-lloc, que ell mateix em va dir que els palafollencs van ser durs en els primers minuts, però al final ells van ser superiors i a cada oportunitat que tenien anaven a marcar. I he tingut també he parlat amb jugadors del Palafolls que ells estan una mica tocats, no? Un 0-6 no, al final no mai acaba bé, però ells també saben que el Bell-lloc és més superior, però van a tope ara amb els play-offs.
0: Això que dius, que diu el jugador del Bell-lloc que van ser durs, tu vols veure així? De fet, hi ha diverses targetes grogues.
1: Sí, no et sabria dir quantes, però jo en vaig veure unes quantes i van aguantar. Jo vaig veure un Palafolls que va aguantar i va fer el que va poder. Al final no podem, és el que he dit abans, no es pot fer sempre al màxim.
0: Perfecte. Doncs Eudald, si em vols rematar la crònica del partit.
2: Exacte, que el que volem remarcar és que més enllà del marcador, aquest partit deixa lliçons importants. La categoria exigent i obliga a mantenir la concentració als 90 minuts, però també ofereix oportunitats de creixement per a un grup que continua formant-se i acumulant experiència. I esperem que, si no és només aquest any, que sigui també durant molts més anys. I cal destacar un element clau per entendre la temporada del Palafolls. Malgrat aquesta derrota, l'equip ja té assegurada la seva classificació per als play-offs de Sens, un mèrit important que posa en valor la feina feta al llarg de tota la temporada i que confirma el bon nivell competitiu del grup. El partit estel·lar d'aquesta jornada no va deixar punts a casa, però sí una demostració de treball, actitud i sobretot la il·lusió intacta d'un equip que encara té molt a dir aquest tram final de curs.
0: Doncs perfecte, amb aquestes paraules acabem el partit estel·lar i anem cap a l'MVP de la jornada.

0: Doncs, com diem sempre, arriba el moment més esperat del programa, que és debatre i comentar qui s'emporta el premi MVP de la jornada minut a minut. Nois, qui vol començar amb els seus candidats?
1: Si voleu, ja començo jo, no, no us preocupeu. I, bé, al final hi ha hagut diversos jugadors, tant de futbol, penso, camp, com des del futbol sala, però vaja, és que avui m'ha cridat molt l'atenció en Nils Samizo amb els seus 6 gols en categoria d'infantil d'honor, si no m'equivoco. Ostres, i 6 gols jo penso que són molt remarcables per poder-ho tenir en compte.
0: Llavors, el Nils és el teu candidat. No sé si vols donar alguns altres noms com a menció honorífica.
1: Doncs, a veure, el que havia mirat també era la Nua Ubanell pel Club Deportiu Palafolls, però amb el seu marcador 3-3 al final del partit, penso que desmereix una miqueta, saps, dos gols. Potser que amb un empat sembla
0: ja,
1: que hagi de
0: ser... Si hagués sigut un 3-2, ja canviava una mica la cosa.
1: Em sap greu dir-ho, però és així.
2: Sí, jo penso el mateix, el Nils Samizo, jo crec que és un molt bon candidat. Al final són 6 gols a Divisió d'Honor. Però jo també tenia al cap a l'Adrià Elias, que va competir a l'Open de França, però em quedo amb el Nil Samizo perquè és una mica complicat fer 6 gols a Divisió d'Honor.
0: Correcte. Jo tenia en Javier Ayala, que va fer el gol de la victòria del primer equip del Club Deportiu Palafolls. També tenia en Nico Calvo, que també va fer medalla d'or aquí al costat, a Manchester, allà al costat de Malgrat.
1: Comarca del...
0: Del...
2: Garraf. De la selva.
0: I, però bé, com diu, Nil Samizo va fer 6 gols en un partit de divisió d'honor infantil. A més, el seu equip va guanyar 8-5, o sigui, va fer 6-8. I, per tant, premi MVP de la jornada minut a minut, Nil Samizo.

0: Minut a minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
1: I fins aquí l'edició 567. Si us heu perdut el programa d'avui, no patiu, perquè el podeu tornar a escoltar a partir de les 12 del vespre d'avui mateix o demà a partir de les 2 del migdia, o a www.radiopalafolls.cat. A l'apartat de podcast, allà trobareu tots els programes de la temporada. I si no us funciona la web, doncs podeu entrar a l'aplicació de l'Spotify, buscar Ràdio Palafolls Minut a Minut, i allà us sortirà també tots els programes de la temporada. A l'edició i producció del programa hem tingut a l'Eudald Vallcrosa, en Nico Galván, l'Àlex Piqueras, la Gemma Dorna i un servidor. Al control de so hem tingut en Jordi Pratsavalls, i ens hi tornarem a posar el proper dilluns, a la mateixa hora de sempre, amb tota la informació esportiva palafollenca. Bona setmana, Gemma.
2: Bona setmana.
1: Que guanyi el Barça el diumenge.
2: Sí, i el dimecres també.
1: Dimecres també. I quan jugui el futbol sala i el bàsquet també,
2: sí,
1: que guanyi.
2: Sempre.
1: I la resta d'equips. Bona setmana, Eudald Vallcrosa.
3: Molt bona setmana, companys.
1: Que guanyi el Manresa si no juga contra el Barça.
3: El Manresa, el Barça, la penya, ja els poden guanyar tots.
1: I la Paula Blasi, que dilluns vinent estiguem parlant de que va liderar a la Vuelta a Espanya, no?
3: N'estarem atents a veure com evoluciona.
1: Perfecte. I bona setmana i molta sort a tots els equips i esportistes del nostre municipi. Adeu, adeu.

0: Palafolls oteja tot a punt per l'edició de l'Estiu Jove 2026. Can Valla ha fet pública tota la programació prevista per aquest estiu pels joves de Palafolls. Entre les activitats previstes destaca els Joves en Marxa, una ruta de dos dies cap a la zona d'Olot, on es dormirà en tendes de campanya i es gaudirà de les gorgues. També el curs de premonitors i premonitores, que inclou una setmana de formació a Can Valla i pràctiques al casal d'estiu d'infants del nostre municipi. Sobre la ruta Joves en Marxa, adreçada a nois i noies de 14 a 18 anys, des de l'organització han volgut destacar l'objectiu de cohesió de l'activitat. Segons diuen, no cal que els participants siguin molt esportistes, és una ruta per relaxar-se i cohesionar els participants. Pel que fa a les activitats més consolidades de l'estiu jove, tornen les sortides estrella a Waterworld i també a Port Aventura. En ambdós casos, els joves disposaran d'un autobús que sortirà des del Fòrum Palatiolo de Palafolls. A més, el programa inclou un torneig de vòlei organitzat conjuntament amb l'Ajuntament de Blanes. Les inscripcions per totes aquestes propostes s'han de fer mitjançant una instància genèrica a través de la pàgina web de l'Ajuntament. Aquest any les inscripcions van començar ahir i acabaran el 7 de juny. Tot i que el tràmit és telemàtic, l'equip de Can Valla està a disposició dels joves al local del centre cada tarda per ajudar-los amb qualsevol dubte o dificultat amb el procés d'inscripció. I seguim parlant de joves perquè s'ha ajornat el taller de recerca de feina per joves el pròxim 17 de maig. El taller pràctic de recerca de feina que inicialment estava previst per aquest dimecres ha patit un canvi en el calendari. Finalment, la sessió es durà a terme el 17 de maig al local Jove de Can Batllà. Aquesta formació de caràcter gratuït està especialment adreçada a joves d'entre 16 i 29 anys que vulguin millorar les seves competències a l'hora d'accedir al mercat laboral. Durant el taller, els assistents aprendran a confeccionar un currículum atractiu i també es donaran a conèixer quins són els principals canals de recerca de feina. L'activitat tindrà lloc a les instal·lacions de Can Batllà de 5 a 7 de la tarda. Els interessats a participar-hi poden realitzar la seva inscripció enviant un correu electrònic a l'adreça plf.ocupació@palafolls.cat.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Maresme.
1: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
0: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia. I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dimarts 5 de maig de 2026. La Generalitat creu que les millores en les línies de bus interurbà poden ser efectives passat l'estiu i ara les vol concretar amb el territori. Sergi Ferrer.
2: El pla aprovat per decret a llei la setmana passada suposarà la injecció en un total de 94 línies catalanes de 21 milions d'euros i mig, i entre les línies que se n'haurien de beneficiar hi ha les línies del Baix Maresme.
0: L'Ajuntament de Tordera exigeix una rectificació pública a l'emissora Flash FM per difondre acusacions falses contra la policia local, segons diuen Marc Tres Serres.
3: El consistori ha enviat un requeriment a l'emissora musical per la publicació d'un vídeo viral on una oient acusava de corrupció un agent que ja havia estat absolt judicialment.
0: Obertes les inscripcions per la cinquena edició del concurs Engalana't de Malgrat, Ona Malgrat.
4: El termini per inscriure's estarà obert fins al 22 de juny. Pel que fa als premis, el primer classificat rebrà 300 euros, el segon 250 i el tercer 150 euros.
0: I a Palafolls, Can Batlle presenta la programació de l'estiu jove 2026 amb rutes i sortides lúdiques. Melina Morilla.
5: El programa inclou també un curs de premonitors en pràctiques al casal d'estiu, un torneig de vòlei i les tradicionals sortides a Waterwall i a PortAventura.
0: I en esports, el Premià de Futbol perd contra el Torroella i ha d'esperar i guanyar per salvar-se. Martí Capçada.
6: El Premià de Futbol perd contra el Torroella per 4 gols a 2 i haurà d'esperar una setmana més com a mínim per fer-se amb la permanència. Els de Cristian Carriqui són 2 punts per sobre del descens i depenen de si mateixos per salvar-se.

0: Bona tarda. La Generalitat creu que les millores en les línies de bus interurbà poden ser efectives passat l'estiu i ara les vol concretar amb el territori. Sergi Ferrer, bona tarda. Què més en sabem?
1: Bona tarda. Doncs la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, van aventurar ahir, durant la presentació del nou pla de xoc en el servei de bus interurbà a Catalunya, que les mesures que s'hi contemplen podrien ser efectives d'aquí a 4 o 6 mesos, i també van dir que les accions que conté ara es volen afinar en converses amb l'administració local, consells comarcals i el conjunt d'operadores. El pla aprovat per decret llei la setmana passada suposarà la injecció en un total de 94 línies catalanes de 21 milions d'euros i mig, i entre les línies que se n'haurien de beneficiar hi ha les línies del Baix Maresme. Escoltem Nadal i Paneque.
2: Aquests 21 milions d'euros que explicarem estan d'alguna manera assignats a línies, però la quantitat que no explicarem és una quantitat indicativa que hem d'acordar amb els ajuntaments, hem d'acordar amb les empreses, quines són les millores que farem a cada territori, diguem. Nosaltres diguem, cal millorar el transport públic amb els hospitals del Maresme, d'acord, però cada línia l'haurem de negociar amb el Consell Comarcal, amb els ajuntaments. Tot això tardarem aquests 4 o 5 o 6 mesos.
3: I aquí estic convençuda, perquè sé que serà així, que comptarem amb l'ajut i amb el treball de tots els que sou aquí presents, regidors, regidores, alcaldes i alcaldesses, per tal de poder oferir conjuntament a nivell institucional i amb el sector privat el millor servei possible, i que a partir de setembre, octubre, comencem el curs escolar i el curs laboral amb uns serveis interurbans a l'alçada del que Catalunya mereix.
1: Recordem que d'un temps ençà la problemàtica del servei a les línies del Baix Maresme, la 803, 804 i 805, que connecten Premià de Mar, Vilassar de Dalt i Cabrils amb Barcelona, ha donat peu fins i tot al naixement de la plataforma Millorem Bus, i que aquesta entitat, amb els ajuntaments afectats, van mantenir una reunió el mes de febrer amb el Departament de Territori per tractar justament sobre possibles millores, reunió en la qual ja se'ls va anunciar l'adopció d'aquest pla de xoc que ara s'ha aprovat. A més del pla de xoc, el decret aprovat pel govern també servia per allargar 6 anys les concessions amb les operadores, que en principi finalitzava l'any 2028. Segons va dir la consellera, aquesta ampliació té a veure amb les inversions milionàries que hauran de fer per descarbonitzar la flota o per incrementar el nombre de vehicles, una inversió que demanarà més temps per poder-se amortitzar.
0: L'Ajuntament de Tordera exigeix una rectificació pública a l'emissora Flash FM per difondre acusacions falses contra la policia local. Marc Tres Serres, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma. Durant la sessió plenària de l'Ajuntament de Tordera, l'equip de govern ha informat de les mesures preses davant la difusió d'un vídeo a les xarxes socials que atemptava contra l'honor d'un membre de la policia local. Segons ha explicat l'equip de govern, l'Ajuntament es va veure amb l'obligació moral de defensar el servei públic i la integritat dels seus treballadors després que una emissora privada fes ressò d'unes declaracions falses. L'incident va tenir el seu origen en un fragment d'emissió compartit per l'emissora Flash FM a les seves xarxes socials la setmana passada. En aquest contingut, una oient afirmava que la policia local de Tordera era corrupta i facilitava dades que permetien identificar de manera directa un agent en concret. El consistori ha aclarit que els fets als quals es referia l'oient eren d'àmbit estrictament privat i van ocórrer fora de l'exercici de les funcions policials. Ho explicava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
5: També consta documentalment que l'agent al·ludit va ser absolt de forma plena i definitiva de la denúncia que va motivar el procediment judicial. Circumstància, a més a més, que converteix qualsevol imputació pública relativa als fets en una informació material i objectivament falsa. El contingut, a més, va ser emès per una emissora de ràdio privada, titular de concessió administrativa per l'ús de l'espectre radioelèctric. I, a més, va estar amplificat a través de plataformes de xarxes socials, incrementant, per tant, i notablement, la seva difusió pública i el potencial dany a la reputació tant a la persona afectada com al de la institució de la policia local i, per extensió, també de l'Ajuntament de Tordera.
4: Davant la gravetat de la difusió i el dany reputacional, tant per a la gent com per a la institució, l'Ajuntament va emetre un decret d'alcaldia sol·licitant la retirada immediata del contingut de les xarxes, una rectificació pública per part de l'emissora i l'adopció de mesures internes per evitar que es repeteixin situacions similars. El consistori s'ha reservat el dret d'emprendre accions legals per la vulneració del dret a l'honor i així mateix ha advertit que podria presentar denúncies davant el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, el CAC, i les autoritats de protecció de dades per la gestió d'aquesta informació.
0: Gràcies, Marc. I els Mossos d'Esquadra han detingut el passat 16 d'abril un home a Arenys de Mar com a presumpte autor d'una agressió sexual a Canet de Mar. Ràdio Canet.
6: Segons ha pogut saber Ràdio Canet, la detenció d'un home de 30 anys de nacionalitat americana a Arenys de Mar està relacionada amb el cas de l'agressió sexual d'extrema violència que es va produir a Canet a principis de febrer. Mossos d'Esquadra, de moment, no han confirmat encara aquest aspecte, però es tractaria del mateix cas. La investigació va començar a principis de febrer amb l'ingrés d'una dona a l'UCI de l'Hospital Can Ruti de Badalona en estat molt greu. Presentava lesions de gran gravetat compatibles amb una agressió sexual i diverses fractures. En aquell moment, el presumpte agressor va ser posat en llibertat amb càrrecs i va aprofitar aquesta condició per fugir, motiu pel qual el grup de recerca internacional de fugitius va haver d'intervenir per la seva detenció definitiva. Es tracta d'un home de 30 anys amb antecedents als Estats Units per fets similars. Utilitzava diversos perfils falsos per contactar amb dones. Un cop es va guanyar la confiança de la víctima, la va extorsionar per aconseguir diners, la va aïllar del seu entorn familiar i la va agredir físicament i sexualment. El van detenir el passat 16 d'abril i va passar a disposició judicial per delictes d'assassinat en grau de temptativa, detenció il·legal, agressió sexual, delictes contra la integritat moral i extorsió. El jutge ha decretat el seu ingrés a presó.
0: Canviem de qüestions. El govern municipal de Calella destinarà 2,5 milions d'euros d'estalvi a inversions per aquest 2026. Sergi.
1: El govern municipal injectarà 2,5 milions d'euros al programa d'inversions del 2026 recorrent a fons procedents de l'estalvi pressupostari per renovar els serveis soterrats en diversos carrers del centre urbà. L'objectiu és millorar la xarxa de clavegueram i de pluvials. Ho ha anunciat l'alcalde de Calella, Marc Buch.
7: 2 milions d'euros que es destinaran a inversions. Bé, 2 milions i mig, per exemple, doncs, carrer Roser i carrer, un tram del carrer Riera, que canviarem clavegueram, serveis. El carrer Indústria, doncs, començarem a canviar tot el clavegueram i un tub que, de pluvials que no es veu que passa per sota perquè el carrer està molt malmès. Començarem pel primer tram de Sant Jaume fins a Bruguera, però després anem fent els altres trams. Això vol dir que tenim moltes ganes de fer coses.
1: En paral·lel, l'alcalde ha evitat concretar de moment si es repetirà com a candidat de Junts a les pròximes eleccions municipals del maig del 2027. Ha deixat oberts tots els escenaris.
7: Quan sigui el moment de prendre la decisió, doncs ja ho anunciaré i, evidentment, doncs no seré temerari i si crec que haig de seguir, doncs ja ho anunciaré quan toqui, i si crec que no haig de seguir, doncs també ho anunciaré quan toqui, perquè el que no vull jo, doncs, és que tot el projecte i tota aquesta bona feina que s'està fent es pugui perdre. Per tant, si no sóc jo, segur que serà el 4, que també ho farà igual de bé o millor que jo.
1: Marc Buch va encapçalar la llista electoral de Junts a les municipals del 2023, tot i que la formació de Carles Puigdemont hi havia situat anteriorment a Josep Grima, que és l'actual primer tinent d'alcaldia. Finalment, l'alcalde també ha esquivat confirmar si Detallets actuaran a les barraques de la Minerva després que el duet mataroní publiqués les dates de la nova gira Cafè pels més cafeteros, amb la reserva del dimarts 22 de setembre per a una població del Maresme que coincidiria amb la vigília de Festa Major.
7: M'agradaria molt que vinguessin, però fins on jo sé, de moment no hi ha res confirmat, per tant, el temps dirà.
0: Gràcies. I Vox Tordera critica l'Ajuntament per oferir sessions d'informació per regularitzar papers. Marc.
4: Sí, el grup municipal de Vox a l'Ajuntament de Tordera ha denunciat en un comunicat que el consistori hagi organitzat dues reunions informatives extraordinàries adreçades específicament a immigrants en situació irregular, amb l'objectiu d'explicar-los el procediment administratiu corresponent i facilitar-li el procés i oferir-los acompanyament. Des de Vox Tordera consideren inadmissible que l'Ajuntament destini recursos municipals a afavorir i assistir persones que es troben en situació irregular. Escoltem el regidor de Vox, Eric Pérez.
8: Este Ayuntamiento de Tordera va a hacer de dos reuniones extraordinarias para explicarle a estas personas el proceso que deben hacer y una especie de acompañamiento y facilitarle la documentación que necesitan. En cambio, las personas de aquí, los de casa, tenemos que hacer largas colas, esperar muchísimo tiempo, pedir cita previa incluso en algunas ocasiones, y lo vemos un sesgo comparativo y una injusticia total hacia los de casa.
4: D'altra banda, la regidora d'Atenció Social, Toni García, recorda que l'Ajuntament es limita a facilitar els documents que la normativa estatal contempla i que les sessions extraordinàries tenen la voluntat d'informar de les gestions que necessiten fer als immigrants per regularitzar la seva situació. Vox a Tordera ha sol·licitat, d'altra banda, informació al consistori sobre la nacionalitat d'aquestes persones i el nombre d'immigrants en situació irregular al municipi. De moment, l'Ajuntament reconeix haver atès 171 immigrants en situació regular. Des de Vox defensen que els recursos públics s'han de destinar prioritàriament als espanyols i als veïns del municipi de Tordera.
0: Moltes gràcies. I Hospital de Proximitat de Televisió Mataró i La Xarxa i Justo Molinero reben el Premi Nacional de Comunicació. Martí Capçada, bona tarda.
9: Bona tarda, Gemma. Així és, aquest matí han transcendit els periodistes, mitjans i produccions que enguany rebran els Premis Nacionals de Comunicació que atorga el Govern de la Generalitat, i dos d'ells se'n van cap a Mataró. La producció d'Hospital de Proximitat, que firmen a quatre mans TV Mataró i La Xarxa, s'endú un ex aequo amb el Diari de Sabadell al Premi Nacional de Comunicació de Proximitat, mentre que l'històric periodista radiofònic Justo Molinero rep el Premi Nacional d'Honor per la seva trajectòria. En el primer cas, el govern diu que Hospital de Proximitat ha sabut apropar amb sensibilitat la realitat del sistema sanitari als espectadors, donant veu tant als professionals com als pacients. La sèrie, que ja arriba a la segona temporada, ens ha mostrat històries reals de centres hospitalaris com l'Hospital de Mataró. Pel que fa a Molinero, se li reconeix una trajectòria de gairebé 45 anys al capdavant de Ràdio Teletaxi, i també haver dignificat la ràdio popular, fer-la créixer i convertir-la en una eina de cohesió social. Altres premis d'aquest any són la plataforma 3CAT, amb el Premi Nacional de Comunicació Digital, RAC1, amb Comunicació Radiofònica, Ràdio Televisió Espanyola, Catalunya, amb Comunicació Televisiva, i Esther Vera, amb el Premi Nacional de Premsa. Els premis es lliuraran el 19 de maig a Sabadell.
0: Seguim avançant. Sant Vicenç de Montalt acollirà aquest diumenge 10 de maig una nova campanya de donació de sang i plasma. Martí Capçada, en tens tots els detalls.
9: Correcte. La iniciativa està organitzada pel Banc de Sang i Teixits amb la col·laboració de l'Associació de Donants de Sang del Maresme i també la Regidoria de Salut. Per participar-hi és imprescindible reservar hora prèviament al web donarsang.gencat.cat o bé trucant al 93557-3566. Pot donar sang qualsevol persona d'entre 18 i 70 anys que pesi més de 50 quilos i tingui una bona salut. En el cas de les dones, no poden estar embarassades. A més, cal deixar passar 2 mesos entre donacions. Pel que fa al plasma, els requisits són exactament els mateixos, tot i que si has donat sang hauràs d'esperar un mes abans de poder fer una donació de plasma. Tots els grups sanguinis són necessaris, però recorda especialment la importància del grup AB, ja que és donant universal del plasma.
0: Gràcies. I ja estan obertes les inscripcions per la 5a edició del concurs Engalana't de Malgrat. Ona Malgrat.
10: Doncs així és, la vila es prepara per celebrar una nova edició del concurs Engalana't, una de les iniciatives més esperades de la Festa Major, on els veïns dels diferents barris de Malgrat decoren els seus carrers amb una temàtica específica. El termini per inscriure's estarà obert fins al 22 de juny. Les inscripcions es poden formalitzar enviant un correu electrònic a comissiodefestesmalgrat@gmail.com. Repetim, comissiodefestesmalgrat@gmail.com. Les bases del concurs es poden consultar a través del web de l'Ajuntament. Pel que fa als premis, el primer classificat rebrà 300 euros, el segon 250 i el tercer 150 euros. També hi haurà un premi del jurat popular, valorat en 50 euros, que es decidirà mitjançant votació oberta a la ciutadania. A més, tots els carrers participants que no obtinguin premi rebran un diploma i un obsequi en reconeixement a la seva implicació. En l'edició anterior, el primer premi se'l va endur al carrer Sant Pere, el segon al carrer Ramon Turró i el tercer al carrer Maó, qui també va guanyar el premi per votació popular.
0: I les festes de barri a Llavaneres arriben a Can Sants aquest dissabte 9 de maig. Martí Capçada.
9: Així és, com tu bé dius, Gemma, les festes de barri de Llavaneres continuen aquest dissabte 9 de maig amb una nova trobada al barri de Can Sants. Després del tret de sortida el passat 2 de maig a Sant Pere el Valís, la iniciativa arriba ara amb un sopar a la fresca i música amb DJ al carrer de Sant Pere. Amb aquesta proposta neix l'objectiu de dinamitzar la vida als barris i també fomentar la convivència entre veïns. L'activitat començarà a les 9 del vespre amb un sopar obert a tothom. Cada família podrà portar el seu propi menjar i beguda, però també hi haurà l'opció de comprar un tiquet per 6 euros, que inclou un entrepà de botifarra a la brasa i una beguda. La recaptació es destinarà a l'entitat Llevaneres contra el Càncer. Durant la nit també hi haurà un servei de barra gestionat per aquesta mateixa associació i la vetllada continuarà amb música a càrrec d'un DJ. Les persones interessades, especialment el veïnat de Can Sants, ja poden reservar taula i tiquets de sopar a través d'un formulari habilitat al web.
0: Gràcies, Martí. I Canet de Mar impulsa dues xerrades per orientar famílies en la criança d'infants i adolescents. Ràdio Canet.
6: L'Ajuntament de Canet de Mar, amb el suport de la Diputació de Barcelona, organitza per aquest dijous dues xerrades adreçades a famílies per oferir eines i orientació en l'acompanyament dels fills i filles en diferents etapes del seu desenvolupament. Les sessions se centraran en la infància i l'adolescència i proporcionaran recursos pràctics per reforçar els vincles familiars i afavorir el benestar emocional. Rosabel Madrid és regidora d'Educació.
11: Hi ha dues xerrades adreçades a famílies que us poden ajudar a moments claus de la criança, perquè segur que alguna vegada t'has preguntat: ho estic fent bé? O com els acompanyo quan comencen l'escola? Com gestiono els canvis als primers anys? I més endavant, com entenc l'adolescència sense perdre el vincle?
6: La primera xerrada es titula Escola i família, l'inici d'una bona relació, i tindrà lloc a les 5 de la tarda al tema C Odeon. S'adreça a famílies amb infants en educació infantil. A les 6 de la tarda i en format online es farà la segona xerrada, que porta per títol La dificultat d'acompanyar els adolescents, eines per ajudar els fills i filles a créixer. Està adreçada a famílies amb joves d'entre 12 i 16 anys. Per participar-hi cal inscriure's omplint un formulari que trobareu al web municipal.
0: Més qüestions. Margarita Valls és la nova presidenta de Càritas Calella. Sergi Ferrer.
1: Càritas Calella ha iniciat una nova etapa amb la renovació de la seva junta el passat mes de març, situant Margarita Valls al capdavant. Tot i el relleu, l'entitat manté una línia continuista, ja que la majoria de membres ja formaven part de la junta. La nova presidenta ha explicat que el seu nomenament va arribar a proposta de qui fins fa poques setmanes ocupava el càrrec, mossèn Cinto Busquet, i amb el suport unànime de l'equip.
12: Mossèn Cinto, que era el president, va dir que ell havia de ser només conciliari, que ell el càrrec de president no era el que tenia que desenvolupar, i em va dir que fos jo la presidenta. Va proposar-ho aquell mateix dia. Jo vaig quedar així una mica, bueno, jo ja formava part de la junta feia anys, vaig quedar una mica sorpresa. Va haver-hi votacions i tothom va dir pues, que ho sigui la Margarita. Dic, bueno, pues vale, pues serà la Margarita, i aquí estic. Però sincerament, vull dir, ja fa anys que estic a dintre de Càritas i de la junta formo part també fa temps, vull dir que continuarem desenvolupant les nostres tasques, doncs, el millor que puguem.
1: Un dels pilars econòmics de l'entitat és el Rober, que actualment és la principal font d'ingressos de Càritas Calella. Hi participen 21 persones voluntàries i els recursos obtinguts amb la venda de roba de segona mà, que permeten finançar diversos projectes socials. Aquest dilluns, la nova presidenta, juntament amb Remei Moré i Sònia Pruna, han parlat del tancament de l'economat del carrer Balmes a principi d'any. Segons expliquen, el canvi va generar incertesa inicial entre algunes famílies usuàries, especialment mentre s'implementava el sistema de targetes moneder gestionades per serveis socials. El canvi de model ha comportat també un augment de persones derivades al menjador social del Poble Nou, que actualment serveix una cinquantena de dinars diaris. Des de la pandèmia, però, el servei ha canviat el format i ja no permet menjar-hi a l'interior. Càritas manté actius diversos projectes, els tallers d'acollida lingüística i el servei d'assessorament jurídic. L'entitat atén diàriament entre 6 i 10 persones noves en situació de vulnerabilitat, moltes d'elles amb problemes d'habitatge.
0: I a Palafolls, Can Batlle ha presentat la programació de l'estiu jove 2026 amb rutes i sortides lúdiques. Melina Morilla.
13: Així és, Can Batlle ha fet pública tota la programació prevista per aquest estiu pels joves de Palafolls i també Rodalies. Entre les activitats previstes destaca el Joves en Marxa, una ruta de dos dies cap a Olot, on es dormirà en tendes de campanya i es gaudirà de les gorgues. També el curs de premonitors i premonitores, que inclou una setmana de formació a Can Batlle i pràctiques al casal d'estiu. Sobre la ruta dels joves adreçada a nois i noies, des de l'organització han informat que l'objectiu és cohesió de l'activitat. Segons han dit, no cal que els participants siguin molts esportistes, és simplement una ruta per relaxar-se. Pel que fa a les activitats més consolidades, tornen les sortides Estrella a Waterworld i també a PortAventura. En ambdós casos, els joves disposaran d'un autobús que sortirà des de Palafolls. A més, el programa inclou un torneig de vòlei organitzat a Blanes. Les inscripcions per a aquestes propostes s'han de fer mitjançant una instància genèrica al web de l'Ajuntament. Van començar ahir i s'acabaran el 7 de juny. Tot i que el tràmit és telemàtic, l'equip de Can Batlle està a disposició dels joves al local del centre cada tarda per ajudar-los amb qualsevol dificultat dins del procés d'inscripció.
0: Gràcies. I l'exposició Gaza, les seves càmeres, els nostres ulls, ja es pot veure a la Biblioteca La Cooperativa de Malgrat de Mar. Ona Malgrat.
10: Sí, fins al 15 de maig, la Biblioteca La Cooperativa acull l'exposició Gaza, les seves càmeres, els nostres ulls, un recull fotogràfic que mostra les conseqüències de la guerra entre Israel i l'organització paramilitar Hamas, conflicte iniciat a l'octubre de 2023 i que ha desembocat en un genocidi cap al poble palestí. Així ho va determinar l'ONU al setembre de 2025. La mostra fotogràfica compta amb la participació de 8 fotoperiodistes palestins, alguns d'ells premiats per millors fotografies. L'exposició arriba a Malgrat després de passar primer per Vic, on originalment comptava amb unes 100 fotografies, però per temes d'espai s'ha acabat reduint l'exposició a prop de la meitat. L'entitat Malgrat acull, juntament amb la biblioteca i l'Ajuntament, ha estat l'encarregada de portar al municipi aquesta mostra. Després de l'exposició a Malgrat, es preveu que aquesta es vagi mostrant a altres indrets de Catalunya.
0: Gràcies. I el Consell d'Infants a Palafolls convida a descobrir el patrimoni local amb una visita guiada lúdica. Melina.
13: El Consell d'Infants té a punt ja la seva primera gran activitat. Després de rebre l'encàrrec de posar en valor el patrimoni local, els infants han estat treballant en diferents grups per apropar la història de Palafolls a la ciutadania. L'activitat central del projecte és una visita guiada, dissenyada i conduïda pels mateixos nens i nenes. No serà una visita convencional, sinó que s'ha preparat com un joc de preguntes. Tal com han indicat els mateixos consellers, per poder avançar d'un punt a un altre del recorregut, els participants hauran d'encertar les qüestions que els plantegin. La cita serà el proper dissabte 16 de maig a les 10:30 del matí a la plaça Major davant l'Ajuntament. Allà tindrà lloc la primera prova del joc. Per participar en aquesta descoberta del patrimoni és necessari inscriure's prèviament a l'Escola de Música i Dansa de Palafolls. A banda de la visita, el Consell també ha posat en marxa altres iniciatives per fomentar la participació i el coneixement del poble. D'una banda, durant tot el mes de maig hi haurà una enquesta oberta a xarxes socials per saber quin coneixement té la població i, d'altra banda, un dels grups de treball ha inventat una història sobre el poble que es presentarà pròximament.
0: I en esports, el Premià de Futbol perd contra el Torroella i ha d'esperar i guanyar per salvar-se. Marc Tres Serres.
4: Sí, el Premià de Futbol va perdre contra els de Torroella de Montgrí del Baix Empordà 4-2 i haurà d'esperar una setmana més, com a mínim, per fer-se amb la permanència. Els de Cristian Carriqui són 2 punts per sobre del descens i depenen de si mateixos per salvar-se. Tot passa per sumar els màxims punts en les últimes 2 jornades o esperar que els rivals punxin. De fet, només el Parets i el Banyoles podrien complicar la vida als premianencs, perquè el filial del Sant Jaume d'Olot i el Mollet ja són equips descendits a segona catalana. Mal partit a Torroella, ja que el rival va anotar 4 gols amb un bon domini i els premianencs només van poder maquillar el marcador. Joan Bordallo i Malamín van anotar els gols. El proper duel serà directe entre Premià i Banyoles. Guanyar pot significar fer-se amb la permanència. El partit, diumenge, al Municipal a les 6 de la tarda.

0: Tordera, per exemple, es van acumular 16 litres per metre quadrat, avui podrien tornar a tenir puntualment en algun sector doncs, precipitacions una mica més destacables. D'entrada s'espera una tarda en la qual els vents bufaran fluixos del sector sud i la situació marítima continuarà com fins ara, dominada bàsicament per la maror a marees de mar de fons. Temperatures avui més o menys com les d'ahir. De cara a demà s'espera un temps tranquil, un temps més estable, de tota manera amb nuvolades a la tarda, sense descartar alguna gotellada puntual cap a l'àrea del Maresme Nord i amb vent que continuarà fluix en conjunt, amb una situació marítima que es mantindrà dominada per la maror amb lleugera mar de fons que anirà disminuint amb el pas de les hores. Les temperatures demà al migdia pujaran una mica, de nit es mantindran sense grans canvis o fins i tot encara poden arribar a baixar una miqueta més en relació a la nit anterior. De cara a demà passat, dijous, tranquil·litat meteorològica amb alguns núvols poc importants i divendres, ara per ara el temps que farà és una mica una incògnita, ja que alguns mapes ens donen pluja, altres no. Creiem que no hi haurà precipitació fins dissabte, però bé, en qualsevol cas ja ho anirem veient al llarg dels pròxims dies.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies. Anirem veient l'evolució del temps als pròxims dies. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem tenim diferents seccions. Tenim música amb en Sergi Ferrer, qui ens presenta un nou grup, també nous tastets de llengua amb en Martí Capçada. I tot això serà d'aquí a 3 minuts a l'Ona Maresme. No marxeu, fins ara.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la festa major petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
4: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
5: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
6: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
3: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
7: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
3: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
8: per començar aquests canvis de direcció, que també li han acompanyats d'un grafiat provisional.
3: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars, uniformats i amb armes simulades.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat. Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Doncs va, som-hi, moment de fer el repàs a les xarxes socials. Avui amb la Melina Morilla. Bona tarda, Melina.
2: Hola, Gemma, què tal? Com estàs?
1: Molt bé, i tu què tal? Com

0: va aquest dimarts?
1: Aquí estem amb el dia una mica trist, però bé, no?
0: Sí, així, l'ambient. Avui el temps està doncs, a rarot, però vaja, per això ara farem aquesta secció de xarxes per animar-nos. Al Maresme, què podem destacar avui, Melina?
1: Doncs no sé si és molt animada la notícia que us porto de la comarca, però la Fundació Maresme ha impulsat una nova campanya, en aquest cas es diu Error 404, per crear un centre ocupacional davant la manca de places. La manca de recursos per l'atenció de persones adultes amb discapacitat intel·lectual ha arribat a un punt crític al Maresme. De fet, la Fundació Maresme per això ha presentat oficialment la seva iniciativa Error 404, centre ocupacional no trobat. Una acció de sensibilització i captació de fons que pretén revertir la situació de vulnerabilitat que viuen actualment més de 60 persones que no poden accedir a cap recurs ocupacional. Aquesta xifra, segons adverteix l'entitat de Mataró, podria créixer pròximament a causa de la graduació de nous alumnes provinents de l'Escola d'Educació Especial Les Aigües.
0: Molt bé, això pel que fa a la comarca. En clau internacional, què és notícia?
1: Doncs l'Iran ha acusat els Estats Units de matar 5 persones d'embarcacions civils. Sobre el paper, la treva entre Estats Units i l'Iran continua vigent sobre el terreny, però les accions armades dels dos països en les últimes 24 hores indiquen el contrari, la tornada de les hostilitats a gran escala sembla més propera que mai. Mentre aquest dimarts els Estats Units han anunciat la destrucció de 6 llanxes militars de la Guàrdia Revolucionària iraniana que s'encarregaven d'impedir el pas de vaixells per l'estret d'Hormuz. El règim dels ayatolàs ho ha desmentit i ha afirmat en un comunicat oficial emès per la televisió estatal que l'atac de l'exèrcit nord-americà ha provocat la mort de 5 civils. L'acció armada de Washington s'ha produït l'endemà de l'atac iranià contra refineries dels Emirats Àrabs Units i d'Oman.
0: I el tema curiós del dia, Melina?
1: Doncs tampoc és una notícia positiva avui, i és que almenys hi ha 8.000 persones sense llar només a Barcelona. Entre les persones que dormen en tendes no hi ha només estrangers, i és que això és el que sempre es pensa, sinó que, per exemple, a l'altra punta de la Ronda Litoral, a la Vila Olímpica, al matí de Catalunya Ràdio ha parlat amb persones de nacionalitat espanyola que també s'han vist abocats a viure al carrer. Segons algunes de les declaracions, la imatge estereotipada de persones sense sostre aquí a Tobre sempre hi ha al mateix lloc, respon a una part petita de la població sense llar. Tot i això, diuen, hi ha molta diversitat. Ho ha explicat al programa el director de Polítiques Públiques i Drets Socials de l'Institut Metròpoli, Albert Sales. Un altre testimoni ha relatat com es va veure sense més opcions que viure al carrer. Segons ha dit, tenien un restaurant amb la seva dona, el van haver de vendre, es van separar i ho van dividir. Amb el que li va quedar, no li va donar per trobar cap lloc per viure, malauradament.
0: Déu-n'hi-do, avui les xarxes plenes de notícies, doncs, com ja has explicat, Melina, no molt positives, però vaja, anem amb la pregunta del dia, a veure si ara sí ens animem una mica. Va, som-hi. Doncs va, què estem preguntant avui a l'Ona Maresme, Melina?
1: Avui el que volem saber és si els nostres oients són esperançadors i consideren que millorarà la situació de l'habitatge. Hi ha 3 respostes, espero que sí, no crec o estic segur o segura que sí que millorarà.
0: Perfecte, doncs veurem si els nostres oients són optimistes o no. Melina, gràcies, com sempre, fins ara.
1: Fins ara.
2: Estàs escoltant Ona Maresme, a la teva ràdio local.
0: La Biblioteca La Cooperativa acull l'exposició Gaza, les seves càmeres, els nostres ulls, un recull fotogràfic que mostra les conseqüències de la guerra entre Israel i l'organització paramilitar Hamas. Avui en parlem amb l'autora de l'exposició, l'Agnès Juster.
3: Bé, parlem de l'exposició Gaza, les seves càmeres, els nostres ulls, que organitza Malgrat Acull, la Biblioteca, la Cooperativa i l'Ajuntament, i de fet avui parlem amb l'autora de l'exposició, que es diu Agnès Juster. Bona tarda, Agnès.
4: Bona tarda, bona tarda.
3: Bé, en primer lloc, què ens podem trobar en aquesta exposició? De què va?
4: Bueno, són un recull de fotografies que varen fer 8 fotoperiodistes de palestins, i doncs es poden veure, es pot veure què passava, no? Les imatges que potser doncs no veien per la tele, doncs es pot veure què passava.
3: Mm-hmm. Què en sabem d'aquests fotoperiodistes? És a dir, bueno, com bé dius, són de Palestina. Tenim, ens pots facilitar més informació d'ells, una mica qui sí, són, sí, la seva experiència?
4: Són de Gaza, són sis. Els seus noms són en Saber, Rames, Labut, Labet, en Mohamed i en Kamis. I després de la part de Cisjordània hi ha la Diana i l'Anne, que l'Anne l'he posat perquè, bueno, va ser bastant difícil contactar amb periodistes de Cisjordània. Realment és una noia francesa, però que viu fa molts anys que viu a Palestina. Mm-hmm. Llavors, bueno, tots ells són fotoperiodistes, que molts d'ells han guanyat premis. De fet, hi ha en Saber Nuraldin, que recentment l'hem pogut veure a TV3, perquè ha guanyat ha estat nominat com a finalista del foto d'any del WordPress Photo, i bueno, i una d'aquestes fotos està a la col·lecció.
3: Mm-hmm. Val, has dit que eren 6 fotoperiodistes, veritat? O en total són 8? No m'ha quedat clar el número.
4: En total són 8.
3: Vale. Aquí anava jo una mica amb com va ser que tu un dia et vas despertar i vas dir: mira, vull fer una exposició de fotografies de Gaza i em poso en contacte amb gent d'allà. És a dir, què se't va passar pel cap i com va sortir tot?
4: Bueno, doncs era una mica la frustració que tenia, sentia com una mica, sí, no?, frustració de que jo estava seguint doncs tot el que estava passant, tot el genocidi de Gaza, amb imatges, els seguia per Instagram, perquè des, doncs, és una eina que, doncs, que pots obtenir molta informació, no? I jo els seguia molts periodistes, fotoperiodistes, no? I després jo, quan veia, no, que aquí, doncs, els nostres mitjans, doncs, que no podien ja transmetre, no?, aquestes imatges tan brutals que estaven passant, i jo sempre pensava, clar, és que no és el mateix que et diguin que han matat un nen que veure'l, no?, en els braços del seu pare o la seva mare. I bueno, doncs, jo el que vaig voler va ser, doncs, poder fer arribar no, a la meva terra, a casa meva, doncs, aquestes imatges, que realment és el que impacta i el que fa, doncs, que una persona pugui empatitzar molt més amb l'altra persona.
3: Mm-hmm. Sí, perquè a part de les imatges s'inclou informació, s'inclou alguna dada més per la gent, o és un recull d'imatges només?
4: És un recull d'imatges, i bueno, cada fotografia, doncs, té una petita informació, que és la que el mateix fotògraf em va facilitar, i després, doncs, també podreu veure, doncs, una mica d'informació de cada fotoperiodista. També hi ha un full, doncs, d'una informació de cada un.
3: Quantes fotografies hi ha en total a l'exposició?
4: L'exposició completa són 100 fotografies. Aquí, malgrat ostres, ara m'has agafat així, crec que n'hi ha 40, 43 o 46 fotos, hi ha, déu-n'hi-do.
3: O sigui, 43 fotos, però en total l'exposició completa són 100.
4: Són 100 fotografies, mm-hmm. Sí.
3: Val. Entenc que Magrat, perquè ens han dit, és el segon municipi al qual portes aquesta exposició. El primer va ser a Vic, si no m'equivoco.
4: El primer va ser a Vic, sí.
3: Quan va ser?
4: Va estar el novembre, va estar. Uh-huh. En principi només havia d'estar el novembre, però després vam arribar a un acord i la vam poder tenir fins després de les festes de Nadal.
3: Molt bé. I més que res, per tenir-ho com a precedent, quina valoració o com va anar aquesta exposició? Quina va ser la percepció de la gent?
4: Doncs molt bona. Evidentment que hi havia gent... És una exposició impactant, no? Llavors hi havia gent que ens deia, doncs, que a vegades, doncs, hi havia hagut d'anar una segona vegada perquè no havia acabat la primera, o d'altres, doncs, ens deien: ostres, doncs, moltes gràcies, no? Perquè és això, que són imatges quotidianes que, doncs, no arribaven, no?, en aquells moments als mitjans normals d'aquí. Uh-huh. I bueno, sempre hi ha algú que diu: això és innecessari, també, però no, vam tenir una molt bona rebuda.
3: Val, perquè les imatges que surten, a veure, entenem que estem parlant d'un conflicte on sí, si hi poden haver imatges, sí, sí, entenc que són imatges dures, no? No sé, no vull ser tampoc morbós, però
4: No, a
3: què,
4: a veure,
3: què
4: ja,
3: es poden
4: ja,
3: veure les imatges?
4: Jo dic el dia, jo dic que és del dia a dia. Hi ha, evidentment, hi ha escenes molt doloroses d'infants, però també doncs n'hi ha unes doncs que es veuen doncs vivint en els campaments, com juguen també, o el seu dia a dia doncs anant a recollir aigua o bueno, anant a mirar el que queda de casa seva, no? Són una miqueta, és el dia a dia que hi havia allà.
3: Val, després de Malgrat, què toca? Perquè, Agnès, ho vols portar també a altres municipis de Catalunya?
4: I tant. Sí, doncs mira, ja estem preparant a Balaguer. A Balaguer també estarà exposada al juny, al mes de juny, i bueno, i esperant, ara ho acabaré d'obrir perquè realment encara no ho he posat com molt a mans de totes les organitzacions, així que són més propenses, però sí, tenim bueno, bons sentiments, no?, en això de que han tingut sempre bona rebuda i estem molt contents.
3: Agnès, ja sé que potser, bueno, és una pregunta personal, però bé, també l'exposició també equival a una certa crítica, no? Que és una exposició crítica sobre la guerra, entenc. Voldria saber la teva opinió sobre el conflicte de Gaza, què et mereix aquest conflicte i com creus que s'hauria d'actuar?
4: Bueno, doncs, sens dubte és un genocidi i em porta molta vergonya, una mica vergonya com a societat, com als nostres polítics, no? Que aquesta incapacitat de frenar aquestes brutalitats, això, sí, ràbia, no? Una miqueta el que que va generar una miqueta en general.
3: També tenim part de responsabilitat de població, o que som una mica, estem a l'expectativa del que passa,
4: A veure, entenc, sempre podem fer coses. Sempre podem fer coses, però evidentment aquí, per exemple, la Unió Europea, Europa calla molt, no? O fins i tot en alguns moments s'ha posat a favor de l'agressor. Llavors, bueno, jo crec que hem de fer molta més pressió als nostres polítics. Val. Nostres polítics, sí.
3: Després d'aquesta exposició, no sé si Agnès ens vols adelantar algun projecte futur teu, no sé. Clar, és que parlem una mica també des del desconeixement, eh? No sé què, sí. Quina és la teva professió, què et dediques, més que res, perquè no sé si això ho has fet per moto propi de dir, mira, vull portar això, o que ja va vinculada a la teva professió. I
4: Jo sóc infermera. Soc infermera, però formo part d'un grup que es diu Grup de Solidaritat amb Palestina d'Osona. Tot i que bueno, això sí que va sortir una miqueta de mi, no? D'això que et deia, d'aquesta impotència de sentir que faltava alguna cosa per ajudar la societat, no? A obrir els ulls.
3: És la primera exposició que fas?
4: Sí, tant. De fet, per sort aquí, quan la vam exposar a Vic, vaig tenir l'ajuda de dos fotògrafs que em van orientar una miqueta també a veure com s'havien de posar les fotografies, com triar-les, no? Ho van fer tot conjunt.
3: Molt bé. I ja després d'això, t'animaràs a portar a terme futures exposicions?
4: Aquesta exposició, que sí que espero que, i tinc bona sensació, diguem-ne, que sí que anirà voltant, i això doncs això em fa sentir com molt bé. I com a dintre del grup de solidaritat, doncs bueno, anem fent projectes. De fet, ara fa un mes vam acabar un cicle de cinema a palestí, i també ara hem tret doncs un llibre de poemes, no? un recull de poemes de gent de per aquí a Catalunya. Vull dir que bueno, anem fent projectes, i sí, sempre mantenint una miqueta al cap Palestina.
3: Molt bé. Doncs Agnès Juste, autora d'aquesta exposició Gaza, les seves càmeres als nostres ulls, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé la tarda.
4: Molt bé, m'agradaria agrair a Malgrat Acull que hagi acceptat aquesta exposició. Moltíssimes gràcies.
3: Molt bé, pues gràcies a tu també, Agnès, que vagi molt bé.
4: Vinga, adéu. Merci, adéu.
0: Molt bé, seguim a l'Ona Maresma. Ara és moment de les efemèrides, el tal dia com avui que ens presenta en Marc Tres Serres. Marc, bona tarda, com estàs?
5: Bona tarda, Gemma. Molt bé, com vas?
0: Perfecte, també molt bé. Avui sí que m'has repreguntat, com estic?
5: Sí, i de fet, si estàs atenta, ahir també ho vaig fer perquè vegis que t'escolto.
0: Molt bé, perfecte, Marc. A veure, va, comencem.
5: Som-hi.
0: Què tenim avui? Què ens expliques?
5: Doncs mira, anem força enrere, anem al segle XIX, primer de tot, per explicar una efemèride en format periodístic, que sempre van bé per tenir en compte que nosaltres també som una emissores conjuntes que fem un programa radiofònic. El 1864 va néixer Nellie Bly, pionera del periodisme d'investigació, destacant per denunciar injustícies socials. Per exemple, es va infiltrar en un manicomi fent-se passar per boja i va exposar les terribles condicions i abusos que patien les internes. Els seus reportatges van provocar reformes reals com millores en els hospitals psiquiàtrics i més inversió pública. També va denunciar l'explotació laboral i la corrupció, sovint posant en risc la seva pròpia seguretat. Nellie Bly es va fer mundialment famosa, però per donar la volta al món en 72 dies, 8 menys que Jules Verne, per demostrar que les dones podien viatjar soles sense protecció.
0: Molt bé, doncs una efemèride molt important pel periodisme i també per les dones. Més coses, què més ens expliques?
5: Seguim al segle XIX, el 1818 va néixer l'alemany Karl Marx, conegut per ser el principal ideòleg del comunisme, juntament amb Friedrich Engels. Va viure gran part de la seva vida fora d'Alemanya per motius, evidentment, polítics, i ho va fer a Londres. El 1848 va publicar Manifest Comunista, un dels textos polítics més influents de la història. D'altra banda, una de les seves obres també principals és El Capital, que analitza el funcionament del sistema capitalista, i les seves desigualtats. Aquestes obres van influir profundament en revolucions i sistemes polítics del segle XX, com per exemple la famosa Revolució Russa.
0: Molt bé, i després d'aquestes dues efemèrides, més en clau històrica, anem amb l'efemèride musical. Què tenim?
5: Doncs mira, avui parlarem de la cantant anglesa Adele. No sé si n'ets fan, Gemma.
0: Fan no, però he de dir que m'agrada, que és una cantant que sí que té cançons molt bones, al meu parer, i per tant, doncs, sí, podríem dir que sóc una mica fan.
5: A veure si l'hem encertat amb la cançó, ara de seguida direm quin és, però primer coneixem una mica Adele, coneguda per la seva veu potent i emotiva, amb influències del soul, el pop i el jazz. La seva capacitat d'expressar sentiments és una de les claus del seu èxit. Ha guanyat múltiples premis, com Grammys, discos com el 25 i el 21, que han batut rècords de vendes a tot el món, convertint-la en una de les artistes més venudes d'aquest segle XXI. Temes com Someone Like You, que estem escoltant de fons, o Hello, han marcat una època i són considerats himnes del pop contemporani. Escoltarem, com dèiem, Someone Like You, una cançó que parla sobretot d'una ruptura amorosa i de l'acceptació del final d'una relació. No sé si en algun moment, Gemma, te l'has arribat a posar aquesta cançó en moments de desconnectar, d'estar tranquil·la, d'estar amb tu mateixa.
0: Segur, seguríssim. El que passa que les cançons d'Adele, ella té una veu potentíssima i preciosa, i les cançons també són molt boniques, però sí que són una mica nostàlgiques, i que quan escoltes Adele tens aquell punt, no, d'estar com melancòlic, una mica més trist, potser, no sé si a tu et passa també.
5: Sí, totalment, hi ha molts tipus de cantants i cançons que et porten a estar així, i a mi, per exemple, aquesta cançó que està sonant m'agrada molt, no per recrear-me en moments que estic un pèl trist, sinó per estar tranquil, sobretot, o quan vaig al cotxe i vull tranquil·litat, tot i anar acompanyat amb música.
0: Doncs,
5: a més, aquest piano, perdó, Gemma, és maquíssim.
0: No, Adele és una artista, doncs, de peus a cap, i de fet, fent una cerca ràpida, perquè a mi em sonava que va tenir diferents problemes de salut. De fet, la van haver d'operar el 2011 a les cordes vocals, que per tant, si no arriba a sortir bé el tema, amb la seva professió s'acaba. I també ha patit també altres dolències, ciàtica i una infecció a l'orella, a l'oïda, que li va provocar una pèrdua auditiva temporal, que per tant el tema de de l'oïda també és molt important pels cantants, així que no ho ha tingut gens fàcil.
5: No, com Mozart, de fet, que en vam parlar un dia també l'Ona Maresma, que va perdre part de la seva oïda, o completament. Ell, esperem que, clar, més endavant, amb l'època que estem, s'ha pogut recuperar i ens n'alegrem moltíssim.
0: De fet, mira, encara sobre l'Adele i les malalties que ha patit, una que m'ha cridat molt l'atenció, el trastorn afectiu estacional, que és degut a la falta de llum solar.
5: Hosti, això o perquè està composant molt o perquè sempre s'ha de protegir entre cometes. Ostres, m'agradaria saber per què li ha passat això.
0: Sí, això entenem que quan no et dona la llum del sol, sens dubte t'afecta l'estat d'ànim, però que et pot arribar a provocar un trastorn o una malaltia. Així que millor que sortim al carrer i que ens doni el sol, perquè...
5: Exacte, que els focus això no et donen, la vitamina que necessita el cos i la pell.
0: No. De fet, molts països ho sabem, si no és cap cosa desconeguda, molts països que no reben llum solar durant moltes hores al dia és els que tenen les taxes de suïcidi més elevades al món. Sí, crec que som uns privilegiats, Marc, per viure al Mediterrani i precisament també per viure al Maresme.
5: I tant.
0: Perquè
5: estic totalment d'acord amb tu.
0: Tenim moltes hores de sol. Sí,
5: I tant. Sí,
0: agraeixes, no? La vida haver nascut aquí?
5: Sí, la veritat que sí. És un lloc preciós que a mi m'agrada, per això mateix m'agrada molt viatjar, que això ja ho hem parlat també altres vegades, però sempre tornar aquí. Que
0: I Tordera, t'agrada Tordera o t'hagués agradat viure o néixer en una altra població?
5: No, jo estic molt content amb Tordera, sincerament. Potser no és el poble més maco del món, però sí que té... O sigui, en global, no? Hi ha pobles que dius, ostres, és preciós, miris on tu miris. Aquí a Tordera, òbviament, hi ha zones. Però tenim la muntanya, tranquil·litat, llocs per caminar, el centre és tranquil, tenim a prop la platja, no em queixo gens.
0: La platja està a prop?
5: Molt. La platja que tinc més a prop està a 7-8 minuts.
0: Caminant, no.
5: No, caminant no, hem d'agafar el cotxe, això sí.
0: Clar. No tot pot ser bo, eh?
5: No.
0: Doncs, Marc, tu què ets més, de platja o de muntanya?
5: Les dues m'agraden molt. Potser gaudeixo més amb els paisatges de muntanya. Ara una posta de sol a la platja o aquestes platges planes amb la sorra fina, també m'agraden moltíssim.
0: I escoltant Adele de fons, tot plegat, una fantasia.
5: Sí, crec que està quedant molt ben lligat ara, que gairebé m'hi puc imaginar, la platja.
0: I tant. Doncs va, amb aquesta cançó que ens has presentat, Someone Like You, d'Adele, Marc, arribarem al punt de 57. Gràcies per tot, fins ara.
5: Fins ara.

0: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la festa major petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
1: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
3: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
4: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
5: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
2: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
6: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
2: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
7: per començar aquests canvis de direcció que també li han acompanyats d'un grafiat provisional.
2: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars uniformats i amb armes simulades.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat. Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: El Consell d'Infants de Palafolls convida a descobrir el patrimoni local amb una visita guia de lúdic aquest mes. El Consell d'Infants del nostre municipi ja té a punt la seva primera gran activitat. Després de rebre l'encàrrec per part de l'alcalde de posar en valor el patrimoni local, els infants han estat treballant en diferents grups per apropar la història de Palafolls a tota la ciutadania. L'activitat central del projecte és una visita guiada que ha estat dissenyada i conduïda pels mateixos nens i nenes. No serà una visita convencional, sinó que s'ha preparat com un joc de preguntes. Tal com han indicat els mateixos consellers, per poder avançar d'un punt a un altre del recorregut, els participants hauran d'encertar les qüestions que els plantegin. La cita serà el proper 16 de maig a 9:45 del matí, amb un punt de sortida a la plaça Major, davant l'Ajuntament, on tindrà lloc la primera prova. N'ha donat més detalls l'Elga, qui és una de les conselleres.
1: Doncs aquest grup ha dissenyat unes visites guiades a diferents llocs de Palafolls. Ho hem preparat a mode de joc de preguntes. Si no encertes la pregunta, no pots passar al següent lloc. Estem molt nerviosos perquè ho farem nosaltres mateixos. Us acompanyarem per tot el poble i us explicarem moltes coses que potser sabeu o no. Esperem que vingui molta gent, perquè hem treballat molt i ho hem preparat amb molta il·lusió.
0: Per participar en aquesta descoberta del patrimoni és necessari inscriure's prèviament a l'Escola de Música i Dansa. L'horari d'inscripció és de dilluns a divendres, de 9 a 8 del vespre. A més d'aquesta visita, el Consell d'Infants ha posat en marxa altres iniciatives paral·leles per fomentar la participació i també el coneixement de Palafolls. D'una banda, durant tot el mes de maig hi haurà una enquesta oberta a les xarxes socials per saber quin coneixement té la població sobre el poble. D'altra banda, un dels grups de treball ha inventat una història sobre Palafolls que es presentarà properament.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
1: I tot seguit el que fem és remenar entre els arxius de la comarca. Melina Morilla, què ens expliques avui?
2: Doncs avui hem de destacar la trajectòria d'una entitat malgratenca. Parlem del Cineclub Garbí, que un 5 de maig del 86 obtenia el premi a millor cineclub. Un premi que llavors atorgava la Generalitat i diferents rotatius de l'època, com el Punt Diari, se'n feien ressò. En concret, el Cineclub Garbí de Malgrat guanyava el premi al millor cineclub corresponent a la quarta edició dels Premis de Cinematografia de la Generalitat de Catalunya, atorgats en una cerimònia presidida pel conseller de Cultura de llavors, Joaquim Ferrer, conjuntament amb altres finalistes com el Centre de Lectura de Reus o el Cineclub de l'Hospitalet. Al final, el premi de 250.000 pessetes i la distinció com a cineclub que ha sabut oferir millor al públic una programació atractiva i formativa alhora. Era per aquest cineclub malgratenc que llavors ja comptava amb 16 anys d'història. La temporada 85-86 al Cineclub Garbí oferia 11 títols escollits segons les possibilitats econòmiques i fent una tria equilibrada de pel·lícules exòtiques, de cinema històric, art o assaig. La seva activitat cinèfila s'emmarcava entre finals d'estiu i principis de primavera, amb un pressupost que rondava les 350.000 pessetes. Aquell any, de fet, també presentaven una mostra de cinema català als 70 socis i més de 150 simpatitzants. La història del cineclub arrencava el gener del 70, fruit de la iniciativa del jovent que es movia a l'entorn del centre parroquial. Llavors era només un grup de cinema fòrum i un dels pocs àmbits en què es podien debatre temes transcendentals. Més tard es convertiria en el Cineclub Garbí, associat a la Federació de Cineclubs de Catalunya i que manté una estreta col·laboració amb els cineclubs de Lloret o de Calella, arribant fins a dia d'avui.
1: Perfecte, Melina, moltes gràcies. Fins ara.
2: Fins ara.

0: I l'Ajuntament de Malgrat ha posat en marxa una campanya per reduir la població de coloms al municipi. Precisament avui hi parlem amb l'empresa gestora d'aquestes aus i el seu responsable, Aniol Puig.
1: Bé, seguim parlant de coloms. El consistori ha posat en marxa una nova campanya per controlar la població d'aquests ocells a Malgrat. Per parlar de com es fa aquesta gestió, en parlem amb l'empresa a càrrec, que es diu Gestió de Residus i Biodiversitat SL, i concretament amb el seu responsable, Aniol Puig. Bon dia, Aniol.
2: Hola, bon dia, encantat.
1: Igualment. Aniol, en primer lloc, teniu dades de quants coloms tenim a Malgrat?
2: Sí, aproximadament, nosaltres fem un cens anual cada any a Malgrat per veure l'evolució. El darrer cens que es va fer va ser el 2025. Estàvem parlant que aproximadament hi ha uns 1.100 coloms a la ciutat, o no, al municipi, i d'aquí uns quantes setmanes es repetirà el cens per mirar quina tendència té aquesta població, però sí, sí.
1: Tenim entès que una de les responsabilitats de l'empresa, no?, és fer una auditoria de les molèsties, danys a la població i a les activitats econòmiques que poden provocar els coloms. En el cas de Malgrat, com perjudica aquesta quantitat de coloms?
2: Sí, us explico una mica el funcionament de la nostra metodologia. En el moment de realitzar el cens, a banda de comptabilitzar quants coloms hi ha en el municipi, que és relativament important, però realment el que ens hem de centrar són els focus d'aquests individus i on causen les molèsties. És a dir, nosaltres si tenim 200 coloms en una plaça però no molesten, ens és igual que hagin aquests 200 coloms a la plaça. Ara bé, si hi ha 3 coloms que cada dia caguen sobre una fruiteria, doncs hem d'intentar incidir sobre que aquests coloms no molestin en aquesta fruiteria. Llavors, a banda del cens i de mirar quina distribució tenen els coloms en el municipi, el que fem és una auditoria de danys que consisteix en detectar els punts afectats per coloms a la ciutat, principalment en forma d'excrements o de nius, i en funció d'això també vam mirar per què aquests coloms estan allà situats. És a dir, pot ser que hi hagi un punt on puguin nidificar de forma comunitària, pot ser que la gent els doni de menjar, doncs identificar aquests focus i a partir d'aquí poder valorar quina gestió se'n pot fer. Llavors, a banda d'aquesta auditoria dels danys, doncs també el que fem és, i des de l'Ajuntament, s'ofereix un servei gratuït d'atenció ciutadana, és a dir, que qualsevol ciutadà de Malgrat pot entrar una instància a l'Ajuntament. Nosaltres els truquem al cap de poques hores o com a molt un dia d'haver entrat aquesta instància, contactem amb ells, els fem una visita personalitzada i presencial per veure quina molèstia és. En el cas de Malgrat, generalment les molèsties que són derivades de presència de coloms tendeixen a ser punts de repòs d'aquests individus, que generalment són algun ampit d'alguna finestra, alguna brana d'algun balcó. Doncs això, en aquests casos el que es fa és assessorar a l'avís sobre quines mesures es poden aplicar i solucionar el problema de forma estructural, és a dir, aplicant alguna mesura, ja siguin algunes pues, alguna xarxa, algun cable, i així s'evita el problema.
1: Aquestes incidències dels coloms, a quines zones concretes de Malgrat passen?
2: Digue'm. Principalment en el centre de Malgrat, la zona més del casc antic, principalment perquè són edificis més vells, amb molt més ampits i repises a les façanes, amb més balcons que donen al carrer, carrers més estrets, que són el que els coloms els agrada més. A les afores i amagrats, els carrers són molt més oberts, cases més baixetes, llavors en aquestes zones els coloms estan tan a gust i no causen tantes molèsties.
1: Quins efectes pot tenir, diguéssim, l'impacte de tants coloms al nostre municipi?
2: Molèsties principals, com us deia, és principalment l'acumulació d'excrements, que això pot repercutir en un deteriorament de béns tant públics com privats, ja sigui, no sé, bancs a les places, parcs infantils, cases, per exemple, en els ampits o en els balcons. Això causa moltes molèsties i pot arribar a degradar estructures, perquè al final els excrements porten àcid i acaben degradant. I per altra banda també el risc sanitari que pot comportar. És a dir, hi ha molts estudis que evidencien que els coloms porten fins a 60 patògens en els excrements o poden arribar a portar. Llavors, aquests patògens el que poden fer és provocar malalties o ser transmesos a la ciutadania. No és algo molt habitual, però sí que s'ha estudiat que això en persones immunodeprimides pot pot arribar a ser un problema greu. I sobretot també en zones, per exemple, en aquestes places que comentàvem tan afectades, també són zones on generalment a les tardes els infants van a jugar, juguen a terra, llavors aquí sí que també pot ser que hi hagi un problema greu amb salut pública.
1: I com es transmet? A través de l'aire? A través del contacte directe amb els excrements o amb els ocells?
2: Per les dues maneres, és a dir, per l'aire hauria de ser condicions molt específiques. És a dir, us he d'imaginar, per exemple, unes golfes que estan ocupades pels coloms. Si entres en aquestes golfes i no hi ha ventilació d'aire, pot ser que tu acabis contagiat i d'aquests patògens. Per altra banda, pel contacte directe, sobretot amb excrements que poden haver-hi en el terra, en parcs infantils, si aquestes mans van després a la boca, també pot arribar a contagiar.
1: Clar. Com entrem en matèria a l'hora de realitzar... Com realitzeu la gestió per reduir la població de coloms? Quin és el procés que feu?
2: Principalment intentem centrar totes les actuacions amb la gestió de punts d'alimentació, que aquí a Malgrat potser és el focus principal de la presència de coloms en el municipi. És a dir, des de l'Ajuntament també s'ha iniciat una campanya o estarà a punt d'iniciar-se per limitar que la gent alimenti els coloms de forma voluntària en aquests punts de la ciutat, perquè aquest fet genera que els coloms tinguin més aliment, es reprodueixin més i a part es concentrin més coloms en el mateix punt, que de forma diària. Llavors aquest és un problema molt greu i és on s'està intentant incidir més. L'altre focus important on destinem més esforços és en la gestió de punts de cria, vale? Els coloms generalment el que fan és utilitzar espais relativament amplis on puguin generar una colònia i criar de forma comunitària en un mateix lloc, ja sigui unes golfes abandonades, un edifici buit, balcons buits d'edificis de pisos i que no hi viu ningú, doncs fan com una cria comunitària en aquest punt i formen una colònia important i un focus important d'individus en els quals també incidim molt, vale? Llavors també atenció ciutadana, que al final és de vegades posant unes pues en un ampit o en alguna brana d'un balcó per solucionar el problema. I per últim són les captures es realitzen de forma molt puntual a la ciutat, és a dir, aquest any fet encara no seran de terme cap, simplement es fan aquells punts on hi ha una sola població molt, molt elevada de coloms, doncs sí que fan captures molt puntuals d'individus per intentar rebaixar-ho, però sempre això, molt puntuals i durant l'any, ja dic, aquest any tampoc s'ha dut cap a terme.
1: Una vegada feu la captura, què es fa amb aquests coloms?
2: Aquests coloms generalment es porten a un veterinari i es sacrifiquen. Es sacrifiquen sempre seguint el benestar animal, si senyors criteris i més tenen mal, i la llei, per capturar coloms des de l'Ajuntament es sol·licita una autorització en el departament, que conforma que tu has d'argumentar els motius pels quals fas les captures d'aquests coloms i també has de justificar quines mesures s'has fet prèvies per intentar solucionar el problema, això ho podem acreditar molt fàcilment. Llavors, doncs és això, es fan aquestes captures i ves amb supervisió i veterinari, nosaltres tenim un veterinari a l'empresa, doncs es procedeix al nostre sacrifici, sempre complint amb el criteri de benestar animal i sense patiment animal.
1: Val, li pregunto ja una coseta també com a expert, ja, perquè estem sentint, doncs coneix molt del tema. Hem rebut també queixes, no?, per part d'entitats animalistes que proposen, no?, alternatives per gestionar aquests coloms, i jo li dic un parell que ens ha semblat destacat, a veure què sembla o quina opinió té. La primera és l'ús d'uns pinços anticonceptius que el que faria seria reduir la població d'aquests coloms sense la necessitat d'arribar a les captures. Llavors, m'agradaria saber què n'opina d'aquest aspecte, si aquests pinços són efectius, si generen problemes als animals.
2: Mira, jo no seré el que us digui que no funciona, sinó que hi ha estudis que sempre fets a la ciutat de Barcelona, fets per l'Agència de Salut Pública de Barcelona amb el Museu d'Història Natural de Barcelona, que evidencien que la gestió, aquest pinxo es diu, està tratat amb nicarbacina, vale? Es tracta d'un pinxo que està recobert amb antibiòtic, llavors el que fa és que aquests coloms es mengen aquest antibiòtic i com a efecte secundari en principi hauria d'esterilitzar els coloms. El problema que hi ha aquí és que no pot regular quina quantitat menja cada colom, és a dir, no pot regular l'efectivitat que fa aquest antibiòtic a cada colom, i a part dels coloms que van a menjar allà i van a menjar altres espècies protegides com els pardals, per exemple. Llavors, pot ser que aquesta causa, que aquest pinso estigui afectant només en individus més petits, com poden ser els pardals, que no pas amb els coloms. I com us comentava, ja diguem, estudis científics fets a la ciutat de Barcelona que evidencien que no resulta efectiu. Els factors limitants de població i de coloms d'àmbits urbans són la disponibilitat de menjar i disponibilitat de llocs de cria. Si aquests dos factors segueixen iguals durant tot l'any, ja pots esterilitzar coloms que vindran altres coloms a menjar el menjar que els altres no els mengen. Per tant, és una gestió que ha d'anar no tant amb extreure coloms de la ciutat, sinó ha d'anar molt més en gestionar els motius pels quals hi ha aquests coloms a la ciutat.
1: Clar. Aquests pinsos en concret són d'ús temporal. Entenc que quan es deixa de repartir els pinsos als animals ja s'ha de mantenir l'alimentació constant d'aquest pinso anticonceptiu perquè deixin de criar. Quan una vegada deixes d'alimentar-los així ja poden...
2: I a part d'això, que és un antibiòtic, que pot ser que al cap de 3 anys els coloms generin resistències a aquests antibiòtics i no siguin efectius, que ja demostren estudis que ja no ho són, però dic que en el cas que fossin efectius, pot ser que en uns anys ja creïn resistències als coloms que en aquests antibiòtics i no els causin cap efecte.
1: I l'altre punt era construir com casetes o punts concrets per la gestió de
2: allunyats artificial.
1: Correcte, això també és útil, clar. Pràctic o no serveix de res?
2: Sí, és útil, però generalment això, en lloc de construir nosaltres un colomar artificial, que fem de vegades és, si hi ha un focus de coloms, que us deia, una casa abandonada on no hi ha, els coloms a dintre criant, el que fem és de vegades mantenir-la oberta, si no és un lloc on generi molts problemes, mantenir-la oberta i gestionar els ous que es van creant aquí dintre, vale? Llavors acabem fent una gestió de la població com si fos un colomar artificial, però en lloc de construir-lo, doncs ja utilitzes immobles que estan ocupats per coloms per fer aquesta gestió. Això sí que es pot dur a terme sense problema. Perfecte. Malgrat, incideixo que no hi ha cap edifici tan gran com per poder fer això. Vale, hi ha altres ciutats molt més grans que gestionem que es podria dur a terme, i de fet ho fem, aquest tipus de gestió.
1: I ja està, i ja ho tindríem. Moltes gràcies.
2: Molt bé, gràcies, vagi bé.
1: Vagi bé, adeu.
3: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
0: Seguim avançant a l'Ona Maresma. Normalment els dimecres toca parlar de música, però en aquest cas parlem de música aquest dimarts. Nou episodi musical amb en Sergi Ferrer, que sempre ens parla de bandes i artistes al Maresme. Avui ens parla d'Andana, una banda de Rels Rigi nascuda a Mataró l'any 2016, amb la voluntat de portar l'essència del Rigi més clàssic cap a una proposta pròpia i més arrelada al territori. Sergi Ferrer, endavant.
4: Doncs sí, nova setmana que parlem de música del Maresme, i avui toca parlar de la banda urbana Andana.

Andana és una banda de roots reggae en català. Més tard explicarem què significa aquest gènere en concret. Nascuda aquesta banda a Mataró l'any 2016 amb la voluntat de portar l'essència del reggae més clàssic cap a una proposta pròpia i arrelada al territori. Des dels inicis, el projecte es construeix amb una idea clara: adaptar l'essència del reggae més clàssic, especialment el roots jamaicà, a una realitat propera, tant pel que fa a la llengua com al missatge. Això els permet connectar amb un públic local sense perdre l'esperit original del gènere.

Amb el pas dels anys, Andana va consolidant la seva presència dins l'escena emergent del Maresme, participant en concerts i circuits de música en directe, un element clau per a bandes d'aquest estil, on el directe té molt de pes. Aquesta experiència els ajuda a definir el seu so i a reforçar la connexió amb el públic. Paral·lelament, el grup també es mou dins un entorn col·laboratiu, compartint espais amb altres artistes i projectes de l'escena reggae i urbana catalana. Aquestes connexions els permeten créixer musicalment i situar-se dins una xarxa activa de bandes amb influències similars.

Amb aquesta trajectòria andana es va consolidant com una proposta sòlida dins el reggae fet al Maresme, mantenint una línia coherent i fidel al gènere, però amb una veu pròpia dins l'escena actual.

Anem a per la discografia, i és que la trajectòria discogràfica d'Andana s'inicia l'any 2019 amb la publicació de Rise Again, un EP que marca el punt de partida del projecte i on ja es defineixen clarament les bases del seu so. En aquest primer treball, el grup aposta per un reggae d'arrel clàssica, amb ritmes pausats i un missatge molt present, establint una identitat que es mantindrà al llarg del temps.

Aquest mateix any, Andana reforça la seva presència amb senzills com Bona Vibra i Mimba la Ciutat, dues peces que continuen desenvolupant aquesta línia inicial i que els permeten començar a consolidar-se dins l'escena emergent. Són cançons que mantenen l'essència del roots en reggae, però amb una mirada pròpia i adaptada al context local.

L'any 2020 publiquen Easy Go, un tema que segueix aquesta evolució natural del grup, mantenint el missatge positiu i l'equilibri entre ritme i contingut. Ja es comença a percebre una producció més definida i una major seguretat en la seva proposta sonora. El 2021 és un any de continuïtat, amb la sortida de senzills com Un dia que passa i Pull Up, aquest últim en col·laboració amb Boom Boom Fighters. Aquestes publicacions mostren una banda activa que no només manté el seu estil, sinó que també s'obre a col·laboracions i a noves dinàmiques dins del panorama reggae.

Després d'aquesta etapa de creixement, el 2023 publiquen Mabo, la cançó, on es percep una clara evolució cap a una producció més actual. És un tema que confirma la maduresa del projecte i la seva capacitat per adaptar-se sense trencar amb el seu origen. Finalment, el 2024 arriba Glow Up, el seu primer àlbum d'estudi, que representa un pas endavant clar en la seva trajectòria. Aquest treball recull tot el camí fet fins ara i el transforma en una proposta més completa i cohesionada, consolidant Andana com una banda amb una identitat pròpia dins del reggae fet al Maresme.

passatemps. Ja cal que estigueu ballant aquesta gran música, aquest gran reggae que ens està presentant aquí la banda Andana. Anem amb l'estil i les influències, i és que l'estil d'aquesta banda parteix clarament del roots reggae més clàssic, amb una base rítmica pausada, línies de baix marcades i un enfocament molt centrat en el missatge. Per abans us ho he comentat, anem a definir una mica el roots reggae. És un subgènere del reggae que apareix a Jamaica a finals dels anys 60 i sobretot durant els 70, i que es caracteritza per un so profund, pausat i molt centrat en el missatge. Musicalment es basa en ritmes lents o mitjans, amb una bateria molt marcada en el one drop, que es diu en el món del reggae, línies de baix molt protagonistes i guitarres sincopades. Tot plegat crea aquest groove hipnòtic molt típic del reggae clàssic. En les primeres etapes d'Andana s'alineen amb la tradició jamaicana, amb influències evidents d'artistes com Bob Marley o Peter Tosh, tant per la sonoritat com per la voluntat de transmetre idees a través de la música. Anem a escoltar una mica d'un d'aquests referents, en concret Peter Tosh.

Amb el pas del temps, però, Andana no es queda en aquest format més ortodox i comença a incorporar nous elements. La seva evolució els porta cap a un so més híbrid, on el reggae es barreja amb influències de l'electrònica, ritmes llatins i fins i tot el reggaeton, donant lloc a una proposta més actual i adaptable a nous públics. Aquesta transformació també inclou pinzellades de música urbana amb ritmes propers al trap o a l'escena urbana contemporània, fet que amplia el seu ventall estilístic i el situa en un punt intermig entre el reggae tradicional i les noves tendències.

0: endings after.
1: Tot i aquesta evolució, el grup manté una base clara, el pes del grup reggae i una actitud relaxada, però amb contingut, que continua sent el fil conductor de la seva música. Aquesta combinació entre arrel i modernitat és el que defineix Andana, permetent-los moure's entre diferents estils sense perdre identitat.

0: com van?
1: Doncs de moment la gent és esperançadora, consideren i esperen que sí que millorarà tot i això, bueno, no sabem exactament quan, però esperem també des d'aquí, des de l'Ona Maresma, que millori aviat.
0: I tant que sí. Doncs, Melina, aquesta és la pregunta del dia que podeu trobar publicada a les nostres xarxes socials. La trobareu al nostre compte d'Instagram, @onamaresma, i també al nostre compte d'X. Melina, fins ara, gràcies per tot.
2: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: I avui als tastets parlem de la primavera i de moltes més coses amb la Gemma Martínez de l'Oficina de Normalització Lingüística del Maresme. Endavant, Martí.

0: Sí, estem aquí amb una nova secció dels tastets de llengua amb la Gemma Martínez, i és que ara ja fa aproximadament un meset que hem entrat a la primavera, aquesta estació tan maca i tan florida, i avui la Gemma ens vindrà a dir expressions i frases fetes relacionades, doncs, amb ella, amb la primavera, probablement algunes que ja coneixíem o algunes que ens les descobrirà de nou. Així que bona tarda, Gemma.
1: Bona tarda, Martí.
0: A veure, què ens tens preparat?
1: Doncs, com has dit, inaugurem el mes de maig avui i portem un tastet primaveral, que ja tocava.
0: Molt bé, així m'agrada.
1: D'entrada, doncs, mira, si et va bé, recordem

0: D'on ve el nom del mes i ens remuntem a un dels tastets que vam fer al febrer. No sé si te'n recordes.
1: Sí, diria que sí, que explicaves els noms,
0: l'origen,
1: això.
0: Dels noms dels mesos de l'any, d'acord? I vam explicar d'on venia el nom del mes de maig, d'acord? Recordem que maig era el tercer mes del calendari romà i estava dedicat a Maia, val? La nimfa grega, era una nimfa grega i que s'identificava amb la deessa de la fertilitat en aquesta època, en l'època romana, val? Per tant, de Maia ve el nom de maig. També afegim que la maragda és la pedra que simbolitza aquest mes i també és un mes que es coneix com el mes de les flors.
1: Ah, doncs mira.
0: Entre els catòlics, a més, el mes de maig és el mes dedicat a la Mare de Déu, val? I per això es parla de les flors de maig com a símbol del corresponent culte diari, val? Tot això una miqueta tenint en compte, doncs això, el mes de maig.
1: És a dir, que amb aquesta explicació que ens has fet, Gemma, suposo que les expressions aniran dirigides, què? Cap a les flors?
0: Correcte.
1: Molt, molt bé.
0: Tot portava aquí.
1: Sí, home, estava clar. Doncs
0: a mi m'agraden molt les flors, i a tu, Martí?
1: Sí, a mi també, molt. Ui, a la meva mare i a la meva àvia els hi encanten, o sigui, una cosa que...
0: Això a vegades, quan ho has viscut a casa meva també, la meva
1: mare és
0: és una fanàtica de la jardineria i de les flors, i quan has viscut entre flors, es nota.
1: Sí, donen... Et diria que no hi ha ningú a qui no li aportin felicitat les
0: Correcte.
1: Flors, o sigui, si les tens no et poden transmetre una altra cosa que no sigui alegria.
0: Totalment d'acord. Doncs mira, portem unes quantes expressions i frases fetes relacionades amb això, amb les flors, o amb la paraula flor, més ben dir, val? La primera és l'expressió en flor. Què vol dir l'expressió en flor? Vol dir en l'estat de major perfecció o bellesa. Val? Els cirerers en flor és quan estan més bonics. D'acord?
1: D'acord.
0: Tenim també, per exemple, l'expressió ser tot flors i violes, que vol dir quan tot va bé, no? Normalment, però, s'utilitza en negatiu.
1: Sí, això t'anava a dir.
0: No són tot flors i violes, és a dir, no sempre tot va bé, va fluït i això, i va bé. Per tant, pot ser en positiu, la podem fer servir en positiu, o en negatiu, que és normalment com s'utilitza.
1: Però tens raó, que jo en positiu et diria que mai l'he escoltat, eh?
0: O sigui, no, sí, també.
1: Ah, sí? Ah, però mira, si podés, nosaltres a casa és sempre com quan estàs passant una mala època o t'ha passat alguna cosa dolent, dius, bueno, Martí, no són tot flors i violes.
0: No, però la podries fer servir
1: en
0: positiu.
1: Ens ho apuntem.
0: Val? La següent que tenim és la tercera és estar una cosa en la flor de, podem dir, la flor de la joventut, la flor de la vida, la flor de l'edat, evidentment vol dir en plena joventut o en la millor època de la vida, no? Està en la flor de la vida, en el moment àlgid, en el millor moment, val?
1: Tu diries que estàs a la flor de la vida, Gemma? O què?
0: No, jo crec que ja m'estic pensant.
1: No, home, no, per favor, no diguis això. Bueno, passem a la següent, no ens fiquem al fregat.
0: La següent que us porto és néixer amb la flor al cul. Aquesta també es diu molt, no sé,
1: sí,
0: almenys a casa meva.
1: Sí.
0: Néixer amb la flor al cul significa tenir molt bona sort. Val? Parla això, de l'atzar, de la sort. Ostres, hi ha gent que sembla que hagi nascut amb la flor al cul.
1: Això sempre s'atribueix com a persones específiques, no? Com que dius, és que aquesta persona
0: sí,
1: té una flor al cul.
0: La Maria té la flor al cul, sempre li surt tot bé. Sí, sí. La següent que us porto és a flor de. Aquesta potser no és tan coneguda. Significa a la superfície de. Val? A flor d'aigua, a la superfície, a dalt de tot, o a flor de terra, a dalt de tot, val? A la superfície. Aquesta és menys coneguda.
1: Sí,
0: no?
1: Jo et diria que l'única manera que ho he sentit és a flor de pell, poder que és referent
0: sí,
1: a les emocions, potser.
0: Sí,
1: o...
0: sí, sí.
1: Però aquestes altres no, veus, ja.
0: I l'última d'aquesta primera tanda és l'expressió tirar floretes. A mi aquesta m'agrada molt dir-la o ensenyar-la aquí en els alumnes que venen a fer els cursos de català, perquè trobo que quan, moltes vegades quan la gent vol dir això, la primera paraula que li ve al cap és la castellana, val? Que és un piropo. D'acord?
1: Ah, però a què et refereixes a la castellana?
0: Bueno, que a la gent li costa saber aquesta expressió en
1: fàcil. Ah, vale, pot ser, eh? Pot ser.
0: Trobo
1: sí,
0: que la
1: sí.
0: gent, sempre quan vol dir una cosa així, li surt primer la castellana,
1: sí.
0: que en comptes de dir tirar floretes. Que
1: nosaltres
0: que
1: podeu tenir
0: fer
1: ja...
0: fer compliments.
1: Som tant d'aquí que ens costa més al revés, però sí, t'entenc.
0: Val, doncs era això, recordar que floreta, a part d'una flor petita, és una paraula afalagadora que hom... diu a una altra persona per lloar les seves habilitats, les seves aptituds, val? I amb el verb amb què s'utilitza normalment és tirar floretes, és a dir, fer compliments, dir coses boniques a algú altre, d'acord?
1: D'acord. Tens alguna coseta més, oi? Crec, encara?
0: Sí, doncs relacionat amb les flors, volia recordar que molts noms de flors també són noms de persona, eh? S'han agafat els noms de les flors per...
1: És veritat, eh?
0: Sí, exacte. Per inspirar noms de persones. Així, doncs, per exemple, tenim Violeta, Rosa, Margarida o Margarita, Dàlia, Jessamí, Paònia, Camèlia, Hortènsia, Petúnia i, com a nom de noi, Narcís, que també és una flor.
1: M'agrada perquè ara diré un secret d'aquí dels tastets, però estic mirant el guió i ja veig que t'has saltat els menys comuns, que ja ho veig bé, perquè quins noms estic veient aquí.
0: És que n'hi ha algun que fins i tot em costa de pronunciar
1: no el direm
0: aquí un secret.
1: Però bueno, que encara la gent sàpiga que n'hi ha molts més, però està clar que aquests són els més coneguts.
0: I també podríem afegir-hi Flora, Roser, que n'hi ha moltíssimes a Catalunya, val? I noms també més moderns, perquè aquests que hem dit i alguns dels que m'he saltat són realment una miqueta ja antiquats, alguns de molt moderns, com per exemple Eura, Roura, Alzina, Om, que són una nova fornada de noms relacionats o inspirats en la natura, però que avui dia veiem molts nens petits, no?, que tenen noms inspirats a això, en plantes, arbres, flors.
1: És veritat, no havia fet mai aquesta reflexió, però és molt exagerat la quantitat de noms que hi ha relacionats a això, amb la natura.
0: Sí.
1: I n'hi ha de molt macos.
0: Sí, sí. I acabem el tastet d'avui amb un refrany molt popular, val? I molt útil, jo el faig servir bastant, que diu que una flor no fa, mira, em costa de dir-ho, perquè a mi em surt estiu, és una mica la deformació de la paraula, però es pot dir perfectament, val? Una flor no fa estiu, però clar, em direu, però si no m'has dit que estàvem fent un tastet de primavera i que les flors, no?, es relacionen amb el mes d'abril, amb el mes de maig, la primavera, doncs us volia explicar una petita curiositat, val? Manel Cuyàs, que és escriptor i periodista mataroní, val?, bastant conegut, ens aclareix que, segons Josep Pla, que alhora ho treu de Coromines, aquest refrany, una flor no fa estiu, es refereix a la primavera, també. Perquè abans del calendari gregorià, amb què ens regim avui dia, hi havia 5 estacions. La primavera pròpiament era en els mesos de març i abril. I l'estiu, els de maig i juny. Mm. I després venia la canícula. Per tant, sí que té una mica, o sigui, té relació amb el mes de maig.
1: Canícula és el nom de l'altra estació.
0: Sí, sí, per tant, una flor no fa estiu, sí que té relació amb el mes de maig.
1: Vale.
0: Val? No és que estigui, no és que hi hagi un decalatge temporal, d'acord? En aquest cas, en tot cas, vull dir, de flors, doncs n'hi ha tot l'any, val? I de refranys com aquest, val? En podríem trobar de similars, com per exemple, una oreneta no fa estiu, o oreneta arribada, primavera començada. No sé si el sabies, aquest.
1: No, no el sabia. Sabia el d'això, de que una flor no... Jo et diria que, és clar, això és el típic que es deu dir, ho comento per si a alguns li passa el mateix.
0: Mm?
1: Jo sí que a casa meva diem una flor no fa primavera.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí, però ho devem dir malament, o sigui,
0: no.
1: Ja és això que passa, que potser ja va anant... Però és molt interessant això que ens has dit, perquè mira, la forma correcta és una flor no fa estiu, i ara sabem això també de les 5 estacions.
0: Però
1: és, a dir...
0: és veritat que, en relació amb això que dius, que n'hi ha d'altres de similars, eh? Per exemple, també he sentit alguna vegada una flor no fa estiu ni dues primavera.
1: Vale, doncs clar.
0: O una flor no fa estiu ni una rosa primavera. És a dir que
1: ja.
0: els refranys varien, tenen petites variacions, eh?
1: Suposo que també és una mica la gràcia,
0: sí,
1: no? dels refranys.
0: I tant. I per acabar, doncs, explicar-vos, per si algú no sap quan s'ha de fer servir un refrany com aquest, el que significa, eh? Quan diem una flor no fa estiu o una oreneta no fa estiu, quan una cosa no serveix com a norma, eh? Si per exemple una persona, no sé, posem per cas, no fa mai els deures, no estudia, i un dia s'inspira i es posa a estudiar, doncs el que diran a casa seva és sí, però una flor no fa estiu. És a dir, això no és la norma o la tònica general. Per tant, abans de dir aquesta persona ha fet un canvi, és bon estudiant, ha de passar més d'una vegada, eh?
1: Ja, és a dir...
0: Amb una vegada no n'hi ha prou,
1: és
0: eh?
1: És una frase molt de mare o de pare, eh? O sigui, ja, jo l'he escoltat més d'un cop.
0: A tu te l'han dit
1: sí,
0: més d'una
1: sí,
0: vegada,
1: sí,
0: eh,
1: ja
0: Martín?
1: Ho pots intuir.
0: Doncs fins aquí tots els refranys que fan referència a les flors.
1: Perfecte, Gemma, doncs ens ha quedat un tastet, mira, la mar de complert, i hem après aquí novament, com a cada secció, mil coses, i tornarem la setmana que ve amb noves sorpreses, que ja les desvelarem a tothom qui ens vulgui escoltar.
0: Perfecte.
1: Així que moltes gràcies, Gemma, com sempre.
0: A vosaltres.
2: Ona Maresma, el programa que no et deixa fer la migdiada.
3: I després dels tastets de llengua us portem l'última entrevista d'aquest dimarts. Fa uns dies es va publicar una investigació científica per millorar el control de la salut metabòlica. Avui a l'Ona Maresma volem conèixer tots els detalls dels resultats obtinguts. És per això que avui ens acompanya el Jordi Prats de Valls, el doctor Mill, que hi va liderar la investigació.
4: Doncs sí, efectivament, avui volem parlar de salut, i és que els professionals del CAP de Palafolls han publicat recentment una investigació científica per millorar el control de la salut metabòlica. Tot això es remunta anys enrere en el que va ser la fórmula mare, o la de l'inici, que es va dominar fórmula Palafolls. Amb nosaltres tenim un dels doctors, un dels metges del CAP Palafolls, que precisament porta tot aquest tema, és l'Eduardo Mill, el tenim a davant. Eduardo, molt bona tarda, benvingut.
5: Bona tarda.
4: Gràcies per ser amb nosaltres. Destacàvem una miqueta, o intentàvem fer un exemple, de tot això que ha estat com una miqueta complexa, que és aquesta investigació que heu publicat recentment per millorar el control de la salut metabòlica. Crec que la cosa va per aquí, no?
5: Sí, efectivamente. Antes que nada, Jordi, gracias por esta posibilidad. Y nuestra publicación basa en el desarrollo de una fórmula complementaria a la original, fórmula Palafolls, la cual logramos simplificar las ecuaciones o las fórmulas de cálculo de la grasa corporal que había hasta ese momento en uso a nivel de investigación y de salud pública, reduciendo básicamente los pasos matemáticos y logrando una efectividad semejante a las anteriores. En base a ese primer escalón es que nuestra línea de estudio ha continuado intentando buscar la forma de poder calcular de forma integral no solamente la grasa corporal, sino lo que en salud pública se llama masa magra corporal.
4: Mm-hmm.
5: En la bibliografía se encuentran una serie de fórmulas, las cuales tienen una cierta complejidad bastante significativa, pero básicamente el primer escollo que encontramos, el primer problema que tuvimos, es que estas fórmulas devuelven un resultado en valores absolutos, o sea, en kilogramos, mientras que las fórmulas de grasa corporal son en valor relativo, en porcentaje. Por lo tanto, ya esa era una primera diferencia que con el estudio y la iniciando a partir de los valores de la grasa corporal, hemos logrado desarrollar esta que hemos denominado masa corporal, magra porcentual, y que deriva de la original fórmula Palafox.
4: I això, més o menys, a nivells pràctics, doctor, què permet o en què ajuda al dia a dia i a la vostra tasca, sobretot com a metges?
5: És una herramienta, Jordi, que nos abre la puerta, no solamente a nivel de nuestra línea de estudio, de poder establecer el seguimiento y la detección de un fantasma clínico, como lo denomino coloquialmente, que es la resistencia a la insulina periférica. Esto es una condición que lamentablemente cada vez se extiende más en la población por la pandemia, se puede decir, de obesidad, y que es total y absolutamente asintomática y que se puede arrastrar durante muchísimos años, desembocando esto en el desarrollo posterior de la diabetes de tipo 2, la diabetes mellitus de tipo 2, ¿no? Por lo tanto, este fantasma, estamos a la caza de él. Y estas dos herramientas, tanto fórmula Palafox como la masa corporal magra, lo que nos da la posibilidad es de seguir estudiando en esa línea y poder determinar para la práctica en atención primaria y con el uso de parámetros absolutamente elementales, como los que tenemos en atención primaria, la posibilidad del desarrollo de un determinado paciente y sin sintomatología de esta condición.
4: Són condicions molt bones les que ens expliques, però de totes maneres entenc també, Eduardo, per el que m'estàs explicant, que això s'ha de seguir investigant, és a dir, no m'ha arribat a un punt ni final.
5: No. Es simplemente un escalón más de una escalera que creemos que tiene muchos más escalones y que estamos dispuestos con muchísimas ganas e ilusión para seguir subiéndolo.
4: Quin seria, no sé si us ho heu plantejat, al nivell final, és a dir, quin seria l'objectiu amb el que us donaríeu per convençuts?
5: De aquí a muchos años.
4: Sí.
5: Sería muy, muy eficaz que lográramos la posibilidad de un score de puntaje, para lo cual, sumando o restando, poder establecer una alta probabilidad, una probabilidad mediana o una probabilidad baja de sufrimiento asintomático de un determinado paciente de esta condición que comentábamos, que es la resistencia a la insulina en tejidos periféricos.
4: Serien molt bones notícies, sens dubte, però vull remuntar-me una miqueta cap al passat, cap a l'inici de tot això, perquè recordàvem, fins i tot crec que ho vam comentar aquí mateix a la ràdio, crec que va ser cap al 2019, si no m'equivoco, quan situem que comença tot amb aquesta fórmula de Palafolls, no? Fórmula Palafolls que s'anomenava. Com recordes tots aquells inicis, Eduardo? Ya hace unos cuantos años, va a ser casi 8, ¿eh? O sea que,
5: sí, tela. Sí, sí. Bueno, fueron muy ilusionantes, Jordi. A ver, la Organización Mundial de la Salud sigue sosteniendo la clasificación de los pacientes a través del índice de masa corporal. Esto es básicamente la distribución del peso en la superficie corporal. Y esto lo clasifica en normal, sobrepeso u obesidad. Bien. Sabemos todos que el exceso de grasa es tóxica. A niveles metabólicos, a efectos metabólicos, tiene una implicación deleteria, o sea, una implicación tóxica.
4: ¿Sí?
5: Y nos lleva a determinadas enfermedades. Pero el problema está que cuando ya se declara la enfermedad, me refiero a la diabetes, la hipertensión y demás, ya han pasado muchos años en condiciones asintomáticas y que con el índice de masa corporal exclusivamente no hemos sido capaces de lograr establecer la probabilidad de que ese determinado paciente vaya a sufrir a un futuro, 10, 15 años, una condición de esa naturaleza. Todo el mundo sabe que mantener un peso correcto es absolutamente estable, pero es francamente difícil. francamente difícil. Estamos en unas condiciones del desarrollo social que cada vez somos más tendientes a al sedentarismo, uh-huh. y tenemos ciertamente asegurados nuestras ingestas calóricas, por lo cual nuestras células están adiestradas biológicamente para acumular energía, por una cuestión ancestral en la cual sabíamos que hoy comíamos, pero probablemente luego de 4 o 5 días no sabíamos hacerlo, claro. Por lo tanto, nuestras células no saben que nosotros vamos en coche. Ellas están acostumbradas a, mientras más energía acumular, mucho mejor. Por las dudas, mañana no tengan acceso a estas. Por lo tanto, esa situación, el índice de masa corporal no lo refleja, y no lo digo yo porque se me ocurra expresarlo, sino porque hay un conjunto de líneas de investigación que lo manifiestan. Tal es así que hay pacientes con índice de masa corporal normal, ¿sí? pero con exceso de grasa.
4: ¿Y cómo se explica esto?
5: Eso se explica porque una cosa es pesar todo el conjunto orgánico, ajá. y otra cosa es diseccionar, separar, intentar dividir los diferentes componentes orgánicos. Y es ahí cuando logramos, a través de la simplificación de las ecuaciones que había, que eran simplemente bastante complejas, establecer cómo se calculaba el porcentaje de grasa corporal. Y si me dejas una palabra más, sí. Jordi, a partir de ahí, y todo el mundo sabe, como decíamos, que el exceso de grasa es nocivo para la salud. Pero hemos encontrado, a partir del desarrollo de la masa corporal magra porcentual, que a medida que ganamos grasa, uh-huh. perdemos masa magra. Y dentro de esa masa magra está la masa muscular. Órganos, los músculos estriados, los músculos que nos hacen caminar, que nos hacen agachar y levantarnos, que nos hacen ejercer nuestras acciones del día a día, es un órgano estrictamente mecánico, pero fundamentalmente metabólico. Es el horno de combustión de nuestras calorías. Por eso los médicos insistimos en, mientras mayor actividad física, mejor, para que el exceso calórico que podemos asegurarnos en una dieta habitual sea quemado por esa masa muscular. Pero cuidado, porque a medida que se expande la grasa, se va perdiendo massa muscular.
4: És molt clara l'explicació que ens estàs recomanant, per tant, i segurament no estem parlant de fer un turmalet o ejercicio como muy intenso, no? En aquest cas, estem parlant d'una vida tranquil·la, però gens sedentària, en aquest cas, o sigui, caminar, pujar escales, etcètera, no?
5: Eso, ahí está el secreto, lo acabas de decir. Evitar el ascensor, subir por escaleras, evitar el coche para una compra a una distancia corta, uh-huh. Ir andando, traer, quien se lo pueda permitir, el saco de la compra, porque no solamente deambula, sino que también ejerce fuerza, y la musculatura en esa condición ya consume calorías y nos evita esta situación a la cual estamos expuestos, no solamente a nivel de Palafolls, no a nivel de Cataluña, sino a nivel mundial.
4: Uh-huh.
5: A nivel mundial.
4: Uh-huh. Una buena manera de acabar aquesta entrevista. N'estarem ben pendents, perquè, com dèiem, aquesta recerca continua amb el doctor Mill. Entenc que sou diferents doctors que treballeu en aquest cas, ara en aquest cas tot, la cara visible que ens acompanya avui, però que necessitem que segueixi investigant per seguir tractant aquests temes. Doctor Eduardo Mill, gràcies avui per ser amb nosaltres.
5: Gràcies a usted por esta oportunidad nuevamente.
3: Molt bé, doncs gràcies també a vosaltres per escoltar-nos. Acabem el programa d'avui i ho fem amb música. Adéu, fins demà.

0: Els alumnes de segon de primària participen avui a la cantata de la Clica. Els alumnes de segon de primària de les escoles de Masprats i Ferreries fa setmanes que estan treballant les cançons de la cantata de la Clica, un projecte musical que consisteix en l'aprenentatge d'11 cançons que fomenten, entre altres valors, l'autoestima, l'amistat, la diversitat, l'ecologisme o la igualtat de gènere. Després del treball a cada escola, tots els alumnes de segon pugen a l'escenari del teatre per oferir la cantata amb els seus familiars com a públic. Precisament avui es fa aquest concert al teatre per tothom que els vol escoltar. El projecte de la Clica també és profitós pels mestres i és que ofereix als docents de cada escola recursos pedagògics que estructuren l'aprenentatge d'aquestes cançons i també de les coreografies. Ho fan amb l'objectiu d'interioritzar els valors que fomenta aquest projecte. Aquesta iniciativa es desplega a diferents municipis catalans i arriba a més de 17.000 estudiants. El concert s'acompanya també de projeccions, una orquestra i una cantant que acompanya tots els alumnes. I es preveu un tall en el subministrament d'aigua a Ciutat Jardí abans de finalitzar la renovació de la xarxa. Les obres de millora de la xarxa d'abastament d'aigua a la urbanització de Ciutat Jardí arriben a la seva fase final. Després de gairebé 3 mesos de treball, aquest dimecres es durà a terme una de les actuacions finals per posar en marxa la nova infraestructura. Una actuació que requerirà un tall temporal en el subministrament d'aigua per realitzar les connexions i les escomeses pertinents. Segons les previsions, el tall es durà a terme des de les 9 del matí fins a les 3 de la tarda i afectarà prop de 220 abonats. Els veïns més afectats seran els que visquin en certs carrers de Ciutat Jardí i aquests carrers precisament els podeu consultar a la nostra pàgina web. Fins ara els veïns de la zona no havien patit interrupcions en el servei perquè la xarxa antiga s'ha mantingut operativa de forma paral·lela mentre s'instal·lava la nova. Aquesta intervenció executada per l'Ajuntament i la companyia Veolia, l'antiga Agbar, ha consistit en la substitució de gairebé un quilòmetre de canonades que havien arribat al final de la seva vida útil. Les obres s'han concentrat principalment als carrers del Mural, de la Vetller i de l'Avinguda dels Arbres.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: El Consell d'Infants de Palafolls convida a descobrir el patrimoni local amb una visita guia de lúdic aquest mes. El Consell d'Infants del nostre municipi ja té a punt la seva primera gran activitat. Després de rebre l'encàrrec per part de l'alcalde de posar en valor el patrimoni local, els infants han estat treballant en diferents grups per apropar la història de Palafolls a tota la ciutadania. L'activitat central del projecte és una visita guiada que ha estat dissenyada i conduïda pels mateixos nens i nenes. No serà una visita convencional, sinó que s'ha preparat com un joc de preguntes. Tal com han indicat els mateixos consellers, per poder avançar d'un punt a un altre del recorregut, els participants hauran d'encertar les qüestions que els plantegin. La cita serà el proper 16 de maig a 9:45 del matí, amb un punt de sortida a la plaça Major, davant l'Ajuntament, on tindrà lloc la primera prova. N'ha donat més detalls l'Elga, qui és una de les conselleres.
1: Doncs aquest grup ha dissenyat unes visites guiades a diferents llocs de Palafolls. Ho hem preparat a mode de joc de preguntes. Si no encertes la pregunta, no pots passar al següent lloc. Estem molt nerviosos perquè ho farem nosaltres mateixos. Us acompanyarem per tot el poble i us explicarem moltes coses que potser sabeu o no. Esperem que vingui molta gent, perquè hem treballat molt i ho hem preparat amb molta il·lusió.
0: Per participar en aquesta descoberta del patrimoni és necessari inscriure's prèviament a l'Escola de Música i Dansa. L'horari d'inscripció és de dilluns a divendres, de 9 a 8 del vespre. A més d'aquesta visita, el Consell d'Infants ha posat en marxa altres iniciatives paral·leles per fomentar la participació i també el coneixement de Palafolls. D'una banda, durant tot el mes de maig hi haurà una enquesta oberta a les xarxes socials per saber quin coneixement té la població sobre el poble. D'altra banda, un dels grups de treball ha inventat una història sobre Palafolls que es presentarà properament.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
1: Busques la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
2: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 4701 o visita radiopalafolls.cat.
3: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos? Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu. Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat. 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu? Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Es preveu un tall en el subministrament d'aigua a Ciutat Jardí abans de finalitzar la renovació de la xarxa de cara a demà. Les obres de millora de l'abastament d'aigua a la urbanització encara en la seva fase final després de gairebé 3 mesos d'execució. Aquest dimecres es realitzarà una actuació per connectar la nova infraestructura que requerirà un tall del servei des de les 9 del matí fins les 3 de la tarda, afectant uns 223 abonats. L'obra, finançada amb el suport de l'ACA, permet substituir prop d'un quilòmetre de canonades per posar fi a les fuites i millorar també la pressió a la zona.

Aquesta, com sempre, no és l'única notícia d'avui, hi ha d'altres i les avancem en titulars. Parlarem també del Consell d'Infants perquè ha convidat a la ciutadania a descobrir el patrimoni local amb una visita guiada. Els membres del Consell d'Infants han creat una activitat especial per apropar la història del nostre municipi a la ciutadania mitjançant un joc de preguntes i proves. La visita tindrà lloc el dissabte 16 de maig a 11:15 del matí amb sortida des de la plaça Major. Requerirà que els participants encertin qüestions sobre el patrimoni local per poder avançar en el recorregut. Per participar-hi cal inscriure's prèviament a l'Escola de Música i Dansa. Seguirem parlant d'alumnes, però en aquest cas dels de segon de primària, que ofereixen avui en ofert la cantina.

I després de parlar d'infants, també parlarem de joves. En aquest cas, de Can Vallà, que ha presentat ja la programació de l'Estiu Jove 2026 amb rutes i sortides lúdiques. L'equipament juvenil ha obert ja les inscripcions per les activitats d'aquest estiu, entre les quals destaca la ruta de dos dies Joves en Marxa, cap a Olot, a principis de juliol. El programa també inclou un curs de premonitors amb pràctiques al casal d'estiu, un torneig de vòlei i les tradicionals sortides a Waterworld i també a PortAventura. Les sol·licituds es poden formalitzar ja telemàticament fins al 7 de juny. Tot i això, l'equip de Can Vallà oferirà suport presencial cada tarda per ajudar els joves en el tràmit. I s'ha ajornat el taller pràctic de recerca de feina per joves fins al pròxim 17 de juny. La formació gratuïta adreçada a joves d'entre 16 i 29 anys per millorar les seves competències laborals ha patit un canvi en el calendari. La sessió estava prevista per demà, però al final es farà el 17 de juny. En ella s'ensenyarà a confeccionar un currículum atractiu. També es mostraran els canals de cerca actuals. Les persones interessades poden reservar la seva plaça enviant un correu electrònic al Servei Local d'Ocupació. I pel que fa al temps, aquesta tarda la nuvolositat serà abundant a tota la comarca, tal com ahir. S'esperen precipitacions en forma de xàfecs irregulars que afectaran a tot el Maresme. El vent serà fluix força 2 a 3 de component sud. El mar estarà en estat de maró, amb mar de fons. Les temperatures màximes es mantindran sense canvis importants i oscil·laran entre els 18 i els 21 graus. A Palafolls es preveuen xàfecs. Les temperatures màximes es mantindran en els 21 graus i les mínimes, en canvi, baixaran fins als 10. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest 5 de maig del 2026 i ho fem parlant de qüestions. En aquest cas, marxem cap a Ciutat Jardí, on es preveu un tall en el subministrament d'aigua abans de finalitzar la renovació de la xarxa. Les obres de millora de la xarxa d'abastament d'aigua a la urbanització de Ciutat Jardí arriben ja a la seva fase final. Després de gairebé 3 mesos de treballs, aquest dimecres es durà a terme una de les actuacions finals per posar en marxa la nova infraestructura, una actuació que requerirà un tall temporal en el subministrament d'aigua per realitzar les connexions i les escomeses pertinents. Segons les previsions, el tall en el subministrament es durarà a terme des de les 9 del matí fins a les 3 de la tarda i afectarà prop de 223 abonats. Els veïns més afectats seran els que visquin prop dels carrers Moral, Ametller, Xiprers, Falguera, Lliris, Tarongina i d'altres similars. També a l'Avinguda de les Flors i a la carretera Sant Genís. La resta de carrers els podeu consultar a la nostra pàgina web a www.radiopalafolls.cat. Fins ara, els veïns de la zona no havien patit interrupcions en el servei perquè la xarxa antiga s'ha mantingut operativa de forma paral·lela mentre s'instal·lava la nova canonada. Amb la finalització dels treballs, demà es farà el canvi definitiu al nou sistema. Aquesta intervenció executada per l'Ajuntament i la companyia Veolia, és a dir, l'antiga Agbar, ha consistit en la substitució de gairebé un quilòmetre de canonades que havien arribat al final de la seva vida útil. Les obres s'han concentrat principalment als carrers del Moral, de l'Ametller i a l'Avinguda dels Arbres. L'objectiu principal d'aquesta renovació, que ha comptat amb una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua, és posar fi a les pèrdues constants de cabal en una de les zones més deteriorades del nostre poble. Amb aquesta nova xarxa es preveu millorar la pressió del servei i reduir dràsticament el nombre de fuites i també incidències. Aquesta actuació a Ciutat Jardí forma part d'un pla més ampli de millora de l'abastament a Palafolls, que en els darrers 5 anys ha suposat una inversió propera al milió d'euros per reforçar l'eficiència i la resiliència del sistema. L'altra gran actuació que es farà, també per continuar millorant la xarxa al nostre poble, és la instal·lació de 7 vàlvules reguladores de pressió en punts clau de la xarxa, com el carrer del Mar o el camí de l'Aldrofeu, amb l'objectiu final de reduir dràsticament el nombre de fuites i també d'incidències. Deixem de banda aquesta notícia i en parlem d'altres, en aquest cas del Consell d'Infants, que convida a descobrir el patrimoni local amb una visita guiada lúdica. El Consell d'Infants de Palafolls té a punt ja la seva primera gran activitat per al nostre poble. Després de rebre l'encàrrec per part de l'alcalde de posar en valor el patrimoni local, els infants han estat treballant en diferents grups per apropar la història de Palafolls.

0: Polls a tota la ciutadania. L'activitat central d'aquest projecte és una visita guiada, dissenyada i conduïda pels mateixos nens i nenes. No serà una visita convencional, sinó que s'ha preparat com un joc de preguntes, tal com han indicat els mateixos consellers. Per poder avançar d'un punt a un altre, els participants hauran d'encertar les qüestions que els plantegin. La cita serà el pròxim dissabte 16 de maig a 11:45 del migdia, en punt de sortida a la plaça Major davant l'Ajuntament, on tindrà lloc la primera prova. N'ha donat més detalls l'Elga, qui és una de les conselleres.
1: Doncs aquest grup ha dissenyat unes visites guiades a diferents llocs de Palafolls. Ho hem preparat a mode de joc de preguntes. Si no encertes la pregunta, no pots passar al següent lloc. Estem molt nerviosos perquè ho farem nosaltres mateixos. Us acompanyarem per tot el poble i us explicarem moltes coses que potser sabeu o no. Esperem que vingui molta gent, perquè hem treballat molt i ho hem preparat amb molta il·lusió.
0: Per participar en aquesta descoberta del patrimoni és necessari inscriure's prèviament a l'Escola de Música i Dansa de Palafolls. L'horari d'inscripció és de dilluns a divendres, de 9 a 8. A més d'aquesta visita, el Consell d'Infants ha posat en marxa altres iniciatives paral·leles per fomentar la participació i el coneixement del poble. D'una banda, durant tot el mes de maig hi haurà una enquesta oberta a xarxes socials per saber quin coneixement té la població de Palafolls. D'altra banda, un dels grups de treball ha inventat una història sobre el nostre municipi que es presentarà pròximament. I avui seguim parlant d'infants, en aquest cas dels de segon de primària, que han participat a la cantata de la Clica. Els alumnes de segon de primària, de Masprats i les Ferreries, fa setmanes que estan treballant les cançons de la cantata de la Clica, un projecte musical que consisteix en l'aprenentatge d'11 cançons que fomenten, entre altres valors, l'autoestima, l'amistat, la diversitat, l'ecologisme o la igualtat de gènere. Després del treball a cada escola, tots els alumnes de segon pugen a l'escenari del teatre per oferir la cantata als seus familiars com a públic. Precisament avui s'ha fet aquest concert al teatre per tothom qui els ha volgut escoltar. El projecte de la Clica també és profitós pels mestres i és que ofereix als docents de cada escola recursos pedagògics que estructuren l'aprenentatge d'aquestes cançons i també de les coreografies. Ho fan amb l'objectiu d'interioritzar els valors que fomenta aquest projecte. Aquesta iniciativa es desplega a diferents municipis catalans i arriba a més de 17.000 estudiants. El concert, que s'acompanya de projeccions, una orquestra i una cantant, ha començat a les 12 del migdia i s'ha allargat una hora aproximadament. I deixem de parlar ara d'infants per parlar de joves, perquè ja està tot a punt per l'edició de l'Estiu Jove 2026. Can Batlle ha fet pública tota la programació prevista per aquest estiu pels joves de Palafolls. Entre les activitats que s'han previst, destaca els Joves en Marxa, una ruta de 2 dies cap a la zona d'Olot, on es dormirà en tendes de campanya i es gaudirà de les gorgues. També es farà el curs de premonitors i monitores, que inclou una setmana de formació a Can Batlle i pràctiques al casal d'estiu. Sobre la ruta de Joves en Marxa, adreçada a nois i noies de 14 a 18 anys, Clàudia Marco, dinamitzadora de Can Batlle, ha volgut destacar l'objectiu de cohesió de l'activitat. Segons ha dit, no cal que els participants siguin molt esportistes. És una ruta per relaxar-se i cohesionar.
2: La idea és gent que tingui ganes, tampoc fa falta ser un esportista per poder apuntar-se, és més per anar a relaxar, a relaxar-se, a passar-s'ho bé, a fer cohesió amb els altres joves per conèixer-se i per crear una mica d'identitat entre els joves. Hem obert inscripcions i aquest any de modificació de l'any passat és que comencen ara el 4 de maig i s'acaben el 7 de juny, que les inscripcions duren durant molt de temps, de llarga durada, però sobretot que no perdin el temps perquè les places tenen límits i s'esgoten.
0: Pel que fa a les activitats més consolidades, tornen les sortides Estrella a Waterworld el 20 de juliol i a PortAventura el dia 23. En ambdós casos, els joves disposaran d'un autobús que sortirà des del nostre municipi. A més, el programa inclou un torneig de vòlei organitzat conjuntament amb l'Ajuntament de Blanes. Les inscripcions per totes aquestes propostes es fan mitjançant una instància genèrica a la pàgina web de l'Ajuntament. Aquest any, les inscripcions, tal com ha explicat la Clàudia, han començat el 4 de maig i s'acabaran el 7 de juny. Tot i que el tràmit és telemàtic, l'equip de Can Batlle està a disposició dels joves al local cada tarda per ajudar-los amb qualsevol dubte o dificultat. I I parlem de tallers, en concret del taller de cerca de feina per joves que estava previst per demà. En aquest cas, s'ha ajornat fins al pròxim 17 de juny. El taller pràctic de recerca de feina que inicialment estava previst per aquest dimecres ha patit un canvi en el calendari. Finalment, la sessió es durà a terme el 17 de maig al local jove de Can Vall, el 17 de juny al local jove de Can Vall. Aquesta formació de caràcter gratuït està especialment adreçada a joves entre 16 i 29 anys que vulguin millorar les seves competències a l'hora d'accedir al mercat laboral. Durant el taller, els assistents aprendran a confeccionar un currículum atractiu. També es donaran a conèixer quins són els principals canals de recerca de feina actuals. L'activitat tindrà lloc a les instal·lacions de Can Vall de 5 de la tarda a 7 del vespre. Les persones interessades a participar poden realitzar ja la seva inscripció enviant un correu electrònic a l'adreça plaf.ocupació@palafolls.cat.

És moment ara d'obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, l'any passat, Malgrat de Mar inaugurava la temporada de platges. A finals de la setmana anterior, Malgrat va donar el tret de sortida a aquesta temporada. L'Ajuntament va informar que els serveis de platges, com cartells, dutxes, passeres o papereres, estaven ja des del dijous anteriors operatius a les quatre platges. Pel que feia al servei de salvament i socorrisme, el consistori va informar que s'activaria la platja de l'Astillero i Malgrat Centre a partir del 16 de juny i fins a l'11 de setembre. A la platja de la Conca i a la Punta de la Tordera s'activaria de l'1 de juliol al 31 d'agost, quan el servei de megafonia estaria actiu de l'1 de juny fins al 30 de setembre. El 2021, en plena pandèmia, va ser un cap de setmana amb més sancions per incompliment del toc de queda i 3 accidents de trànsit. El cap de setmana que havíem deixat enrere havia estat el primer amb l'aixecament de les restriccions del confinament comarcal, que s'havia deixat d'aplicar des de feia una setmana. Tot i això, la policia local de Palafolls va seguir duent a terme controls i patrullatge al municipi per tal de detectar les infraccions del toc de queda nocturn, que en aquell moment, i almenys fins al dia 9 de maig, seguia en vigor. Segons va explicar el cap de la policia, aquell cap de setmana s'havien aixecat una dotzena de sancions, la majoria relacionades amb l'incompliment de la restricció de mobilitat nocturna. A la vegada, va haver 3 accidents de trànsit.

I el 2016 l'Hospital de Blanes indemnitzava amb 1 milió d'euros una família per mala praxi en un part. Fa 10 anys, segons avançava el diari El País, el centre hospitalari havia d'indemnitzar amb 1 milió d'euros un menor que va patir greus lesions cerebrals per mala praxi durant el part. El menor, que ja en aquell moment tenia 11 anys, per tant ara en té 21, tenia reconeguda una discapacitat del 80%. Segons constava la demanda presentada per la família, els facultatius van recórrer un part instrumental amb espàtules i forceps per treure el fetus, quan aquest encara no estava en una zona on poder utilitzar aquests instruments. Segons l'advocat de la família i alhora portaveu de l'Associació Víctima de Negligències Sanitàries, Rafael Martín Bueno, va haver una mala praxi per la utilització d'aquest instrumental en una fase del part que no tocava.

0: El que fem ara, com sempre, és connectar amb en Jordi Pratsavalls per conèixer quina és la proposta cultural que ens acosta avui. Hola Jordi, bona tarda.
1: Hola Melina, avui et vull parlar de nou del cicle Escena 9. Seguim parlant de propostes de teatre familiar perquè aquest pròxim 10 de maig a les 12 del migdia i al Teatre de Palafolls arriba la companyia Butai Produccions per representar Bruixa en Teris. Una bruixa troba un nadó, una nena. Sense passar-ho, l'adopta i la cria amb amor. El que passarà després ho haurem de descobrir amb aquesta obra de teatre de titelles que veurem al Teatre de Palafolls, com sempre, amb entrada lliure i aforament limitat.
0: Gràcies, Jordi.

0: I ara el que fem és connectar amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg, per conèixer quina és la previsió meteorològica per aquestes pròximes hores. Tal com ja hem avançat a l'inici d'aquest informatiu, es preveuen xàfecs. Anem a veure què ens detalla en Quim Serra. Hola, Quim, bona tarda.
1: Com ja indicàvem aquest matí, de mica en mica la nuvolositat va en augment aquí a la comarca. De fet, ja s'han començat a produir els primers ruixats en alguns sectors del sud del Maresme. Precipitacions de moment poc important, però, com ja hem comentat, esperem que aquesta tarda les pluges es vagin fent més generals en el conjunt de la comarca. Unes precipitacions sempre irregulars, no plourà a tot arreu, ni a tot arreu ho farà amb la mateixa quantitat, però com ja va passar ahir a la tarda i que a Tordera, per exemple, es van acumular 16 litres per metre quadrat, avui podrien tornar a tenir puntualment en algun sector doncs, precipitacions una mica més destacables. D'entrada s'espera una tarda en la qual els vents bufaran fluixos del sector sud i la situació marítima continuarà com fins ara, dominada bàsicament per la maró a marees de mar de fons. Temperatures avui, més o menys com les d'ahir. De cara a demà s'espera un temps tranquil, un temps més estable, de tota manera amb nuvolades a la tarda, sense descartar alguna gotellada puntual cap a l'àrea del Maresme Nord i amb vent que continuarà fluix en conjunt, amb una situació marítima que es mantindrà dominada per la maror amb lleugera mar de fons que anirà disminuint amb el pas de les hores. Les temperatures demà al migdia pujaran una mica, de nit es mantindran sense grans canvis o fins i tot encara poden arribar a baixar una miqueta més en relació a la nit anterior. De cara a demà passat, dijous, tranquil·litat meteorològica amb alguns núvols poc importants i divendres, ara per ara el temps que farà és una mica una incògnita, ja que alguns mapes ens donen pluja, altres no. Creiem que no hi haurà precipitació fins dissabte, però bé, en qualsevol cas ja ho anirem veient al llarg dels pròxims dies.
0: Gràcies, Quim.

finalitza amb l'informatiu d'aquest dimarts, repassant en titulars de què és el que hem parlat. Es preveu un tall en el subministrament d'aigua a Ciutat Jardí abans de finalitzar la nova renovació de la xarxa. Les obres de millora de l'abastament d'aigua a la urbanització encara en la seva fase final després de gairebé 3 mesos d'execució. Aquest dimecres es realitzarà una actuació per connectar la nova infraestructura que requerirà un tall en el servei de 9 a 3. Afectarà uns 223 abonats aproximadament de carrers, com el Mural, a Ametller o l'Avinguda de les Flors. L'obra, finançada amb el suport de l'ACA, ha permès substituir prop d'un quilòmetre de canonades per posar fi a les fuites i millorar la pressió a la zona. La resta de carrers afectats els podeu trobar al nostre web, al www.radiopalafolls.cat.

També hem parlat del Consell d'Infants, que convida a descobrir el patrimoni local amb una visita guiada. Aquesta visita tindrà lloc dissabte 16 de maig a 11:15 del matí, amb sortida des de la plaça Major, i requerirà que els participants encertin qüestions sobre el patrimoni per poder avançar pel recorregut. Hem seguit parlant d'altres alumnes, en aquest cas dels de segon de primària, que ofereixen la cantata de la clica al teatre. Els alumnes de Mas Prats i Ferreries han pujat avui a l'escenari per interpretar les 11 cançons d'aquest projecte musical que fomenta valors com l'autoestima, l'ecologisme i la igualtat de gènere. L'espectacle, que s'ha acompanyat d'una orquestra i projeccions, és el resultat de setmanes de treball a les aules.

0: També hem parlat de joves perquè ja s'ha presentat la programació de l'estiu jove amb rutes i sortides lúdiques. Can Vall ha obert ja les inscripcions per les activitats d'aquest estiu, entre les quals destaca la ruta de dos dies Joves en Marxa, que anirà cap a Olot a principis de juliol. El programa també inclou un curs de premonitors amb pràctiques al casal municipal, un torneig de vòlei i les sortides a Waterworld i també a PortAventura. Les sol·licituds es poden formalitzar telemàticament fins al 7 de juny, tot i que l'equip de Can Vall oferirà suport presencial a les tardes per ajudar en el tràmit. I s'ha ajornat el taller pràctic de recerca de feina per joves que estava previst demà fins al pròxim 17 de juny. Aquesta formació gratuïta adreçada a joves d'entre 16 i 29 anys per millorar les seves competències laborals ha patit un canvi en el calendari. La sessió, on s'ensenyarà a confeccionar un currículum atractiu i es mostraran els canals de cerca actuals, es durà a terme finalment el 17 de juny a les instal·lacions de Can Vall. Les persones interessades poden reservar la seva plaça enviant un correu electrònic al Servei Local d'Ocupació. Fins aquí l'informatiu d'aquest dimarts 5 de maig del 2026. Ha estat amb vosaltres, Melina Morilla. Com sempre, gràcies per acompanyar-nos un dia més. Aquestes notícies i d'altres les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
1: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
3: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic. 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.

0: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
1: Benvingudes i benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
2: Molt bé, i tu, Lluís?
1: Súper. Molta feina feta i per fer del Sant Jordi, exactament.
2: Molt bé, moltes coses que m'ha explicat. Lectures, que lògicament no s'acaben doncs, en aquests dies
1: no
2: de Sant Jordi, sinó que tenim lectures de per endavant. I si encara algú no ha escoltat l'episodi, el pot escoltar, el de la setmana passada.
1: Perquè es van fer unes recomanacions xulíssimes.
2: No caduca. L'episodi. Per tant, el podeu tornar a recuperar i si l'heu escoltat ja i voleu tornar un altre cop a cercar-lo, doncs queda dit, però nosaltres no ens quedem en el passat, Lluís.
1: No.
2: Tenim feina en el
1: tenim
2: present.
1: Tenim feina en el present, exacte.
2: Molt
1: i
2: bé.
1: En el futur.
2: I en el futur.
1: A veure, va, avui parlarem d'esport, d'identitat i de drets, però sobretot parlarem de què vol dir jugar, competir i formar part d'un equip quan el teu cos o la teva identitat han estat constantment qüestionats.
2: Molt bé.
1: Doncs... avui tenim, a més, una casuística que es dona aquí, a Catalunya, que es veu que és de les primeres d'Europa.
2: D'acord.
1: Llavors, no et dic més.
2: Val.
1: El títol ho diu tot, però no et dic més
2: no,
1: jo.
2: No, si us més de moment.
1: De moment i comencem, va.
2: Molt bé, doncs va, vinga.
1: Doncs vinga, avui el Col·lectius en xarxa, Fènix.
0: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: En els últims anys, el debat sobre la participació de les persones trans en l'esport s'ha situat al centre de la conversa pública. Vaja, un altre cop. Sovint amb molt soroll, amb titulars simplificadors i amb posicionaments molt polaritzats. Institucions com el Comitè Olímpic Internacional han anat actualitzant els seus criteris. L'any 2021, per exemple, el COI va deixar enrere límits estrictes de testosterona i va apostar per un marc basat en principis com la no discriminació, la inclusió i l'evidència científica, deixant en mans de cada federació la regulació concreta. Això canvia, perquè ara estem en una època 2026, 2025, un any que no saps si estàs endavant, si estàs enrere. Bueno, les posicions crítiques amb la participació de dones trans en categories femenines solen centrar-se en la idea de la justícia esportiva, no? És a dir,

0: criteris de seguretat i equitat. Ara bé, quan es mira la realitat, que a veure, és el que s'hauria de mirar.
1: Totalment, totalment, és perquè ens hauríem de regir, en principi.
0: Quan es mira la realitat empírica, vale, dades, el panorama és molt més complex, però molt menys alarmant, no?, del que sovint es presenta. Per exemple, presència de persones trans en l'esport d'elit és molt reduïda. I a nivell olímpic només hi ha hagut casos comptats d'atletes trans visibles. Per exemple, Laurel Hubbard, que va ser la primera dona trans en competir en uns Jocs Olímpics, no va guanyar cap medalla. O Queen, persona no binària, que sí va guanyar un or amb el Canadà, però amb un esport col·lectiu.
1: D'acord.
0: És a dir, els casos d'èxit són molt limitats i no acaben d'indicar, no?, aquesta dominació generalitzada en les competicions. De fet, alguns estudis i informes assenyalen que en molts contextos la participació de persones trans en l'esport ha estat històricament un fenomen minoritari, no?, i sovint sobredimensionat en el debat públic. Altres arguments que apareixen sovint sobre la protecció de l'esport femení o la idea que la inclusió podria reduir oportunitats per a dones cisgènere en competicions d'alt nivell. És que la competició d'alt nivell, crec jo, estem lluny encara, però crec jo que la competició d'alt nivell, tal i com la tenim plantejada, caduca.
1: Sí,
0: caducarà. Bueno, tot això, el debat està lluny de resoldre's, perquè en alguns països s'han impulsat restriccions, mentre que en altres espais s'intenta avançar cap a models més inclusius. Això ha portat alguns experts a dir que el debat no sempre està basat en les dades, com dèiem, sinó en percepcions o en casos molt puntuals que ajuden a fer generalitzacions descontextualitzades, no? Actualment no hi ha una única norma, dèiem, el COI ha optat durant anys, no?, per deixar marge a cada federació perquè reguli segons el seu esport, però el debat continua obert i en evolució constant. El repte, segons molts experts, és trobar un equilibri entre inclusió i justícia competitiva sense caure en discursos que acabin excloent persones de l'esport. I enmig de tot això, clar, hi ha les persones.
1: El més important.
0: El més important, d'altra banda, perquè fem esport, si
1: exacte,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Vale. Persones que volen fer esport, competir, formar part d'un equip i viure, per exemple, el futbol o qualsevol altra disciplina, però avui parlarem una mica de futbol, com un espai de comunitat. I què passa, què et deia al principi? Doncs que Sant Feliu de Llobregat, aquest espai té un nom propi, que és el Fènix Futbol Club, considerat, atent, el primer equip de futbol trans federat d'Europa. Un projecte que no només parla d'esport, sinó també de visibilitat, de drets i de resistència.
2: Col·lectius en xarxa. El programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
0: I avui tenim a l'estudi, que sempre és una sort tenir a l'estudi algú, l'Alan Trillo, membre d'aquest grup impulsor del Club Fènix, Futbol Club, que a més, ens ho hem apuntat abans a començar, va participar del programa 2 del Col·lectius en Xarxa 14 de l'1 del 2021. Estem al programa 203.
1: 203, sí, sí.
0: Doncs imagina't, Alan, benvingut. Què
3: Moltes
0: tal?
3: Gràcies.
1: I a més, molt agraïts que participés en aquell segon programa, perquè no pensàvem nosaltres que arribaríem tampoc fins aquí.
0: No.
1: En els primers episodis tothom que hi va participar i es mereix un reconeixement per part nostra.
0: Exactament.
3: I a més jo recordo que vau dir, a veure si més endavant pots venir un dia a l'estudi.
1: Doncs mira, ho hem confirmat amb estudis nous i tot. Per tant, mira, en el millor moment has vingut. Perfecte.
0: Escolta, avui venim a parlar de Fènix Futbol Club perquè és considerat el primer equip de futbol trans federat a Europa. Explica'ns una mica què és, com neix el projecte, i també a mi m'interessa també que per què cal destacar el tema de que sigui un equip federat.
3: Doncs a veure, el projecte de Fènix va néixer el 2023, principalment per Lugo Marlo, que també és una persona trans activista molt visible, i va sorgir doncs de la necessitat de que ell havia jugat sempre a futbol femení i quan va començar a transitar, doncs va voler continuar jugant a futbol perquè és com una de les seves passions, i es va trobar que dins del seu equip, doncs, tot i que funcionava molt bé, a les grades no passava el mateix. Llavors, ell va dir, si aquest no és el meu espai, quin serà el meu espai? Llavors es va trobar amb la problemàtica de que en aquell moment no tenia canviat

0: el sexe del seu DNI, per tant no podia anar a jugar amb un equip federat amb homes cis, i doncs llavors va dir, doncs si aquest espai no existeix, vaig a crear-lo.
1: Clar, i com es comença a crear? Perquè suposo que per ser els primers no hi ha potser unes bases prou sòlides, no? I va començar una mica a les fosques amb tot això, no? Quines són les passes que va començar a fer?
0: Doncs al final va ser trobar persones que es trobessin en la seva mateixa situació, i doncs a poc a poc va començar a parlar amb altres clubs, com per dir, vull fundar un equip de persones trans, necessitem també un espai. O sigui, Fènix com a tal no és una agrupació esportiva, sinó que nosaltres ara mateix estem entrant al camp de la penya recreativa de Sant Feliu de Llobregat, que al final és qui ens cedeix al camp també, doncs, per poder entrenar. Doncs llavors va ser a poc anar picant una mica de pedra, de dir... som tal, necessitem tal, volem crear tal, i doncs a poc a poc començar a construir Fènix.
2: Molt bé. I què implica això, el fet de federar-vos? Per què és important?
0: Doncs mira, al principi de tot no hi havia idea de que Fènix arribés a ser el primer equip de persones trans federat a Europa, però el 2024 doncs va sorgir l'oportunitat de jugar com un equip federat. Que clar, això al final doncs té pros i contres, no? Perquè en aquell moment només podien jugar les persones que tenien canviat el sexe del DNI. Sí que és veritat que just una mica després es va aprovar la llei trans, que ja permetia a les persones jugar sense tenir el sexe registral modificat, i llavors van poder jugar més persones. Això va portar coses bones i va portar coses dolentes, no?
2: A veure.
0: Perquè de les primeres notícies que va sortir de primer equip de persones trans federat, era com, vale, és una victòria, però per altra banda era s'està perdent 0-19.
1: Clar.
0: Llavors això va generar com molt de debat, moltíssims comentaris de haters, sobretot per xarxes socials, no? Que sabem que és una cosa bastant habitual, per desgràcia, però d'altra vegada era com poder celebrar que també s'estava ocupant aquell espai, no? De no ens han volgut, però aquí estem, no? Llavors era com, sí, s'està perdent 0-19, però estem celebrant perquè podem estar aquí.
1: Clar. Home, amb això que ens deies, segurament, no, la presència en aquell moment que va haver en mitjans de comunicació, justament del que es parlava era d'una cosa concreta que, com ens explicaves, generava també a les xarxes, doncs, això que s'activessin els haters, que hi hagués com tota una guerra que hi anés en contra, no? Com es viu també en el dia a dia, més enllà d'aquell moment, doncs en el vostre dia a dia heu aconseguit fer-vos un espai legal, sí, però dins de la comunitat esportiva? És a dir, quin comportament té la comunitat esportiva amb el vostre club? És a dir, hi ha una acceptació, hi ha una part que l'accepta, hi ha altres doncs, que tenen com una lluita contínua perquè s'acabi o perquè no funcioni com vosaltres voldríeu. Com us sentiu representats i valorats?
0: Jo crec que hi ha una mica de tot. Sí que és veritat que nosaltres actualment no estem jugant federats, perquè doncs, bueno, estàvem federats amb un equip de futbol 11, arribàvem molt justos a ser 11, també hi havia una sèrie de coses doncs, que potser en aquell moment es va decidir no continuar per aquí, i ara per exemple estem jugant com una petita lligueta en un camp de futbol que munta com una lliga pròpia de futbol 7, i sí que és veritat que l'acollida és bona, o sigui, des del camp és com que molt bé que vingueu a jugar aquí, en plan, no tindreu cap problema, encara que hi hagi persones que tinguin el DNI canviat, o sigui, és que els és igual, però a la mateixa vegada estem jugant contra equips bastant cis-heteronormatius, no? Amb aquesta agressivitat que comporta a vegades el futbol, i doncs ens trobem una mica de tot. Sí que és veritat que hi ha equips que molt bé, però hi ha d'altres equips que bueno, que sentim comentaris que a la mínima que et queixes una mica és com de, bueno, és que el futbol és un deporte de contacto, com...
1: Sí, quan rasques una mica surt una mica l'essència real, no? De tot això,
2: Sí? Sí, però sí. Això amb la gent amb la que jugueu o estàs sentint a les grades?
0: Contra la que juguem.
1: Clar, és que nosaltres aquí, defensors del futbol, nosaltres no ho serem mai. És a dir, en aquesta ocasió...
2: Ens costa.
1: Ens costa moltíssim. Però el que ens diu realment tampoc ens acaba de sorprendre. O sigui, encara que ara el Lluís s'està sorprenent una mica, però jo crec que...
2: No ens acaba de sorprendre, però a mi em decep profundament.
1: Totalment, totalment.
2: Perquè,
1: totalment.
2: Clar, penso, ostres, és que aneu a jugar, no? A clar. Jugar? No sé, bueno...
1: Però amb això suposo que això que ens explicaves ara, ara també a vosaltres us dona eines, no? Mm. Per seguir treballant i per seguir-ho lluitant, no? Justament, és a dir, que tant de bo en un món idíl·lic no hauria de fer falta i no hauria de passar això, però suposo que també us rearma, no? Per continuar doncs treballant i al final més enllà de l'activitat esportiva té una part reivindicativa també el vostre club, no? I de visibilitat.
0: Totalment. O sigui que al final sabem que és una cosa que no vull normalitzar-ho, però sabem què passa dins del futbol. Però per altra vegada és com això tampoc m'ha de treure a mi espai d'estar aquí.
1: Clar,
2: clar. Escolta, i clar, entenc que generar aquest equip et fa participar de la teva història, però t'ajuda a compartir-la, a sentir-ne d'altres. Quina és la relació amb l'esport al llarg de la vida d'una persona, per exemple, trans?
0: Doncs mira, jo personalment, jo des de petit volia jugar a futbol. També perquè tinc un germà 3 anys més petit que jo i doncs jo volia jugar a futbol. Llavors què passa? Que clar, jo aquest any faig 30. Llavors, jo en aquell moment, equips femenins, no? Quan jo vivia socialment com una noia, doncs no hi havia. Llavors vaig poder jugar amb un equip mixte, crec que fins als 12 anys, que és fins a l'edat límit que es permetia jugar nois i noies. I després doncs vaig haver de deixar de jugar a futbol, perquè a Riells no hi havia un equip femení. No va ser fins al cap de 2, 3, 4 anys després que l'Hostalric i el Breda van fundar equips femenins. Llavors vaig estar jugant fins als 18 anys i després ja, doncs, per motius de la vida, d'estudis, feina, doncs, no he seguit jugant a futbol. Però clar, descobrir Fènix, tot i que ara mateix no sóc jugador, descobrir que existeix un equip superinclusiu, doncs per mi m'obre portes, doncs, que, perquè jo, per exemple, no m'hagués plantejat mai jugar amb un equip amb nois cis.
2: Ja. Yeah.
1: Ara parlàvem del futbol, que és l'esport on estàs ara implicat, no? I al principi del programa Lluís ens explicava una mica doncs, la situació esportiva, no? En termes més generals, com descriuries tu el moment en el que es troba ara doncs, justament les persones trans doncs, en aquesta representació esportiva? I parlàvem d'olimpiades, de grans competicions mundials, en quin moment es troba ara la situació?
0: A veure, doncs jo ho visc com que és super injust, perquè al final la dada que heu donat de que no hi ha cap persona trans que hagi guanyat cap medalla, llavors és això, s'està generant un debat molt, molt gran quan realment les persones trans no hem tret medalles a ningú. Sí que va haver-hi doncs, potser el cas aquest una mica polèmic de la boxejadora intersexual, que hi havia molta gent que deia que era una persona trans, no és una persona trans, és una persona intersexual.
2: Bueno, és que aquest debat genera el que passa, no? Aquesta policia del gènere, de cop i volta, on tothom estem aquí, no?, opinant sense saber gaire. Perdona, que t'he tallat. Digues, digues.
0: Sí, o sigui, al final és això, és, no estem parlant d'una problemàtica real, perquè no estem traient medalles a ningú, no? Però alhora és com que és algo superproblemàtic i és una cosa que genera molt de debat i realment és com el tema de la biologia només entra en debat quan hi ha persones trans.
1: Total.
0: O sigui, jo d'altres modalitats d'esport doncs no hi domino tant, però per exemple la natació, jo crec que no té la mateixa avantatge una persona que fa un 38 de peu que una persona que fa un 43. Però aquí ningú diu res de biologia.
1: Clar.
0: A nivell de bàsquet no és el mateix una persona que fa 2 metres 10 que una persona que fa doncs 1,59 m com jo. Però ningú parla de biologia.
1: Clar, amb això ens confirmes una mica que el futbol és, sembla, i potser en el sentit de la paraula, és més, no?, que un esport al final, no?, el futbol, és a dir, sembla que aixeca passions en moltíssims altres terrenys que res tenen a veure amb la tècnica esportiva, no? I això no sé si forma part també o ajudaria segurament, jo entenc, que els grans clubs de futbol també s'impliquessin amb la causa, no? I hi hagués en moments concrets doncs, que portessin visibilitat, no? Perquè si tots aquests moviments comercials i de publicitat on s'impliquen a futbolistes a primer nivell es fessin servir també per aquesta causa, seria genial, no, això?
0: Sí. O sigui, realment fa falta persones més visibles i que tinguin com més audiència o puguin arribar més a la gent que s'impliqui.
1: Clar.
0: Però no ho fan.
1: No ho fan.
2: Clar, segons el que tu ens explicaves, no, de la teva història de vida, a tu hi ha un moment que no és que decideixis parar de jugar, sinó que el sistema t'obliga a deixar de jugar. A mi em passa quan amb els nanos, no, que de l'escola, que a vegades trobo que hi ha poques alternatives organitzades d'oci, perquè entenc, bueno, no ho entenc, però bueno, podria arribar a acceptar que hi ha una estructura molt ferma pel tema de la competitivitat, pel que fa a la restricció de gènere, blibli, però al final no hi ha, tampoc hi ha una via de muntar un equip que jugui a partir dels 12 anys. No, s'explora poc aquesta via, no? d'un equip de nois, noies que s'ajunten, juguen juntes perquè coincideixen, són de la mateixa escola, són del mateix barri o que sigui, i competeixen. No hi ha aquesta estructura, no es busca gaire, no?
0: No. I al final, o sigui, es fa com moltes normes restrictives cap a què es permet i què no es permet no només al futbol, a l'esport en general, i no som les persones que ens hem d'adaptar a l'esport, és l'esport el que s'ha d'adaptar a les persones.
2: Clar, clar, totalment.
1: Totalment. Sí, sí. De fet, antes parlaves justament de com l'esport s'hauria d'adaptar a les persones. Quines són principals o les més importants barreres que creus que encara existeix, doncs, això, pel que fa a les administracions esportives i el que fa, doncs, als esportistes? És a dir, quines són les barreres, quines són les coses que ens impedeixen, doncs, que passin tot això que ens estaves explicant ara, que la gent pugui accedir a l'esport i que un cop ho està fent i es sent part, doncs que no es senti apartada.
0: Doncs, per exemple, jo el que em ve més al cap amb el tema de les restriccions és perquè tenim la mania de dividir-ho tot entre gèneres. O sigui, crec que hi ha moltíssimes altres categories que serien molt menys discriminatòries o restrictives que no es parli de gènere. Doncs no sé, per exemple, crec que és a Lucha Libre, que va per pes. Perquè no pot haver-hi un esport que sigui per alçada, yeah, o no sé, o persones que porten 10 anys fent-ho, o no sé, vull dir, aquí estic especulant una mica,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: però,
1: sí, sí.
0: Però que la mania de separar-ho tot per gèneres. O sigui, al final, vale, sí, jo m'identifico com a home, però jo no tinc el mateix nivell que una persona, doncs, que poder ha fet una pubertat on ha tingut testosterona molt més alta que jo, o que porta des dels 5 anys, doncs, practicant una cosa, a que jo em porti, doncs, 2, per exemple.
1: Clar, clar. Home, amb el tema aquest que deies de separar-ho tot per gènere, és que portat a la realitat actual d'ara mateix, encara segueixen fent aquestes festes on es celebra el gènere, sí, sí, dels nens, sí, i les nenes representats amb el color rosa i amb el blau. A dia d'avui, això, és a dir, que estem parlant de tradicions i costums molt antigues, però que en tenim una de noves que estan sorgint ara mateix i que van per aquesta mateixa línia. És a dir, que no sé tu com valores justament això, que ja des de petit les pròpies famílies, alguns amb més innocència i d'altres jo crec que de manera conscient, ja marquin, perquè és marcar i senyalin, doncs, el futur de les seves criatures.
0: Em sap greu.
1: Vull dir,
0: i també perquè ho he viscut, no? Jo, a mi em van educar com una nena i jo les meves fotos de peque és tot vestits, tot rosa, i penso, bueno, potser en aquella edat, doncs, no podia decidir, no? Però quan tenia 3-4 anys jo ja podia decidir una mica quina roba volia i quina roba no volia. Però me la posaven igual, saps? Llavors, és com que crec que des d'abans de néixer, fins i tot, quan al metge li fan la eco, no? És com, vale, té això, serà això. I és com que ja comences a construir com serà el teu infant, no? I li estàs condicionant absolutament tot.
1: Sí, sí, no, es crea totalment un relat al voltant de la persona, sense que aquella persona tingui, no, la decisió de...
2: Un relat que no és de la, no és, que no és, que no, que no és propi de la persona que l'està construint, no?
1: Totalment, sí, sí.
2: Tu has fet un exercici molt interessant, que és el de posar-te creatiu i intentant idear una classificació bastant més inclusiva que permetés transformar la competició en l'esport, però a mi el problema que veig és que em fa l'efecte que les persones que s'hi han de posar no tenen gaire ganes de posar-s'hi de moment. Jo crec que els hi queda poquet, perquè ja, sí, jo crec que els hi queda poquet i que d'aquí poc s'ho hauran de repensar, perquè no fa l'efecte que tal i com estem d'aquesta forma tan estàtica no anem, no acabem d'anar enlloc. Bueno, és la meva idea.
0: Sí, sí.
2: Després et volia dir més exemples com Fènix Futbol Club.
0: Doncs mira, a Barcelona sí que hi ha equips LGTBI, sí. No són exclusivament de persones trans. També és veritat que, per exemple, Fènix va començar siguent nois trans i doncs ara juguen també noies trans, com per exemple la meva parella.
2: Vale.
0: Llavors que s'ha obert com una mica el ventall de dir, bueno, doncs hi ha més persones trans que volen venir a jugar a Fènix, no tenen per què ser només homes, no? O persones binàries, també poden haver-hi persones no binàries. I a Barcelona sí que hi ha altres equips LGTBI, però sí que no són exclusivament de persones trans. Sí, Fènix, per exemple, no ha arribat al cas d'una persona que sigui cis, bisexual, homosexual, que digui vull jugar a Fènix, però que a veure que si hagués de venir, doncs que tampoc és no, com aquesta discriminació positiva no, és d'anar a jugar amb un altre equip que no ets trans.
1: Clar, total, total. Escolta, avui estem parlant d'esport, però ens interessa molt també la teva opinió de com estàs visquent doncs l'auge de l'extrema dreta a casa nostra, perquè parlàvem abans de lleis, de canvis, que potser en altres moments hem pogut pensar doncs que el futur seria millor. Nosaltres ja aquí fa temps que hem cregut que el futur no va cap a millor, o si més no, el futur més immediat. Com vius tu també, primer, l'entrada de l'extrema dreta a les institucions i com creus que això pot repercutir a llarg plaç o a curt plaç doncs, en decisions esportives com aquestes?
0: Doncs jo crec que va pitjor. O sigui, a mi realment és un tema que em preocupa moltíssim, ja no perquè sigui una persona del col·lectiu, sinó perquè sóc una persona
1: que viu a la vida,
0: obrera,
1: sí.
0: No? Que no sóc un ric i estic especulant amb l'habitatge, llavors tinc problemes en el meu dia a dia. Llavors, jo crec que al final l'ésser humà està condemnat a repetir la història. O sigui, com pot ser? A mi no m'entra al cap que una persona amb 16, 17 anys digui com Franco se vivia mejor. O sigui, no m'entra al cap. Tu no has viscut amb Franco. Clar. El meu avi sí, i el meu avi m'ha explicat el que es vivia amb Franco. I no es viu millor. O sigui, llavors, jo crec que la ultradreta, una cosa bona que té és que ha fet molt bon màrqueting per xarxes socials i ha sabut captar els perfils que pot captar. Això és l'únic bo que ha fet,
1: total.
0: No? I jo crec fermament de que la COI, la decisió que s'ha pres amb les Olimpiades, ve totalment condicionada per qui està governant ara mateix Estats Units.
1: Doncs això és important, perquè a vegades també va molt bé entendre quin és l'origen i per què passen a vegades moltes coses, no? I molt lligat amb el que deia l'Alan, amb el perfil de persones que han anat a buscar, no? Però a mi el que em preocupa de tot això, que parlem moltes vegades de gent jove, però que també hi ha gent adulta i que accedeix a llocs de poder on es prenen decisions, que això és una cosa que a mi també em té el cap també, no més enllà del que puguem votar o no, però si no, la gent que també acaba doncs accedint a això, al poder, no? I a prendre decisions, que això també doncs és importantíssim. Sí.
2: Escolta, Alan, què ofereix Fènix Futbol Club a les persones que ens estan oient ara mateix, ens estan escoltant?
0: Doncs Fènix obre els braços a que qualsevol persona que no se senti segura a l'esport doncs pugui venir i trobar el seu espai segur. És que de fet realment Fènix sí que la idea principal va començar per persones que portaven molt de temps jugant a futbol, però les persones que estan entrant últimament o les persones que ara mateix estan jugant a Fènix són persones que al futbol els havia donat absolutament igual. La meva nòvia, per exemple, futbol zero, però de sobte va descobrir Fènix i va dir, ai, doncs si algun dia faig futbol serà aquí, i doncs està jugant i està supercontenta, no?
1: Doncs això és importantíssim, que al final serveixi també doncs com un espai per retrobar-se,
2: espai segur,
1: no?
2: Exacte, per fer comunitat,
1: sí,
2: no?
1: Sí. I que al final també persones com tu, Alan, que al principi ens deies que havies fet esport quan eres molt petit, no? I que ara has pogut recuperar aquesta activitat esportiva, no? Que per tant dona també com a exemple de que hi ha llum al final del túnel, no? I que hi ha iniciatives com aquesta doncs que ens serveixen, que ara ens deies que no estàs jugant però formes part activament del club, no? I que per tant ets una de les persones que empeny perquè això funcioni, perquè tingui continuïtat. Esteu rebent, per acabar, suport també institucional de les administracions? És a dir, algú que us ha donat un copet a l'esquena i us ha dit vinga, seguiu endavant o no?
0: Bueno, és
2: o vinga,
0: més...
2: seguiu endavant, teniu això...
1: Potser no tant, no?
2: No,
0: jo crec que és més com l'empenta que fem nosaltres.
1: Vosaltres,
0: és a dir, potser costarà, però endavant. Ara mateix, per exemple, Fènix no està en el seu millor moment. S'està replantejant moltes coses de dinàmica i tal, perquè al final és això, no? No hi ha una persona que sigui entrenador oficial o entrenadora. Llavors, ara mateix aquest paper sí que l'estic exercint doncs, una mica més jo... sin jo ser nada de eso,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: però
1: sí.
0: Que al final doncs, jo he jugat uns anys i una mica sí que domino, però per exemple el fet de buscar entrenador costa molt perquè al final tampoc volem que sigui una persona que tingui la carrera no sé què, els estudis no sé què, sinó que també sigui evidentment sensibilitzada amb el col·lectiu,
1: clar,
0: no?
1: Clar.
0: Llavors, estem en un moment de dir hi ha moltes persones que porten molt de temps jugant a futbol i hi ha persones que no han jugat absolutament mai i el nivell d'entrenar, fer el mateix entrenament amb aquests dos nivells és molt complicat. Llavors s'està replantejant doncs, fer un equip com amb gent que porta molt més de temps o gent que potser sí que vol competir o gent que només està a Fènix perquè és un espai segur i perquè volen fer esport
1: clar,
0: i ja està, i ja volen competir.
1: Doncs ho anirem seguint, moltes gràcies per acompanyar-nos i per venir avui.
0: A vosaltres. Sí.
1: Nosaltres, Lluís, marxem amb què?
2: Música,
1: amb música.
2: She Did It Again, de la Tyler i la Zara Larsson.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies i fins la propera setmana. Que vagi molt bé.
2: Que vagi bé, adéu.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre, edita i presenta Melina Morilla.
1: Es preveu un tall en el subministrament d'aigua a Ciutat Jardí abans de finalitzar la renovació de la xarxa de cara a demà. Les obres de millora de l'abastament d'aigua a la urbanització encara en la seva fase final després de gairebé 3 mesos d'execució. Aquest dimecres es realitzarà una actuació per connectar la nova infraestructura que requerirà un tall del servei des de les 9 del matí fins les 3 de la tarda, afectant uns 223 abonats. L'obra, finançada amb el suport de l'ACA, ha permès substituir prop d'un quilòmetre de canonades per posar fi a les fuites i millorar també la pressió a la zona.

Aquesta, com sempre, no és l'única notícia d'avui, hi ha d'altres i les avancem en titulars. Parlarem també del Consell d'Infants perquè ha convidat a la ciutadania a descobrir el patrimoni local amb una visita guiada. Els membres del Consell d'Infants han creat una activitat especial per apropar la història del nostre municipi a la ciutadania mitjançant un joc de preguntes i proves. La visita tindrà lloc el dissabte 16 de maig a 11:45 del matí amb sortida des de la plaça Major. Requerirà que els participants encertin qüestions sobre el patrimoni local per poder avançar en el recorregut. Per participar-hi cal inscriure's prèviament a l'Escola de Música i Dansa. Seguirem parlant d'alumnes, però en aquest cas dels de segon de primària, que ofereixen avui han ofert la cantata de la Clica al Teatre. Els escolars de Masprats i Ferreries han pujat avui a l'escenari per interpretar les 11 cançons d'aquest projecte musical que fomenta valors com l'autoestima, l'ecologisme i la igualtat de gènere. L'espectacle, que s'ha acompanyat d'una orquestra i projeccions, és el resultat de setmanes de treball a les aules amb recursos pedagògics específics. Aquesta iniciativa arriba actualment a més de 17.000 estudiants d'arreu de Catalunya i entre ells estan els de Palafolls.

0: I després de parlar d'infants, també parlarem de joves, en aquest cas de Can Vallà, que ha presentat ja la programació de l'Estiu Jove 2026 amb rutes i sortides lúdiques. L'equipament juvenil ha obert ja les inscripcions per les activitats d'aquest estiu, entre les quals destaca la ruta de dos dies Joves en Marxa, cap a Olot, a principis de juliol. El programa també inclou un curs de premonitors amb pràctiques al casal d'estiu, un torneig de vòlei i les tradicionals sortides a Waterworld i també a PortAventura. Les sol·licituds es poden formalitzar ja telemàticament fins al 7 de juny. Tot i això, l'equip de Can Vallà oferirà suport presencial cada tarda per ajudar els joves en el tràmit. I s'ha ajornat el taller pràctic de recerca de feina per joves fins al pròxim 17 de juny. La formació gratuïta adreçada a joves d'entre 16 i 29 anys per millorar les seves competències laborals ha patit un canvi en el calendari. La sessió estava prevista per demà, però al final es farà el 17 de juny. En ella s'ensenyarà a confeccionar un currículum atractiu. També es mostraran els canals de cerca actuals. Les persones interessades poden reservar la seva plaça enviant un correu electrònic al Servei Local d'Ocupació. I pel que fa al temps, aquesta tarda la nuvolositat serà abundant a tota la comarca, tal com ahir. S'esperen precipitacions en forma de xàfecs irregulars que afectaran a tot el Maresme. El vent serà fluix força 2 a 3 de component sud. El mar estarà en estat de maró, amb mar de fons. Les temperatures màximes es mantindran sense canvis importants i oscil·laran entre els 18 i els 21 graus. A Palafolls es preveuen xàfecs. Les temperatures màximes es mantindran en els 21 graus i les mínimes, en canvi, baixaran fins als 10. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest 5 de maig del 2026 i ho fem parlant de qüestions. En aquest cas, marxem cap a Ciutat Jardí, on es preveu un tall en el subministrament d'aigua abans de finalitzar la renovació de la xarxa. Les obres de millora de la xarxa d'abastament d'aigua a la urbanització de Ciutat Jardí arriben ja a la seva fase final. Després de gairebé 3 mesos de treballs, aquest dimecres es durà a terme una de les actuacions finals per posar en marxa la nova infraestructura, una actuació que requerirà un tall temporal en el subministrament d'aigua per realitzar les connexions i les escomeses pertinents. Segons les previsions, el tall en el subministrament es durarà a terme des de les 9 del matí fins a les 3 de la tarda i afectarà prop de 223 abonats. Els veïns més afectats seran els que visquin prop dels carrers Moral, Ametller, Xiprers, Falguera, Lliris, Tarongina i d'altres similars. També a l'Avinguda de les Flors i a la carretera Sant Genís. La resta de carrers els podeu consultar a la nostra pàgina web a www.radiopalafolls.cat. Fins ara, els veïns de la zona no havien patit interrupcions en el servei perquè la xarxa antiga s'ha mantingut operativa de forma paral·lela mentre s'instal·lava la nova canonada. Amb la finalització dels treballs, demà es farà el canvi definitiu al nou sistema. Aquesta intervenció executada per l'Ajuntament i la companyia Veolia, és a dir, l'antiga Agbar, ha consistit en la substitució de gairebé un quilòmetre de canonades que havien arribat al final de la seva vida útil. Les obres s'han concentrat principalment als carrers del Moral, de l'Ametller i a l'Avinguda dels Arbres. L'objectiu principal d'aquesta renovació, que ha comptat amb una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua, és posar fi a les pèrdues constants de cabal en una de les zones més deteriorades del nostre poble. Amb aquesta nova xarxa es preveu millorar la pressió del servei i reduir dràsticament el nombre de fuites i també incidències. Aquesta actuació a Ciutat Jardí forma part d'un pla més ampli de millora de l'abastament a Palafolls que en els darrers 5 anys ha suposat una inversió propera al milió d'euros per reforçar l'eficiència i la resiliència del sistema. L'altra gran actuació que es farà, també per continuar millorant la xarxa al nostre poble, és la instal·lació de 7 vàlvules reguladores de pressió en punts clau de la xarxa, com el carrer del Mar o el camí de l'Aldrofeu, amb l'objectiu final de reduir dràsticament el nombre de fuites i també d'incidències. Deixem de banda aquesta notícia i en parlem d'altres, en aquest cas del Consell d'Infants, que convida a descobrir el patrimoni local amb una visita guiada lúdica. El Consell d'Infants de Palafolls té a punt ja la seva primera gran activitat per al nostre poble. Després de rebre l'encàrrec per part de l'alcalde de posar en valor el patrimoni local, els infants han estat treballant en diferents grups per apropar la història de Palafolls a tota la ciutadania. L'activitat central d'aquest projecte és una visita guiada, dissenyada i conduïda pels mateixos nens i nenes. No serà una visita convencional, sinó que s'ha preparat com un joc de preguntes, tal com han indicat els mateixos consellers. Per poder avançar d'un punt a un altre, els participants hauran d'encertar les qüestions que els plantegin. La cita serà el pròxim dissabte 16 de maig a 12:45 del migdia, en punt de sortir de la plaça Major davant l'Ajuntament, on tindrà lloc la primera prova. N'ha donat més detalls l'Elga, qui és una de les conselleres.
1: Doncs aquest grup ha dissenyat unes visites guiades a diferents llocs de Palafolls. Ho hem preparat a mode de joc de preguntes. Si no encertes la pregunta, no pots passar al següent lloc. Estem molt nerviosos perquè ho farem nosaltres mateixos. Us acompanyarem per tot el poble i us explicarem moltes coses que potser sabeu o no. Esperem que vingui molta gent, perquè hem treballat molt i ho hem preparat amb molta il·lusió.
0: Per participar en aquesta descoberta del patrimoni és necessari inscriure's prèviament a l'Escola de Música i Dansa de Palafolls. L'horari d'inscripció és de dilluns a divendres, de 9 a 8. A més d'aquesta visita, el Consell d'Infants ha posat en marxa altres iniciatives paral·leles per fomentar la participació i el coneixement del poble. D'una banda, durant tot el mes de maig hi haurà una enquesta oberta a xarxes socials per saber quin coneixement té la població de Palafolls. D'altra banda, un dels grups de treball ha inventat una història sobre el nostre municipi que es presentarà pròximament. I avui seguim parlant d'infants, en aquest cas dels de segon de primària, que han participat a la cantata de la Clica. Els alumnes de segon de primària de Masprats i les Ferreries fa setmanes que estan treballant les cançons de la cantata de la Clica, un projecte musical que consisteix en l'aprenentatge d'11 cançons que fomenten, entre altres valors, l'autoestima, l'amistat, la diversitat, l'ecologisme o la igualtat de gènere. Després del treball a cada escola, tots els alumnes de segon pugen a l'escenari del teatre per oferir la cantata als seus familiars com a públic. Precisament avui s'ha fet aquest concert al teatre per tothom qui els ha volgut escoltar. El projecte de la Clica també és profitós pels mestres i és que ofereix als docents de cada escola recursos pedagògics que estructuren l'aprenentatge d'aquestes cançons i també de les coreografies. Ho fan amb l'objectiu d'interioritzar els valors que fomenta aquest projecte. Aquesta iniciativa es desplega a diferents municipis catalans i arriba a més de 17.000 estudiants. El concert, que s'acompanya de projeccions, una orquestra i una cantant, ha començat a les 12 del migdia i s'ha allargat una hora aproximadament. I deixem de parlar ara d'infants per parlar de joves, perquè ja està tot a punt per l'edició de l'Estiu Jove 2026. Can Batlle ha fet publicar tota la programació prevista per aquest estiu pels joves de Palafolls. Entre les activitats que s'han previst, destaca els Joves en Marxa, una ruta de 2 dies cap a la zona d'Olot, on es dormirà en tendes de campanya i es gaudirà de les gorgues. També es farà el curs de premonitors i monitores, que inclou una setmana de formació a Can Batlle i pràctiques al casal d'estiu. Sobre la ruta de Joves en Marxa, de nois i noies de 14 a 18 anys. Clàudia Marco, dinamitzadora de Can Batlle, ha volgut destacar l'objectiu de cohesió de l'activitat. Segons ha dit, no cal que els participants siguin molt esportistes. És una ruta per relaxar-se i cohesionar.
2: La idea és gent que tingui ganes, tampoc fa falta ser un esportista per poder apuntar-se, és més per anar a relaxar, a relaxar-se, a passar-s'ho bé, a fer cohesió amb els altres joves per conèixer-se i per crear una mica d'identitat entre els joves. Hem obert inscripcions i aquest any de modificació de l'any passat és que comencen ara el 4 de maig i s'acaben el 7 de juny, que les inscripcions duren durant molt de temps, de llarga durada, però sobretot que no perdin el temps perquè les places tenen límits i s'esgoten.
0: Pel que fa a les activitats més consolidades, tornen les sortides Estrella a Waterworld el 20 de juliol i a PortAventura el dia 23. En ambdós casos, els joves disposaran d'un autobús que sortirà des del nostre municipi. A més, el programa inclou un torneig de vòlei organitzat conjuntament amb l'Ajuntament de Blanes. Les inscripcions per totes aquestes propostes es fan mitjançant una instància genèrica a la pàgina web de l'Ajuntament. Aquest any, les inscripcions, tal com ha explicat la Clàudia, han començat el 4 de maig i s'acabaran el 7 de juny. Tot i que el tràmit és telemàtic, l'equip de Can Batlle està a disposició dels joves al local cada tarda per ajudar-los amb qualsevol dubte o dificultat. I parlem de tallers, en concret del taller de cerca de feina per joves que estava previst per demà. En aquest cas, s'ha ajornat fins al pròxim 17 de juny. El taller pràctic de recerca de feina que inicialment estava previst per aquest dimecres ha patit un canvi en el calendari. Finalment, la sessió es durà a terme el 17 de maig al local jove de Can Vall, el 17 de juny al local jove de Can Vall. Aquesta formació de caràcter gratuït està especialment adreçada a joves entre 16 i 29 anys que vulguin millorar les seves competències a l'hora d'accedir al mercat laboral. Durant el taller, els assistents aprendran a confeccionar un currículum atractiu. També es donaran a conèixer quins són els principals canals de recerca de feina actuals. L'activitat tindrà lloc a les instal·lacions de Can Vall de 5 de la tarda a 7 del vespre. Les persones interessades a participar poden realitzar ja la seva inscripció enviant un correu electrònic a l'adreça plf.ocupació@palafolls.cat.

És moment ara d'obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, l'any passat, Malgrat de Mar inaugurava la temporada de platges. A finals de la setmana anterior, Malgrat va donar el tret de sortida a aquesta temporada. L'Ajuntament va informar que els serveis de platges, com cartells, dutxes, passeres o papereres, estaven ja des del dijous anteriors operatius a les quatre platges. Pel que feia al Servei de Salvament i Socorrisme, el consistori va informar que s'activaria la platja de l'Astillero i Malgrat Centre a partir del 16 de juny i fins a l'11 de setembre. A la platja de la Conca i a la Punta de la Tordera s'activaria de l'1 de juliol al 31 d'agost, quan el servei de megafonia estaria actiu de l'1 de juny fins al 30 de setembre. El 2021, en plena pandèmia, va ser un cap de setmana amb més sancions per incompliment del toc de queda i 3 accidents de trànsit. El cap de setmana que havíem deixat enrere havia estat el primer amb l'aixecament de les restriccions del confinament comarcal que s'havia deixat d'aplicar des de feia una setmana. Tot i això, la policia local de Palafolls va seguir duent a terme controls i patrullatge al municipi per tal de detectar les infraccions del toc de queda nocturn que en aquell moment, i almenys fins al dia 9 de maig, seguia en vigor. Segons va explicar el cap de la policia, aquell cap de setmana s'havien aixecat una dotzena de sancions, la majoria relacionades amb l'incompliment de la restricció de mobilitat nocturna. A la vegada va haver 3 accidents de trànsit.

I el 2016 l'Hospital de Blanes indemnitzava amb 1 milió d'euros una família per mala praxi en un part. Fa 10 anys, segons avançava el diari El País, el centre hospitalari havia d'indemnitzar amb 1 milió d'euros un menor que va patir greus lesions cerebrals per mala praxi durant el part. El menor, que ja en aquell moment tenia 11 anys, per tant ara en té 21, tenia reconeguda una discapacitat del 80%. Segons constava la demanda presentada per la família, els facultatius van recórrer un part instrumental amb espàtules i forceps per treure el fetus, quan aquest encara no estava en una zona on poder utilitzar aquests instruments. Segons l'advocat de la família i alhora portaveu de l'Associació Víctima de Negligències Sanitàries, Rafael Martín Bueno, va haver una mala praxi per la utilització d'aquest instrumental en una fase del part que no tocava.

0: El que fem ara, com sempre, és connectar amb en Jordi Pratsavalls per conèixer quina és la proposta cultural que ens acosta avui. Hola Jordi, bona tarda.
1: Hola Melina, avui et vull parlar de nou del cicle Escena 9. Seguim parlant de propostes de teatre familiar perquè aquest pròxim 10 de maig a les 12 del migdia i al Teatre de Palafolls arriba la companyia Butai Produccions per representar Bruixa en Teris. Una bruixa troba un nadó, una nena. Sense passar-ho, l'adopta i la cria amb amor. El que passarà després ho haurem de descobrir amb aquesta obra de teatre de titelles que veurem al Teatre de Palafolls, com sempre, amb entrada lliure.

0: I ara el que fem és connectar amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg, per conèixer quina és la previsió meteorològica per aquestes pròximes hores. Tal com ja hem avançat a l'inici d'aquest informatiu, es preveuen xàfecs. Anem a veure què ens detalla en Quim Serra. Hola, Quim, bona tarda.
1: Com ja indicàvem aquest matí, de mica en mica la nuvolositat va en augment aquí a la comarca. De fet, ja s'han començat a produir els primers ruixats en alguns sectors del sud del Maresme. Precipitacions de moment poc important, però, com ja hem comentat, esperem que aquesta tarda les pluges es vagin fent més generals en el conjunt de la comarca. Unes precipitacions sempre irregulars, no plourà a tot arreu, ni a tot arreu ho farà amb la mateixa quantitat, però com ja va passar ahir a la tarda i que a Tordera, per exemple, es van acumular 16 litres per metre quadrat, avui podríem tornar a tenir puntualment en algun sector doncs, precipitacions una mica més destacables. D'entrada s'espera una tarda en la qual els vents bufaran fluixos del sector sud i la situació marítima continuarà com fins ara, dominada bàsicament per la maró a marees de mar de fons. Temperatures avui més o menys com les d'ahir. De cara a demà s'espera un temps tranquil, un temps més estable, de tota manera amb nuvolades a la tarda, sense descartar alguna gotellada puntual cap a l'àrea del Maresme Nord i amb vent que continuarà fluix en conjunt, amb una situació marítima que es mantindrà dominada per la maró amb lleugera mar de fons que anirà disminuint amb el pas de les hores. Les temperatures demà al migdia pujaran una mica, de nit es mantindran sense grans canvis o fins i tot encara poden arribar a baixar una miqueta més en relació a la nit anterior. De cara a demà passat, dijous, tranquil·litat meteorològica amb alguns núvols poc importants i divendres, ara per ara el temps que farà és una mica una incògnita, ja que alguns mapes ens donen pluja, altres no. Creiem que no hi haurà precipitació fins dissabte, però bé, en qualsevol cas ja ho anirem veient al llarg dels pròxims dies.
0: Gràcies, Quim.

finalitzem l'informatiu d'aquest dimarts repassant en titulars de què és el que hem parlat. Es preveu un tall en el subministrament d'aigua a Ciutat Jardí abans de finalitzar la nova renovació de la xarxa. Les obres de millora de l'abastament d'aigua a la urbanització encara en la seva fase final després de gairebé 3 mesos d'execució. Aquest dimecres es realitzarà una actuació per connectar la nova infraestructura que requerirà un tall en el servei de 9 a 3. Afectarà uns 223 abonats aproximadament de carrers, com el Mural, Ametller o l'Avinguda de les Flors. L'obra, finançada amb el suport de la CAP, permet substituir prop d'un quilòmetre de canonades per posar fi a les fuites i millorar la pressió a la zona. La resta de carrers afectats els podeu trobar al nostre web, al www.radiopalafolls.cat.

també hem parlat del Consell d'Infants, que convida a descobrir el patrimoni local amb una visita guiada. Aquesta visita tindrà lloc dissabte 16 de maig a 11:15 del matí, amb sortida des de la plaça Major, i requerirà que els participants encertin qüestions sobre el patrimoni per poder avançar pel recorregut. Hem seguit parlant d'altres alumnes, en aquest cas dels de segon de primària, que ofereixen la cantata de la Clica al teatre. Els alumnes de Masprats i Ferreries han pujat avui a l'escenari per interpretar les 11 cançons d'aquest projecte musical que fomenta valors com l'autoestima, l'ecologisme i la igualtat de gènere. L'espectacle, que s'ha acompanyat d'una orquestra i projeccions, és el resultat de setmanes de treball a les aules.

també hem parlat de joves perquè ja s'ha presentat la programació de l'estiu jove amb rutes i sortides lúdiques. Can Batlle ha obert ja les inscripcions per les activitats d'aquest estiu.

0: entre les quals destaca la ruta de dos dies Joves en Marxa, que anirà cap a Olot a principis de juliol. El programa també inclou un curs de premonitors amb pràctiques al casal municipal, un torneig de vòlei i les sortides a Waterworld i també a PortAventura. Les sol·licituds es poden formalitzar telemàticament fins al 7 de juny, tot i que l'equip de Can Valla oferirà suport presencial a les tardes per ajudar en el tràmit. I s'ha ajornat el taller pràctic de recerca de feina per joves que estava previst demà fins al pròxim 17 de juny. Aquesta formació gratuïta adreçada a joves d'entre 16 i 29 anys per millorar les seves competències laborals ha patit un canvi en el calendari. La sessió, on s'ensenyarà a confeccionar un currículum atractiu i es mostraran els canals de cerca actuals, es durà a terme finalment el 17 de juny a les instal·lacions de Can Valla. Les persones interessades poden reservar la seva plaça enviant un correu electrònic al Servei Local d'Ocupació. Fins aquí l'informatiu d'aquest dimarts 5 de maig del 2026. Ha estat amb vosaltres, Melina Morilla. Com sempre, gràcies per acompanyar-nos un dia més. Aquestes notícies i d'altres les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
1: Molt bona tarda a tothom, què tal, com estem? Ja hi torneu a ser en totes les agendes sobre la taula per parlar de cultura a Ràdio Palafolls després d'aquest informatiu. Nosaltres, que ja ho tenim tot a punt, amb activitats no només al nostre municipi, sinó als municipis també dels voltant, per explicar-vos què passa a nivell cultural a la nostra zona. Tot preparat també per les entrevistes avui, que hem tornat a convocar als joves de Can Batlle. I és que aquests dies ja han presentat les diferents activitats en motiu de l'Estiu Jove 2026. Les podeu consultar totes a través de les seves xarxes socials. Tenim el projecte, per exemple, dels Joves en Marxa, aquesta ruta amb pernocta que es farà el 2 i el 3 de juliol, amb les inscripcions que tot just ahir dilluns 4 de maig es van obrir i que s'amplien fins al pròxim diumenge 7 de juny via tràmit a la pàgina web de l'Ajuntament. Però també hi ha d'altres propostes, com per exemple un curs de premonitors i premonitores, una sortida al Waterwall, una sortida a Port Aventura o d'altres activitats que trobareu detallades al perfil d'Instagram d'aquest casal de joves. Però també avui ens ho explicaran ells mateixos, perquè venen a l'enxarxa per parlar de tot plegat. Avui també és dimarts, per tant toca parlar de cuina. Obrirem els fogons de la nostra cuina avui per parlar del back cooking. Ens en parla la nostra nutricionista de capçalera, la Marina Martí. Tot plegat serà després d'aquesta xarxa cultural, apuntant totes aquestes activitats de Palafolls i Rodalies en aquesta agenda que comença just ara, en aquest Palafolls en xarxa del 5 de maig. Comencem.
2: Xarxa cultural.
1: I comencem amb les diferents propostes a Palafolls i Rodalies. Avui, per exemple, que comencem destacant l'activitat de la Quarta Finestra, aquesta entitat teatral del nostre municipi que, com ens deien ja la setmana passada, comencen amb els espectacles de final de curs del grup d'adults. El primer el tenim, per exemple, aquest dissabte 9 de maig a partir de les 6 de la tarda i a la Masia de Can Florenci. Ens proposen Mentides. Les entrades es poden comprar a Entràpolis o bé els links de l'avió que trobareu al seu perfil d'Instagram. Aquesta proposta es repetirà el pròxim divendres 29 de maig, conjuntament també amb l'altra proposta d'obra de teatre de final de curs. Si anem més enllà, també destacarem i seguim amb el tema teatral, nova proposta de teatre familiar dins el cicle Escena 9. Aquest pròxim 10 de maig, a les 12 del migdia, al Teatre de Palafolls, Bruixanteris, a càrrec de la companyia Butai Produccions. L'entrada serà lliure, amb l'aforament limitat. Busquem més propostes i anem ara fins al municipi de Malgrat de Mar, en concret per repassar les activitats que proposa l'entitat de la Barretina Vermella. Per exemple, aquesta setmana s'inicia un cicle de xerrades a càrrec de l'historiador local de Malgrat de Mar, Joan Pinya. La primera proposta serà, doncs, ben aviat, aquest pròxim 8 de maig, amb l'Escut de Catalunya, una nació sense escut, per Pere F. Puig de Rojols, membre de la institució Armand de Fluvià de Genealogia i Heràldica. Una proposta, com dèiem, que es farà al cicle de xerrades a càrrec de Joan Pinya a la Barretina Vermella a partir de les 6 de la tarda. Nosaltres destacarem també altres propostes, per exemple, dins el Cineclub Garbí, aquest pròxim divendres 8 de maig hi ha projecció de pel·lícula a 2:15 del vespre. La pel·lícula triada és La veu de Hind. Serà al Centre Cultural de Malgrat de Mar, amb entrades que es podran comprar abans de l'inici de la projecció. I tornem amb les propostes de la Barretina Vermella, perquè també aquesta setmana tenim sessió de teatre amb Teresa Teresot, amb Teresa Gelpí. Serà el diumenge a partir de les 6 de la tarda a la sala d'actes de la Barretina Vermella, en procés de taquilla inversa. Anem ara fins al municipi de Pineda, apuntarem més activitats a l'agenda. Ens quedem amb l'agenda, doncs, d'aquest municipi, per dir-vos, per exemple, que demà passat hi ha Hora del Conte a la Biblioteca de Poble Nou. Serà 6:15 de la tarda, li deien Calòpsia, descobrim Europa des de l'espai exterior. Amb Blai Senabre, serà una proposta per infants a partir de 4 anys, amb inscripció prèvia gratuïta a través del correu electrònic dealta.pineda.p@diva.cat. Recordem que les places són limitades. de Pineda. També destacarem d'aquesta setmana, ja en aquest cas de cara a divendres, la presentació d'un llibre a partir de les 6 de la tarda. I a la biblioteca Manuel Serra i Moret es presentarà el llibre Una història que contar, a càrrec de la seva mateixa autora. L'entrada gratuïta. I aquest cap de setmana hi ha una nova edició del Fira Sud a Poblenou. Tota la informació la trobareu a les xarxes socials i al web municipal www.pinedademar.cat. Obrim l'agenda d'aquests primers dies de maig també al municipi de Calella. Aquest mateix vespre, entre d'altres activitats, destacarem a l'Auditori Josep Maria Terricabres, al punt de 7:45 del vespre, la conferència que porta per títol El senyor de les papallones, vida i obra de Miquel Cuní Martorell, 1827-1902, a càrrec de Ricard Martín Casacoberta, que és llicenciat en Ciències Biològiques i entomòleg, amb la presentació a càrrec de Pere Puig Gris, una activitat que organitza l'Associació Amics del Patrimoni Històric de Calella. Ja de cara als pròxims dies, doncs demà, per exemple, destacarem també al punt de les 6 de la tarda i al local de l'Associació Calella Artesana l'espai de creació, una oportunitat per compartir un espai creatiu amb altres persones, obert a tothom, majors de 18 anys, o també a la Biblioteca Can Salvador de la Plaça, i tindrem Hora del Conte. Serà a les 6 de la tarda amb la Fàbrica de Colors, amb les veus de Coral L'Escarlet, que hi ha el grup de petits i mitjans de l'Aula de Música de Can Llobet de Calella. No podem obviar tampoc que demà hi ha una nova conferència a la Sala Mozart al punt de 6:45 de la tarda. Aquesta setmana, la Capella Sixtina, a càrrec de Joan Pinya i Pedemonte, llicenciat en Història de l'Art de la Universitat de Girona. Una proposta que fa l'Aula d'Extensió Universitària de Calella. Anem fins al municipi de Tordera. Repassem també activitats culturals, com per exemple la caminada Twirling Vila de Tordera, que l'entitat fa aquest pròxim diumenge. Preu de participació, 8 euros, amb punt de sortida des de la pista poliesportiva de Sant Andreu. Allà es pot fer aquesta inscripció o anticipada a través del codi QR que trobareu al document del cartell oficial. Destacar també al municipi de Tordera que aquest pròxim divendres hi ha el Correcull, aquest plogging 2026 que començarà a la plaça de la Sardana a partir de les 9 del matí. Anem ara fins al municipi de Blanes per destacar també el primer concert d'un nou cicle de música a l'Esperança. Cada divendres aquest mes de maig es faran diferents concerts a la mateixa capella a l'Esperança a partir de les 10 del vespre. Aquest divendres, Berta Sala a la veu i Edelweiss Quartet, amb diferents propostes com per exemple Àuria Iglesias al violí, Sergi Renom també al violí, Andreu Soldevila a la viola i Martina Arqués al violoncel. Presenten Entre cordes i paraules, el món sonor de Salvat Papasseit.

0: Benvinguda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Gràcies per acceptar de nou la cita del Palafolls en xarxa, com sempre, per parlar de coses boniques relacionades amb el món del menjar, de la nutrició i aquests consells que sempre ens dones. I avui, amb un concepte, la secció de fet la podíem titular així, Back Cooking, veritat?
1: Exacte.
0: Explica'ns una miqueta, per aquells que no hi entenem tant, en què consisteix aquest concepte, com el traduiríem?
1: Bé, seria dedicar un dia a la setmana a embrutir la cuina i a cuinar, que dic jo,
0: sí,
1: per tenir després la resta de la setmana tot el menjar de tots els àpats ja planificat, i que el temps a invertir en la cocció i elaboració dels àpats sigui el mínim, val? Llavors això implica doncs tenir una organització prèvia, és a dir, que el dia que jo començo que jo faig el back cooking, he de saber què menjaré durant la setmana, val? Per tant, evitaré després caure la temptació, no?, de menjar coses que no toquen, perquè ja ho tinc planificat i a més o més ho tinc preparat, val? I ens ajuda a estalviar molt de temps, no?, que és un dels principals motius que sol repetir consulta, de que la gent, no?, doncs menja malament moltes vegades per manca de temps i acabem comprant aliments ultraprocessats que ja estan fets, no?, que porten elevades quantitats de sal, sobretot, perquè no oblideu que un dels principals problemes de comprar productes processats és la quantitat de sal i la quantitat de greixos i sucres simples que poden portar.
0: Ara,
1: imagineu quantes avantatges.
0: No, clar, t'estava escoltant i estava pensant, clar, això el que també obliga és, com tu ens deies, no?, a planificar-ho tot bé, diguéssim, i de ser conscients de que no sempre podem cuinar, entre cometes, el que ens agrada, és a dir, intentant que, doncs, el que sempre hem parlat també en diferents seccions aquí amb tu, Marina, és que estiguem ben distribuït i que complim també amb tots els nutrients que necessitem, no?, que no sempre abusem de la carn, del peix o d'algun menjar que ens agrada. Això per començar, i sobretot que dediquem un dia a la cuina, que ens estalviarà després la resta de la setmana això i guanyar temps. Però entenc que sobretot la planificació és molt important, no, Marina?
1: Exacte, la planificació és el més important, perquè si jo avui em plantejo menjar bé però no he anat a comprar, acabaré menjant el que tinc a la nevera, que moltes vegades sol ser embotit, sol ser pa, una pizza o productes, no?, que sempre potser tenim, que no hauríem de tenir, però que els tenim per si de cas, no?, però almenys menjo alguna cosa o acabo trucant al número de menjar ràpid que m'ho portin a casa, no?
0: Sí, que això també sol passar. De totes maneres, Marina, això significa que ens hem de passar tota una tarda a la cuina, per exemple, o no hauria de ser així?
1: No, bueno, depèn, no?, d'això ja, de la capacitat de cuina que té cadascú i d'estris.
0: Clar,
1: si tens un robot de cuina, no?, doncs mentre poses a coure les verdures per fer una crema, a la part de dalt pots estar bullint fent un peix al vapor, i a la vegada pots tenir el forn encès per fer una escalivada i uns moniatos al forn, i a més també pots tenir en marxa el foc, pots estar bullint un arròs integral, una pasta integral, i a la vegada pots estar saltejant unes verdures per fer un sofregit i després tenir una bolognesa feta per fer amb aquesta pasta o amb aquest arròs o amb les llegums, no?
0: Ara que t'estava escoltant amb tota aquesta planificació, ja seria ideal el fet de poder-ho fer en aquella hora de que el consum energètic, diguéssim, no costa tant, no? Que això ja seria l'ideal perquè no ens sortís
1: que precisament és el cap de setmana. A mi m'agrada molt, no?, el diumenge, que ja jo intento ser sempre entre les 6, 7 de la tarda a casa, perquè l'endemà doncs hi ha escola i ja tots anem a treballar. Aleshores m'agrada doncs arribar a casa, no?, mentre els nens es dutxen, deixo que juguin una estona a les seves coses, inclús mirant a la tele, que entre setmana no els hi deixo, doncs jo aprofito, amb la meva parella ens posem a la cuina i anem cuinant. Que precisament el cap de setmana és quan l'energia és més econòmica. En aquest cas no m'ho havia plantejat així, però m'hi ha fet pensar.

0: Sa, Jordi.
1: També és veritat, no? De fet, ens hauríem de mirar a tot. De totes maneres, això també involucra que el menjar, tot el que preparem, ho haguem de congelar, entenc, no, Marina? O no seria així?
0: No, perquè si fem servir uns envasos que tanquin bé hermèticament, 3, 4 dies, inclús 5, a les neveres d'avui en dia, nou fros, que tanquen bé, i ho posem sobretot, no? Sabeu que els plats preparats hi ha un plastatge especial a la nevera, es conserva sense cap mena de problema, inclús millor. Recordeu que els productes que són rics en almidó, com és la patata, el moniato, la pasta o l'arròs, són molt més digestius i a més ens ajuden a alimentar la nostra microbiota intestinal si han estat refredats 24 hores en nevera. Uh-huh. I clar, a més seran molt més digestius i molt més saludables a nivell de salut.
1: Per tant, el fet de preparar-ho la setmana anterior o el cap de setmana anterior, preparar tot el que menjarem durant la setmana, no és sinònim de congelar-ho tot.
0: No, no cal, no té per què. Pots congelar, no? Per exemple, si aprofites per fer albergínies farcides, jo quan faig plats una mica més elaborats, tampoc m'agrada menjar dos o tres dies al mateix. Llavors sí que aquella setmana en guardo un parell d'albergínies i la resta que em sobra em les puc congelar. Uh-huh. Això sí que es pot aprofitar, i així la setmana següent doncs tens un plat diferent i que no hi has hagut d'invertir temps. Uh-huh. Això ja en funció de cadascú i dels que estiguem també a casa, no? També canvia si és un sol o som 4 o 5.
1: Doncs
0: veus molt de menjar, però també s'acaba ràpid i es menja ràpid.
1: Clar que sí, això depèn de la família i de quants siguem a casa. De totes maneres, tornant a l'inici, Marina, altres consells del back cooking, que és el que hauríem de tenir més en compte, doncs, en aquests 4 minuts que ens queden d'entrevista, a l'hora d'intentar, doncs, això, distribuir aquests plats durant la setmana. Quins consells ens podries donar?
0: Que hi hagi dos o tres aliments diferents de cada grup. Recordeu que sempre a l'hora de dinar i a l'hora de sopar hi ha d'haver-hi carbohidrat, verdura i proteïna. Aleshores, que hi hagi com a mínim doncs, de carbohidrat, que hi hagi o patata o moniato, que hi hagi alguna llegum, recordeu, o cigró, o mongeta, o fesol, o fava, o pèsol, no? Intentar escollir el de temporada, mm-hmm. evidentment. I després o arròs o una pasta integral, val? Així pues, ja tindríem un grup cobert. Verdura, pues, també variar, escollir les que tenim de temporada, no? Ara ja comencem a tenir els bròquils, encara hi ha, bueno, la carbassa, el carbassó, la bleda, l'espinac, doncs tenir aquestes verdures com ens agradin, les podem fer al vapor, les podem tenir bullides, podem tenir saltejades, escalivades, fetes al forn, de la manera que volem, val? I la proteïna la soc deixar pel mateix dia, no? Perquè tenir una can feta de fa 4 dies realment no
1: tampoc,
0: val res.
1: I tampoc ve de gust,
0: aleshores,
1: no?
0: Això sí, jo vaig a comprar un cop al mes tota la can, tot el peix que mengem a casa meva, llavors m'he de recordar prèviament cada dia quina proteïna menjarem i treure-ho del congelador. Mm-hmm. Aleshores, doncs, per exemple, avui, no? Doncs tinc uns cigrons bullits amb una escalivada feta, m'ho barrejaré i em faré una truita francesa de segon. I
1: perfecte.
0: Ja tindria el plat cobert.
1: Ja ho tindríem. De totes maneres, entenc que també tan importants són els productes que cuinarem i que després, doncs, d'alguna manera distribuirem durant la setmana, com també, i ens ho deies abans, els envasos, no? On guardar tots aquests productes cuinats? Suposo que també hem de tenir unes característiques especials. Marina, ens ho explicaves abans.
0: Sempre l'ideal és fer servir els envasos de vidre, que a més no només assegurem que no es contamini l'aliment, perquè segons quin tipus de plàstic pot passar l'aliment, tot i que avui dia trobem també envasos de plàstic de bona qualitat, però això també ens permetrà a vegades inclús els que són més mandrosos no haver ni de canviar del recipient, i si ho hem d'escalfar al microones, doncs quedar-nos en el mateix tàper.
1: Això
0: també a vegades t'agraeix, perquè ja ni hem de netejar.
1: No, i sobretot si hi ha molta gent, no?, que mengem, per exemple, fora, a la feina o el que sigui, ja ens emportem el dinar, sobretot de casa, no haver de carregar més trastos, no?, que puguem posar
0: exacte,
1: el microones directament al mateix envàs. Uh-huh. Tenint en compte això, algun altre consell, Marina?
0: Sobretot, important invertir-hi el temps, eh? Tenir la planificació setmanal, tenir penjat a la nevera el meu planning setmanal del que menjaré cada dia. Això és molt important, no requereix més de 5-10 minuts, i si no sabeu com fer-ho, busqueu l'ajuda d'un professional que de veritat que us facilitarà la vida. Si menjar bé no és gens complicat, és simplement tenir-ho present i dedicar-hi una mica de temps, i si ho feu així, de veritat, menjareu bé, us trobareu bé, us sentireu bé, i al final gaudireu de bona salut, que és del que es tracta. L'altre dia, parlant amb un pacient, li preguntava, quant val per tu la teva salut? Si ara d'aquí 5 anys us poséssiu davant d'una consulta d'un metge i aquest us diagnostiqués un càncer o alguna malaltia, que us digués, si us haguéssiu cuidat, us hagués pogut prevenir, com us quedaríeu? No cal que arribeu aquí. Planifiqueu-vos abans, organitzeu-vos, mengeu bé, que el vostre cos és vostre i només vosaltres el podeu cuidar. Per tant, és important que us estimeu i que el cuideu dia a dia.
1: Doncs no podíem acabar amb una millor conclusió aquesta secció d'avui. Marina Martí, nutricionista, ja sabeu que la trobareu a través de les xarxes com a Martí Masferrer Dietistes. Avui l'hem pogut destacar amb precisament aquest concepte, batch cooking. N'hem après una miqueta més, jo inclòs, perquè no sabia d'on baixava aquest concepte, però ja ho hem après. Marina, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
0: A vosaltres per comptar amb mi, Jordi.
2: Escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM, 24 hores amb tu.
3: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir.
4: La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
3: o a palafolls.cat.
4: L'Ajuntament al teu servei.
5: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
6: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
7: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
8: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
9: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
10: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran, i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
11: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
12: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
13: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
14: Avançar les eleccions no són bones notícies.
15: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
1: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
5: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
16: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, al 107.7 FM.
1: Doncs ja ho tenim aquí. Aquesta última setmana, el Casal de Joves de Can Batlle ha publicat a través de les seves xarxes socials les diferents activitats i iniciatives en motiu d'un nou Estiu Jove 2026. Ens ho ve a explicar avui al Palafolls en xarxa la Clàudia Marcó, que és dinamitzadora de Can Batlle. Clàudia, molt bona tarda, benvinguda.
17: Bona tarda.
1: Gràcies per ser avui amb nosaltres, ho dèiem, eh? Ja tenim tots els cartells, ja tenim totes les iniciatives per un nou Estiu Jove 2026, oi?
17: Sí, ja ho tenim tot preparat, totes les activitats programades per dur-se a terme. Doncs explica'm una miqueta, així a grosso modo, després anirem destacant, eh? Una a una. Però quina és la intenció i què voleu que els joves s'emportin d'aquest estiu 2026? A nivell general, què és el que heu dissenyat?
18: Bé, hem fet activitats variades durant tot el mes. La primera d'elles és Joves en Marxa. Després seguim amb el curs de premonitors, que ja va més dirigit als joves que tenen entre 15 i 16 anys i aquest any compleixen els 16 anys. Després fem el torneig de vòlei conjuntament amb l'Anos. I després les dues activitats estrelles, que serien el Waterworld i el PortAventura.
17: De fet, són activitats que ja gairebé, vaja, ara parlarem perquè hi ha inscripcions, òbviament s'ha de fer uns tràmits, però que gairebé surten soles, d'aquelles que ja són veteranes, si no recordo, sempre que tractem aquesta entrevista, són activitats que ja són fixes al calendari, gairebé de l'estiu.
18: Sí, són activitats que els joves esperen, funcionen i s'ho passen molt bé.
17: Anem pas a pas, doncs, aquest Joves en Marxa, que també és una iniciativa ben interessant, es tracta, Clàudia, d'una ruta d'un parell de dies, per tant, dormiu també fora.
18: Sí, la idea principal és anar fins a la zona de Sedernes, Olot, més o menys, i aprofitar ja que hi ha les gorgues i l'aigua i tot de cares a l'estiu per no passar calor i fer una ruta d'un dia, caminar per allà, anar-nos banyant i després dormir en tendes de campanya i tornar el dia següent.
17: A quin tipus de públic va adreçada aquesta ruta, Clàudia?
18: Bé, aquesta ruta va adreçada dels 14 als 18 anys. És bastant oberta, la idea és gent que tingui ganes, tampoc fa falta ser un esportista per poder apuntar-se, és més per anar a relaxar, a relaxar-se, a passar-s'ho bé, a fer cohesió amb els altres joves, per conèixer i per crear una mica d'identitat entre els joves.
17: Per tant, del 2013, si no m'equivoco, cap enrere, es podrien apuntar. La data d'inscripció, el termini d'inscripció, diguéssim, ja és obert, perquè si no m'equivoco aquesta mateixa setmana, no? Heu obert inscripció?
18: Sí, ara ja hem obert inscripcions i aquest any de modificació de l'any passat és que comencen ara el 4 de maig i s'acaben el 7 de juny, que les inscripcions duren durant molt de temps, de llarga durada, però sobretot que no perdin el temps perquè les places tenen límits i s'esgoten, però tenen més oportunitat de fer-ho al llarg del temps.
17: Aproximadament, perquè també és una de les activitats estrella que organitzeu des de Can Batlle, un grup d'aquests Joves en Marxa, més o menys, de quants nois, noies podria constar? Més o menys, eh?
18: Sí, nosaltres havíem pensat un grup perfecte perquè funcioni, perquè sigui dinàmic i tot, uns 20 joves, unes 20 places per poder anar.
17: Ara ve on hem de fer una miqueta més d'esforç, perquè aquestes inscripcions s'han de fer via tràmit a la pàgina web de l'Ajuntament de Palafolls. Explica'ns una miqueta, perquè aquí encara ens queda una miqueta de saber com fer-ho, eh?
18: Sí, aquest any com l'any passat forma part d'un tràmit específic. Entres dins de la pàgina web de l'Ajuntament, dels tràmits, i en comptes de fer una instància general, ja trobaran, si fiquen un apartat de joventut, trobaran activitats promogudes per joventut i les veuran totes. I és un simple formulari on surten totes les activitats que acabem de parlar ara i han de marcar les que volen realitzar.
17: De totes maneres, sabeu que a Can Batlle hi ha l'Albert, hi ha en Miquel, hi ha la Clàudia, hi ha la Marta, que us poden ajudar perfectament a fer aquest tipus d'inscripcions i, si no, guiar-vos també si teniu alguna mena de dubte, igual també que el personal que hi ha a l'Ajuntament. No sé si hem parlat de les dates, perquè, clar, parlàvem d'estiu, però aquest Joves en Marxa es farà, si no m'equivoco, el 2 i el 3 de juliol, oi, Clàudia?
18: Sí, sí, i com deies tu, que qualsevol cosa a l'hora de fer les inscripcions, nosaltres sempre estem oberts al local a la tarda, al matí, si no necessiten trucar-nos o enviar-nos qualsevol cosa per poder-los acompanyar amb el procés d'inscripcions, que a vegades costa, estem allà per tot.
17: Aquesta és la primera iniciativa, però com ens deia la Clàudia al principi, també n'hi ha més. Per exemple, aquest curs de premonitors i premonitores, també tot un clàssic, es farà també el mes de juliol, veritat?
18: Sí, es fa la primera setmana, la segona setmana de juliol i dos dies de la tercera. Que la primera setmana que diguéssim fem nosaltres la formació als joves entre 15 i 16 anys i després els altres dos dies, que crec que cauen un dilluns i un dimecres,
17: sí,
18: realitzen pràctiques amb el casal de l'estiu el casal d'estiu dels infants d'aquí de Palafolls del municipi, realitzaran activitats aquests infants.
17: Segons el cartell és del 6 al 10 de juliol, que és aquesta formació que tu ens deies, que fan directament a Can Batlle, suposo, i el 14 i el 16 de juliol, en aquest cas, provarien una miqueta, no? Que és,
18: sí,
17: això de fer de monitor, tot i que el que estem parlant és de cursos de premonitors, en el casal de joves del nostre municipi. municipi, en el casal d'estiu, perdó, del nostre municipi, oi?
18: Sí, és un petit tastet perquè també vegin si els agrada ser monitors i monitores, perquè vagin veient, i és la primera entrada per començar de cares en un futur, si es volen plantejar fer el curs de monitors, doncs fer el tastet aquest de premonitors i premonitores.
17: El que és important dir és que aquesta sí és una activitat gratuïta, Clàudia.
18: Sí, sí, sí, i l'activitat anterior de Joves en Marxa també és gratuïta.
17: També, doncs això és important remarcar-ho, amb un màxim de 20 places aquest curs de premonitors també, crec que les inscripcions també continuen obertes.
18: Sí,
17: no?
18: Sí, sí, sí.
17: Una bona, molt bona proposta. Teniu tota aquesta informació, de fet, així nosaltres ho estem seguint a través del perfil de Can Batlle, que ja podeu seguir si sou joves del nostre municipi i encara no els heu vist. Parlàvem d'aquestes dues activitats estrelles, Waterwall i PortAventura, posem-hi data també i instruccions. Comencem per Waterwall. Clàudia, què em pots dir? El 20 de juliol crec que feu aquesta sortida,
18: sí,
17: oi?
18: Sí, la sortida la fem el 20 de juliol i com anys anteriors sortirem amb un autobús a partir de... al Fòrum Palatiolo,
17: sí.
18: Una parada de bus, sortirem tots junts i anirem a passar ja tot el matí, dinarem allà i tot, i després tornarem.
17: Mm-hmm. En aquest cas, sí que dèieu que és una sortida per a menors de 16 anys, no?
18: Sí.
17: Penseu una miqueta en tot tipus de joves, pel que veig. Hi ha formació i sortides per tot tipus de joves, Clàudia.
18: Sí, està pensada per a menors de 16 anys, però també si som majors de 16 anys també es poden inscriure, tot i que el preu de l'entrada al Waterwall varia, però es poden inscriure igualment.
17: Mm-hmm. Per aquestes inscripcions, recordem-ho, és el mateix formulari que indicàvem al principi.
18: Sí.
17: De fet, en aquest formulari el que hi ha també són les diferents opcions de les activitats on ens volem apuntar, per tant, més senzill impossible.
18: Sí, tot es troba en un mateix enllaç, en un mateix document, i només s'ha de creuar l'opció i ja està. També és molt important que ho faci mare, pare o tutor legal, que tot i que tingui el jove 16 anys i pugui entrar a fer la instància, és important que ho faci pare, mare o tutor.
17: Mm-hmm.
18: Perquè
17: òbviament,
18: si no,
17: tenen els 16 anys, encara no seria vàlid.
18: Sí, no seria vàlid, que l'any passat ens vam trobar en alguna situació així que els joves s'havien autoinscrit.
17: Aquí sí que és veritat que hi ha un pagament, òbviament tenim l'autobús, tenim l'entrada al Waterwall, però ho feu el mateix dia, si no
18: m'equivoco. Sí, el mateix dia és important que portin els diners en efectiu i ja està. I nosaltres, quan arribem allà, anem a pagar amb els diners de tots els joves i ja poden entrar directament.
17: I quina és la dinàmica allà mateix? Perquè algun jove poder ens està escoltant i diu, ostres, jo hi vull anar-hi, però si resulta que haig de seguir tot el grup i haig de fer el que facin tots, en aquest cas, òbviament, hi ha una persona responsable, els acompanyeu des de Can Batlle, però no significa que tot el grup hagi de passar per les mateixes instal·lacions un cop dins de Waterwall.
18: Exacte, nosaltres arribem allà de ben matí, triem una esplanada que estigui bé, que tots els joves ens puguin ubicar, i sempre un dels tres dinamitzadors del local es trobarà allà per si hi ha qualsevol cosa. I els joves poden anar, sempre intentem aconseguir que vagin en grup i que no vagin sols, i que en grup vagin a les diferents atraccions, i mentre que ens vinguin dient que estan vius i a l'hora de dinar dinem tots junts, després poden seguir amb les atraccions fins que és l'hora de retirada. Sempre acordem una hora per marxar i ja està, i si hi hagués qualsevol problema, doncs nosaltres sempre estem a la zona de referència,
17: trobada, no? El
18: sí,
17: que
18: els heu
17: explicat des del principi.
18: Exacte.
17: Això serà el 20 de juliol, però és que 3 dies després gairebé no podreu ni descansar com a monitors, Clàudia. El 23 de juliol arriba la sortida a PortAventura.
18: Sí, arriba també una de les altres activitats estrelles que també funciona molt, que és PortAventura, i també la diferència amb Waterwall és que sortirem abans perquè està més lluny, PortAventura, i també agafarem un autobús entre tots els joves i totes, i anirem cap allà i també passarem tot el dia allà. És el mateix. Mm. Un punt de trobada, l'hora de dinar, també tenen el nostre contacte de telèfon i s'intenten fer grups de WhatsApp i tot per tenir a tots els joves referenciats en tot moment. I quedes una hora en el punt de trobada i després ja fem retirada.
17: Com dèiem, aquestes sortides o aquestes activitats, després de molt de temps ja treballant el juliol jove des de Can Batlle, Clàudia, són activitats, són propostes que els mateixos joves ja us demanen i que crec que ja els estan esperant, eh? L'únic que falta és situar-los als calendaris, a vegades perquè per qüestió d'autobusos, per qüestió de disponibilitat, poden canviar d'una data a una altra, però jo crec que normalment sempre són activitats que no fallen, eh?
18: Sí, són activitats que ja hi compta que les farem i sempre se les troben i funcionen molt bé, per això sempre recordem que si poden fer les inscripcions abans, doncs tenen més oportunitat de que no s'esgoti les places.
17: Inscripcions que ja són obertes, no vull remarcar també, no vull oblidar tampoc que el que esteu fent és ja amb el concurs Mosca obert per tots aquells grups, i després ja si ens n'anem a l'agost, tancat per vacances gairebé, Clàudia.
18: Sí, sí, tanquem per vacances, sempre hi haurà al matí algú pel local, però sí, tanquem per vacances i després ja retornem al setembre després de la festa major.
17: Ho dic perquè totes aquestes activitats que avui hem comentat, tant la ruta com les sortides a PortAventura o Waterworld o el curs de premonitors, es centren sobretot al juliol, perquè l'agost s'ha d'agafar forces, perquè el setembre ve la festa major, ja que parlàvem del concurs Mosca, i en aquest cas vosaltres també us en ocupeu, a part d'altres activitats, òbviament, de l'Altarfesta. Per tant, diguéssim que són dies que us n'aneu a dormir tard, Clàudia.
18: Sí, sí, sí, totalment.
17: És important, doncs, saber una miqueta quina serà la dinàmica d'aquest mes de juliol i agost també al Casal de Joves del nostre municipi. Recordeu que tota la informació la trobareu a través dels perfils de xarxes socials de Can Batlle. Si no m'equivoco, Clàudia, a Instagram, per exemple, can-batlle.
18: Sí, correcte.
17: No? Aquí trobareu tota la informació, igual que si us adreceu al local jove obert a les tardes, com dèiem també aquests dies, o al formulari per qualsevol de totes aquestes inscripcions, el trobareu a la pàgina web de l'Ajuntament. Clàudia, gràcies avui per explicar-nos-ho tot plegat, i recordeu la recomanació de la Clàudia: quan més aviat fem aquestes inscripcions, més aviat tindrem la certesa de que podem participar a qualsevol d'aquestes activitats. Gràcies, Clàudia.
18: A tu, merci.
19: En xarxa, amb Jordi Prats-Savalls.
17: I així acabem el Palafolls en xarxa. Nosaltres ho deixem aquí. Demà dimecres ens hi tornarem a posar, amb més propostes, amb més cultura, amb més agenda. Tot plegat, com sempre, després de l'informatiu migdia a Ràdio Palafolls. Per cert, recordar-vos també el correu electrònic d'aquest programa per si ens voleu fer arribar qualsevol informació cultural que a nosaltres se'ns hagi passat, i així, doncs, destacar-ho davant d'aquests micròfons. És el nom del programa: xarxa@radiopalafolls.cat. Passa molt bona jornada i fins demà. Adéu-siau.

0: Els alumnes de segon de primària participen avui a la cantata de la Clica. Els alumnes de segon de primària de les escoles de Mas Prats i Ferreries fa setmanes que estan treballant les cançons de la cantata de la Clica, un projecte musical que consisteix en l'aprenentatge d'11 cançons que fomenten, entre altres valors, l'autoestima, l'amistat, la diversitat, l'ecologisme o la igualtat de gènere. Després del treball a cada escola, tots els alumnes de segon pugen a l'escenari del teatre per oferir la cantata amb els seus familiars com a públic. Precisament avui es fa aquest concert al teatre per tothom que els vol escoltar. El projecte de la Clica també és profitós pels mestres i és que ofereix als docents de cada escola recursos pedagògics que estructuren l'aprenentatge d'aquestes cançons i també de les coreografies. Ho fan amb l'objectiu d'interioritzar els valors que fomenta aquest projecte. Aquesta iniciativa es desplega a diferents municipis catalans i arriba a més de 17.000 estudiants. El concert s'acompanya també de projeccions, una orquestra i una cantant que acompanya tots els alumnes. I es preveu un tall en el subministrament d'aigua a Ciutat Jardí abans de finalitzar la renovació de la xarxa. Les obres de millora de la xarxa d'abastament d'aigua a la urbanització de Ciutat Jardí arriben a la seva fase final. Després de gairebé 3 mesos de treball, aquest dimecres es durà a terme una de les actuacions finals per posar en marxa la nova infraestructura. Una actuació que requerirà un tall temporal en el subministrament d'aigua per realitzar les connexions i les escomeses pertinents. Segons les previsions, el tall es durà a terme des de les 9 del matí fins a les 3 de la tarda i afectarà prop de 220 abonats. Els veïns més afectats seran els que visquin en certs carrers de Ciutat Jardí i aquests carrers precisament els podeu consultar a la nostra pàgina web. Fins ara els veïns de la zona no havien patit interrupcions en el servei perquè la xarxa antiga s'ha mantingut operativa de forma paral·lela mentre s'instal·lava la nova. Aquesta intervenció executada per l'Ajuntament i la companyia Veolia, l'antiga Agbar, ha consistit en la substitució de gairebé un quilòmetre de canonades que havien arribat al final de la seva vida útil. Les obres s'han concentrat principalment als carrers del Moral, de la Vetller i de l'Avinguda dels Arbres.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'oficina municipal d'informació al consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament. www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: El nou sistema de recollida de residus a Palafolls es començarà a implementar.
3: Pensar que a final de mes estigui tot el poble en funcionament.
4: Aquest matí els alumnes de segon de primària de l'escola Les Ferreries han participat.
5: Comportant-se correctament per la via pública amb els perills que això comporta.
6: En favor de la convivència veïnal, la normativa preveu que es pugui revocar.
7: Castiga Palafolls és un circuit que fa molt zigzag, podríem dir.
2: Sobre la presència dels exlegionaris a la processó de Setmana Santa a Palafolls.
4: La formació presenta una llista amb cares noves i d'altres que repeteixen.
8: Ja hi tornem a ser per repassar totes aquelles propostes culturals.
9: Les temperatures mínimes han baixat una mica, sobretot a prop.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
10: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
1: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: d'aquí un cop. Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
1: Benvingudes i benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
2: Molt bé, i tu, Lluís?
1: Súper. Molta feina feta i per fer del Sant Jordi, exactament.
2: Molt bé, moltes coses que m'ha explicat. Lectures, que lògicament no s'acaben doncs, en aquests dies
1: no
2: de Sant Jordi, sinó que tenim lectures de per endavant. I si encara algú no ha escoltat l'episodi, el pot escoltar, el de la setmana passada.
1: Home, perquè es van fer unes recomanacions xulíssimes.
2: No caduca l'episodi. Per tant, el podeu tornar a recuperar i si l'heu escoltat ja i voleu tornar un altre cop a cercar-lo, doncs queda dit, però nosaltres no ens quedem en el passat, Lluís.
1: No.
2: Tenim feina en el
1: tenim
2: present.
1: Tenim feina en el present, exacte.
2: Molt
1: i
2: bé.
1: En el futur.
2: I en el futur,
1: a veure, va, avui parlarem d'esport, d'identitat i de drets, però sobretot parlarem de què vol dir jugar, competir i formar part d'un equip quan el teu cos o la teva identitat han estat constantment qüestionats.
2: Molt bé.
1: Doncs... avui tenim, a més, una casuística que es dona aquí, a Catalunya, que es veu que és de les primeres d'Europa.
2: D'acord.
1: Llavors, no et dic més.
2: Val.
1: El títol ho diu tot, però no et dic més
2: no,
1: jo.
2: No, si us més, de moment.
1: De moment, i comencem, va.
2: Molt bé, doncs va, vinga.
1: Doncs vinga, avui, el Col·lectius en xarxa, Fènix.
0: Comença el Col·lectius en xarxa, amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: En els últims anys, el debat sobre la participació de les persones trans en l'esport s'ha situat al centre de la conversa pública. Vaja, un altre cop. Sovint amb molt soroll, amb titulars simplificadors i amb posicionaments molt polaritzats. Institucions com el Comitè Olímpic Internacional han anat actualitzant els seus criteris. L'any 2021, per exemple, el COI va deixar enrere límits estrictes de testosterona i va apostar per un marc basat en principis com la no discriminació, la inclusió i l'evidència científica, deixant en mans de cada federació la regulació concreta. Això canvia, perquè ara estem en una època 2026, 2025, un any que no saps si estàs endavant, si estàs enrere.
2: Exacte.
1: Bueno, les posicions crítiques amb la participació de dones trans en categories femenines solen centrar-se en la idea de la justícia esportiva, no? És a dir, en la percepció que les persones que han passat per una pubertat masculina poden tenir avantatges físics en força, resistència o velocitat. Aquest argument és el que han utilitzat diverses federacions esportives i també organismes internacionals per restringir la participació en determinades competicions. De fet, el Comitè Olímpic Internacional, el COI, ha estat revisant els seus criteris i recentment, això que dèiem, s'ha plantejat o ha adoptat mesures encara més restrictives en alguns àmbits apel·lant a aquests criteris de seguretat i equitat. Ara bé, quan es mira la realitat, que a veure, és el que s'hauria de mirar.
2: Totalment, no? Totalment, és perquè ens hauríem de regir, en principi.
1: Quan es mira la realitat empírica, vale? Dades, el panorama és molt més complex, però molt menys alarmant, no?, del que sovint es presenta. Per exemple, presència de persones trans en l'esport d'elit és molt reduïda. I a nivell olímpic només hi ha hagut

0: un fenomen minoritari, no? Uh-huh. I sovint sobredimensionat en el debat públic. Altres arguments que apareixen sovint sobre la protecció de l'esport femení o la idea que la inclusió podria reduir oportunitats per a dones cisgènere en competicions d'alt nivell. És que la competició d'alt nivell, crec jo, eh? Estem sí, una mica sí, lluny encara, sí, però crec jo que la competició d'alt nivell, tal i com la tenim plantejada, caduca.
1: Sí, eh?
0: Caducarà. Bueno, tot això, el debat està lluny de resoldre's, perquè en alguns països s'han impulsat restriccions, mentre que en altres espais s'intenta avançar cap a models més inclusius. Això ha portat alguns experts a dir que el debat no sempre està basat en les dades, com dèiem, sinó en percepcions o en casos molt puntuals que ajuden a fer generalitzacions descontextualitzades, no? Actualment no hi ha una única norma, dèiem, el COI ha optat durant anys, no?, per deixar marge a cada federació perquè reguli segons el seu esport, però el debat continua obert i en evolució constant. El repte, segons molts experts, és trobar un equilibri entre inclusió i justícia competitiva sense caure en discursos que acabin excloent persones de l'esport. I enmig de tot això, clar, hi ha les persones.
1: El més important.
0: El més important, d'altra banda, perquè fem esport, si
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, sí, sí.
0: Vale. Persones que volen fer esport, competir, formar part d'un equip i viure, per exemple, el futbol o qualsevol altra disciplina, però avui parlarem una mica de futbol, sí, com un espai de comunitat. I què passa, què et deia al principi? Doncs que a Sant Feliu de Llobregat aquest espai té un nom propi, que és el Fènix Futbol Club, considerat, atent, sí, el primer equip de futbol transfederat d'Europa. Un projecte que no només parla d'esport, sinó també de visibilitat, de drets i de resistència.
2: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
0: I avui tenim a l'estudi, que sempre és una sort tenir a l'estudi
1: oh,
0: algú, l'Alan Trillo, membre d'aquest grup impulsor del Club Fènix, Futbol Club, que a més, ens ho hem apuntat abans de començar, va participar del programa 2 del Col·lectius en Xarxa 14 de l'1 del 2021. Estem al programa 203.
1: 203, sí, sí.
0: Doncs imagina't, Alan, benvingut. Què
3: moltes
0: tal?
3: Moltes gràcies.
1: I a més, molt agraït que participés en aquell segon programa,
0: sí,
1: perquè no pensàvem nosaltres que arribaríem tampoc fins aquí,
0: no.
1: En els primers episodis, wow, tothom que hi va participar i es mereix un reconeixement per part
0: sí,
1: nostra.
0: Exactament,
1: sí,
0: exactament.
3: I a més jo recordo que veu dir, a veure si més endavant pots venir un dia a l'estudi.
1: Doncs mira, ho hem confirmat amb estudis nous i tot. Per tant, mira, en el millor moment has vingut. Perfecte, perfecte.
0: Escolta, avui venim a parlar de Fènix Futbol Club perquè bueno, és considerat el primer equip de futbol trans federat a Europa. Explica'ns una mica què és, com neix el projecte, i a mi m'interessa també que, per què cal destacar el tema de que sigui un equip federat.
3: Doncs a veure, el projecte de Fènix va néixer el 2023, principalment per Lugo Marlo, que també és una persona trans activista molt visible, i va sorgir doncs, de la necessitat de que ell havia jugat sempre a futbol femení i quan va començar a transitar doncs va voler continuar jugant a futbol perquè és com una de les seves passions i es va trobar que dins del seu equip doncs, tot i que funcionava molt bé a les grades no passava el mateix. Llavors ell va dir si aquest no és el meu espai quin serà el meu espai. Llavors es va trobar amb la problemàtica de que en aquell moment no tenia canviat el sexe del seu DNI, per tant no podia anar a jugar amb un equip federat amb homes cis i doncs llavors va dir doncs si aquest espai no existeix vaig a crear-lo.
1: Clar, i com es comença a crear? Perquè suposo que per ser els primers no hi ha potser unes bases prou sòlides, no? I va començar una mica a les fosques amb tot això, no? Quines són les passes que va començar a fer?
3: Doncs al final va ser trobar persones que es trobessin en la seva mateixa situació i doncs a poc a poc va començar a parlar amb altres clubs com per dir, vull fundar un equip de persones trans, necessitem també un espai, o sigui, Fènix com a tal no és una agrupació esportiva, sinó que nosaltres ara mateix estem entrant al camp de la penya recreativa de Sant Feliu de Llobregat, que al final és qui ens cedeix al camp també doncs, per poder entrenar. Doncs llavors va ser a poc anar picant una mica de pedra de dir, som tal, necessitem tal, volem crear tal i doncs a poc començar a construir Fènix.
1: Molt bé.
0: I què implica

0: això, el fet de federar-vos, per què és important?
1: Doncs mira, al principi de tot no hi havia idea de que Fènix arribés a ser el primer equip de persones trans federat a Europa, però el 2024 doncs, va sorgir l'oportunitat de jugar com un equip federat. Uh-huh. Que clar, això al final doncs, té pros i contres, no? Perquè en aquell moment només podien jugar les persones que tenien canviat el sexe del DNI. Uh-huh. Sí que és veritat que just una mica després es va aprovar la llei trans, que ja permetia a les persones jugar sense tenir el sexe registral modificat, i llavors van poder jugar més persones. Això va portar coses bones i va portar coses dolentes, no?
0: A veure.
1: Perquè de les primeres notícies que va sortir de primer equip de persones trans federat, era com, vale, és una victòria, però per altra banda era s'està perdent 0 a 19.
2: Clar.
1: Llavors això va generar com molt de debat, moltíssims comentaris de haters, sobretot per xarxes socials, no? Que sabem que és una cosa bastant habitual, per desgràcia, però d'altra vegada era com poder celebrar que també s'estava ocupant aquell espai, no? De, no ens han volgut, però aquí estem, no? Uh-huh. Llavors era com, sí, s'està perdent 0-19, però estem celebrant perquè podem estar aquí.
2: Clar, yeah. Clar. Uh-huh. Home, amb això que ens deies, i la, segurament no, la presència en aquell moment que va haver mitjans de comunicació, justament del que es parlava era d'una cosa concreta que, com ens explicaves, generava també a les xarxes doncs, això que s'activessin els haters, que hi hagués com tota una guerra que hi anés en contra, no? Com es viu també en el dia a dia, més enllà d'aquell moment, doncs en el vostre dia a dia heu aconseguit fer-vos un espai legal, sí, però dins de la comunitat esportiva, és a dir, quin comportament té la comunitat esportiva amb el vostre club? És a dir, hi ha una acceptació, hi ha una part que l'accepta, hi ha altres doncs, que tenen com una lluita contínua perquè s'acabi o perquè no funcioni com vosaltres voldríeu. Com us sentiu representats i valorats?
1: Jo crec que hi ha una mica de tot. Sí que és veritat que nosaltres actualment no estem jugant federats perquè doncs, bueno, estàvem federats amb un equip de futbol 11, arribàvem molt justos a ser 11, també hi havia una sèrie de coses doncs, que potser en aquell moment es va decidir no continuar per aquí, i ara per exemple estem jugant com una petita lligueta en un camp de futbol que munta com una lliga pròpia de futbol 7, i sí que és veritat que l'acollida és bona, o sigui, des del camp és com que molt bé que vingueu a jugar aquí, en plan, no tindreu cap problema, encara que hi hagi persones que tinguin el DNI canviat, o sigui, és que els és igual, però a la mateixa vegada estem jugant contra equips bastant cis-heteronormatius, no? Amb aquesta agressivitat que comporta a vegades el futbol, i doncs ens trobem una mica de tot. Sí que és veritat que hi ha equips que molt bé, però hi ha d'altres equips que bueno, que sentim comentaris que a la mínima que et queixes una mica és com de, bueno, és que el futbol és un deporte de contacto, com...
2: Sí, quan rasques una mica surt una mica l'essència real, no? De tot això,
0: Sí? Sí, però sí. Això amb la gent amb la que jugueu o estàs sentint a les grades?
1: Contra la que juguem.
2: Clar, és que nosaltres aquí, defensors del futbol, nosaltres no ho serem mai, és a dir, en aquesta ocasió ens costa moltíssim, però el que ens diu realment tampoc ens acaba de sorprendre, o sigui, encara que el Lluís està sorprenent una mica, però jo crec que...
0: No ens acaba de sorprendre, però a mi em decep profundament.
2: Totalment, totalment.
0: Perquè,
2: totalment.
0: Clar, penso, ostres, és que aneu a jugar, no? A clar. Jugar? No sé, bueno...
2: Però amb això suposo que això que ens explicaves ara també a vosaltres us dona eines, no?, per seguir treballant i per seguir-ho lluitant, no? Justament, és a dir, que tant de bo en un món idíl·lic no hauria de fer falta i no hauria de passar això, però suposo que també us rearma, no? Per continuar, doncs, treballant i al final, més enllà de l'activitat esportiva, té una part reivindicativa també el vostre club, no? I de visibilitat.
1: Totalment. O sigui que al final sabem que és una cosa que no vull normalitzar-ho, però sabem què passa dins del futbol, però per altra vegada és com això tampoc m'ha de treure a mi espai d'estar aquí.
2: Clar,
0: clar. Escolta, i clar, entenc que generar aquest equip et fa participar de la teva història, però t'ajuda a compartir-la, a sentir-ne d'altres. Quina és la relació amb l'esport al llarg de la vida d'una persona, per exemple, trans?
1: Doncs mira, jo personalment jo des de petit volia jugar a futbol. També perquè tinc un germà 3 anys més petit que jo i doncs jo volia jugar a futbol. Llavors què passa? Que clar, jo aquest any faig 30. Llavors, jo en aquell moment, equips femenins, no? Quan jo vivia socialment com una noia, doncs no hi havia. Llavors vaig poder jugar amb un equip mixte, crec que fins als 12 anys, que és fins a l'edat límit que es permetia jugar nois i noies. I després doncs vaig haver de deixar de jugar a futbol, perquè a Riells no hi havia un equip femení. No va ser fins al cap de 2, 3, 4 anys després que l'Hostalric i el Breda van fundar equips femenins. Llavors vaig estar jugant fins als 18 anys i després ja, doncs, per motius de la vida, d'estudis, feina, doncs, no he seguit jugant a futbol. Però clar, descobrir Fènix, tot i que ara mateix no sóc jugador, descobrir que existeix un equip superinclusiu, doncs per mi m'obre portes, doncs, que, perquè jo, per exemple, no m'hagués plantejat mai jugar amb un equip amb nois tis.
0: Ja. Yeah.
2: Ara parlàvem del futbol, que és l'esport on estàs ara implicat, no? I al principi del programa Lluís ens explicava una mica, doncs, la situació esportiva, no? En termes més generals, com descriuries tu el moment en el que es troba ara, doncs, justament les persones trans, doncs, en aquesta representació esportiva? I parlàvem d'olimpiades, de grans competicions mundials, en quin moment es troba ara la situació?
1: A veure, doncs jo ho visc com que és super injust, perquè al final la dada que heu donat de que no hi ha cap persona trans que hagi guanyat cap medalla, llavors és això, s'està generant un debat molt, molt gran, quan realment les persones trans no hem tret medalles a ningú. Sí que va haver-hi, doncs, potser el cas aquest una mica polèmic de la boxejadora intersexual, que hi havia molta gent que deia que era una persona trans, no és una persona trans, és una persona intersexual.
0: Bueno, és que aquest debat genera el que passa, no? Aquesta policia del gènere, de cop i volta, on tothom estem aquí, no?, opinant sense saber gaire. Perdona, que t'he tallat. Digues, digues.
1: Sí, o sigui, al final és això, és, no estem parlant d'una problemàtica real, perquè no estem traient medalles a ningú, no? Però alhora és com que és algo superproblemàtic i és una cosa que genera molt de debat, i realment és com el tema de la biologia només entra en debat quan hi ha persones trans.
2: Total.
1: O sigui, jo d'altres modalitats d'esport, doncs, no hi domino tant, però per exemple la natació, jo crec que no té la mateixa avantatge una persona que fa un 38 de peu que una persona que fa un 43. Però aquí ningú diu res de biologia.
2: Clar.
1: A nivell de bàsquet no és el mateix una persona que fa 2 metres 10 que una persona que fa, doncs, 1,59 m com jo. Però ningú parla de biologia.
2: Clar, amb això ens confirmes una mica que el futbol és, sembla, i potser en el sentit de la paraula, és més, no?, que un esport al final, no?, el futbol, és a dir, sembla que aixeca passions en moltíssims altres terrenys que res tenen a veure amb la tècnica esportiva, no? I això, no sé si forma part també o ajudaria, segurament, jo entenc, que els grans clubs de futbol també s'impliquessin amb la causa, no?, i hi hagués en moments concrets, doncs, que portessin visibilitat, no?, perquè si tots aquests moviments comercials i de publicitat on s'impliquen a futbolistes de primer nivell es fessin servir també per aquesta causa, seria genial, no, això?
1: Sí, o sigui, realment fa falta persones més visibles i que tinguin com més audiència o puguin arribar més a la gent, que s'impliqui.
2: Clar.
1: Però no ho fan.
2: No ho fan.
0: Clar, segons el que tu ens explicaves, no?, de la teva història de vida, a tu hi ha un moment que no és que decideixis parar de jugar, sinó que el sistema t'obliga a deixar de jugar. A mi em passa quan, amb els nanos, no?, que de l'escola, que a vegades trobo que hi ha poques alternatives organitzades d'oci, perquè entenc, bueno, no ho entenc, però bueno, podria arribar a acceptar que hi ha una estructura molt ferma pel tema de la competitivitat, pel que fa a la restricció de gènere, blibli, però al final no hi ha, tampoc hi ha una via de muntar un equip que jugui a partir dels 12 anys. No, s'explora poc aquesta via, no?, d'un equip de nois, noies que s'ajunten, juguen juntes perquè coincideixen, són del mateix escola, són del mateix barri o que sigui, i competeixen. No hi ha aquesta estructura, no es busca gaire, no?
1: No. I al final, o sigui, es fa com moltes normes restrictives cap a què es permet i què no es permet en el, en, no només al futbol, a l'esport en general. I no som les persones que ens hem d'adaptar a l'esport, és l'esport el que s'ha d'adaptar a les persones.
0: Clar, clar, totalment.
2: Totalment. Sí, sí. De fet, antes parlaves justament de com l'esport s'hauria d'adaptar a les persones. Quines són o les principals o les més importants barreres que creus que encara existeix, doncs, això, pel que fa a les administracions esportives i el que fa, doncs, als esportistes? És a dir, quines són les barreres, quines són les coses que ens impedeixen, doncs, que passin tot això que ens estaves explicant ara, que la gent pugui accedir a l'esport i que un cop ho està fent i es sent part, doncs que no es senti apartada.
1: Doncs, per exemple, jo el que em ve més al cap amb el tema de les restriccions és perquè tenim la mania de dividir-ho tot entre gèneres. O sigui, crec que hi ha moltíssimes altres categories que serien molt menys discriminatòries o restrictives que no es parli de gènere. Doncs no sé, per exemple, crec que és a Lucha Libre, que va per pes. Perquè no pot haver-hi un esport que sigui per alçada, yeah, o no sé, o persones que porten 10 anys fent-ho, o no sé, vull dir, aquí estic especulant una mica,
2: sí,
1: no?
2: Sí,
1: però,
2: sí, sí.
1: Però que la mania de separar-ho tot per gèneres. O sigui, al final, vale, sí, jo m'identifico com a home, però jo no tinc el mateix nivell que una persona, doncs, que poder ha fet una pubertat on ha tingut testosterona molt més alta que jo, o que porta des dels 5 anys, doncs, practicant una cosa, a que jo em porti, doncs, 2, per exemple.
2: Clar, clar. Home, amb el tema aquest que deies de separar-ho tot per gènere, és que portat a la realitat actual d'ara mateix, encara segueixen fent aquestes festes on es celebra el gènere, sí, sí, dels nens, sí, i les nenes representats amb el color rosa i amb el blau. A dia d'avui, això, és a dir, que estem parlant de tradicions i costums molt antigues, però en tenim una de noves que estan sorgint ara mateix i que van per aquesta mateixa línia. És a dir, que no sé tu com valores justament això, que ja des de petit les pròpies famílies, alguns amb més innocència i d'altres jo crec que de manera conscient, ja marquin, perquè és marcar i senyalin, doncs, el futur de les seves criatures.
1: Em sap greu.
2: Vull dir,
1: i també perquè ho he viscut, no? Jo, a mi em van educar com una nena i jo les meves fotos de peque és tot vestits, tot rosa, i penso, bueno, potser a aquella edat doncs no podia decidir, no? Però quan tenia 3-4 anys jo ja podia decidir una mica quina roba volia i quina roba no volia. Però me la posaven igual, saps? Llavors, és com que crec que des d'abans de néixer, fins i tot quan al metge li fan la eco, no? És com, vale, té això, serà això. I és com que ja comences a construir com serà el teu infant, no? I li estàs condicionant absolutament tot.
2: Sí, sí, no, es crea totalment un relat al voltant de la persona, sense que aquella persona tingui, no, la decisió de...
0: Un relat que no és de la, no és, que no és, que no, que no és propi de la persona que l'està construint, no?
2: Totalment, sí, sí.
0: Tu abans has fet un exercici molt interessant, que és el de posar-te creatiu i intentant idear una classificació bastant més inclusiva que permetés transformar la competició en l'esport, però a mi el problema que veig és que em fa l'efecte que les persones que hi s'hi han de posar no tenen gaire ganes de posar-s'hi de moment. Jo crec que els hi queda poquet, perquè ja, sí, jo crec que els hi queda poquet i que d'aquí poc s'ho hauran de repensar, perquè no fa l'efecte que tal i com estem d'aquesta forma tan estàtica no acabem d'anar enlloc. Bueno, és la meva idea.
1: Sí, sí.
0: Després et volia dir, més exemples com Fènix Futbol Club?
1: Doncs mira, a Barcelona sí que hi ha equips LGTBI,
0: sí.
1: No són exclusivament de persones trans. També és veritat que, per exemple, Fènix va començar siguent nois trans i doncs ara juguen també noies trans, com per exemple la meva parella.
0: Vale.
1: Llavors que s'ha obert com una mica el ventall de dir, bueno, doncs hi ha més persones trans que volen venir a jugar a Fènix, no tenen per què ser només homes, no? O persones binàries, també poden haver-hi persones no binàries. I a Barcelona sí que hi ha altres equips LGTBI, però sí que no són exclusivament de persones trans. Sí, Fènix, per exemple, no ha arribat al cas d'una persona que sigui cis, bisexual, homosexual, que digui vull jugar a Fènix, però que a veure que si hagués de venir, doncs que tampoc és, no, com aquesta discriminació positiva no, és d'anar a jugar amb un altre equip, que no ets trans.
2: Clar, total, total. Escolta, avui estem parlant d'esport, però ens interessa molt també la teva opinió de com estàs visquent doncs l'auge de l'extrema dreta a casa nostra, perquè parlàvem abans de lleis, de canvis, que potser en altres moments hem pogut pensar doncs, que el futur seria millor. Nosaltres ja aquí fa temps que hem cregut que el futur no va cap a millor, o si més no, el futur més immediat. Com vius tu també, primer, l'entrada de l'extrema dreta a les institucions i com creus que això pot repercutir a llarg plaç o a curt plaç doncs, en decisions esportives com aquestes?
1: Doncs jo crec que va pitjor. O sigui, a mi realment és un tema que em preocupa moltíssim, ja no perquè sigui una persona del col·lectiu, sinó perquè sóc una persona
2: que viu a la vida,
1: obrera, no? Que no sóc un ric i estic especulant amb l'habitatge, llavors tinc problemes en el meu dia a dia. Llavors, jo crec que al final l'ésser humà està condemnat a repetir la història. O sigui, com pot ser? A mi no m'entra al cap que una persona amb 16, 17 anys digui com Franco se vivia mejor. O sigui, no m'entra al cap. Tu no has viscut amb Franco. Clar. El meu avi sí, i el meu avi m'ha explicat el que es vivia amb Franco. I no es viu millor. O sigui, llavors, jo crec que la ultradreta, una cosa bona que té és que ha fet molt bon màrqueting per xarxes socials i ha sabut captar els perfils que pot captar. Això és l'únic bo que ha fet,
2: total.
1: No? I jo crec fermament de que la COI, la decisió que s'ha pres amb les Olimpiades, ve totalment condicionada per qui està governant ara mateix Estats Units.
2: Doncs això és important, perquè a vegades també va molt bé entendre quin és l'origen i per què passen a vegades moltes coses, no? I molt lligat amb el que deia l'Alan, amb el perfil de persones que han anat a buscar, no? Però a mi el que em preocupa de tot això, que parlem moltes vegades de gent jove, però que també hi ha gent adulta i que accedeix a llocs de poder on es prenen decisions, que això és una cosa que a mi també em té el cap també, no més enllà del que puguem votar o no, però si no, la gent que també acaba doncs accedint a això, al poder, no? I a prendre decisions, que això també doncs és importantíssim.
0: Escolta, Alan, què ofereix Fènix Futbol Club a les persones que ens estan oient ara mateix, ens estan escoltant?
1: Doncs Fènix obre els braços a que qualsevol persona que no se senti segura a l'esport doncs pugui venir i trobar el seu espai segur. És que de fet realment Fènix sí que la idea principal va començar per persones que portaven molt de temps jugant a futbol, però les persones que estan entrant últimament o les persones que ara mateix estan jugant a Fènix són persones que al futbol els havia donat absolutament igual. La meva nòvia, per exemple, futbol zero, però de sobte va descobrir Fènix i va dir, ai, doncs si algun dia faig futbol serà aquí, i doncs està jugant i està supercontenta, no?
2: Bueno, això és importantíssim, que al final serveixi també doncs, com un espai per retrobar-se,
0: espai segur,
2: no?
0: Exacte, per fer comunitat,
2: sí,
0: no?
2: Sí. I que al final també persones com tu, Alan, que al principi ens deies que havies fet esport quan eres molt petit, no? I que ara has pogut recuperar aquesta activitat esportiva, no? Que per tant dona també com a exemple de que hi ha llum al final del túnel, no? I que hi ha iniciatives com aquesta doncs, que ens serveixen, que ara ens deies que no estàs jugant però formes part activament del club, no? I que per tant ets una de les persones que empeny perquè això funcioni, perquè tingui continuïtat. Esteu rebent, per acabar, suport també institucional de les administracions? És a dir, algú que us ha donat un copet a l'esquena i us ha dit vinga, seguiu endavant o no?
1: Bueno, és
0: o vinga,
1: més...
0: seguiu endavant, teniu això...
2: Potser no tant, no?
1: No, jo crec que és més com l'empenta que fem nosaltres.
2: Vosaltres,
1: és a dir, potser costarà, però endavant. Ara mateix, per exemple, Fènix no està en el seu millor moment, s'està replantejant moltes coses de dinàmica i tal, perquè al final és això, no? No hi ha una persona que sigui entrenador oficial o entrenadora, llavors, ara mateix aquest paper sí que l'estic exercint doncs, una mica més jo, sin jo ser nada d'això,
2: sí,
1: no?
2: Sí,
1: però que al final doncs, jo he jugat uns anys i una mica sí que domino, però per exemple el fet de buscar entrenador costa molt perquè al final tampoc volem que sigui una persona que tingui la carrera no sé què o els estudis no sé què, sinó que també sigui evidentment sensibilitzada amb el col·lectiu,
2: clar,
1: no?
2: Clar.
1: Llavors, estem en un moment de dir, hi ha moltes persones que porten molt de temps jugant a futbol, hi ha persones que no han jugat absolutament mai, i el nivell d'entrenar, fer el mateix entrenament amb aquests dos nivells és molt complicat. Llavors s'està replantejant, doncs, fer un equip com amb gent que porta molt més de temps, o gent que potser sí que vol competir, o gent que només està a Fènix perquè és un espai segur i perquè volen fer esport.
2: Clar,
1: ja està, i ja volen competir.
2: Doncs ho anirem seguint. Moltes gràcies per acompanyar-nos i per venir avui.
1: A vosaltres. Sí.
2: Nosaltres, Lluís, marxem amb què?
0: Música.
2: Amb música,
0: She Did It Again, de la Tyler i la Zara Larsson.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies i fins la propera setmana. Que vagi molt bé.
0: Que vagi bé, adéu.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Es preveu un tall en el subministrament d'aigua a Ciutat Jardí abans de finalitzar la renovació de la xarxa de cara a demà. Les obres de millora de l'abastament d'aigua a la urbanització encara en la seva fase final després de gairebé 3 mesos d'execució. Aquest dimecres es realitzarà una actuació per connectar la nova infraestructura que requerirà un tall del servei des de les 9 del matí fins les 3 de la tarda, afectant uns 223 abonats. L'obra, finançada amb el suport de l'ACA, ha permès substituir prop d'un quilòmetre de canonades per posar fi a les fuites i millorar també la pressió a la zona.

Aquesta, com sempre, no és l'única notícia d'avui, hi ha d'altres i les avancem en titulars. Parlarem també del Consell d'Infants perquè ha convidat a la ciutadania a descobrir el patrimoni local amb una visita guiada. Els membres del Consell d'Infants han creat una activitat especial per apropar la història del nostre municipi a la ciutadania mitjançant un joc de preguntes i proves. La visita tindrà lloc el dissabte 16 de maig a 11:45 del matí amb sortida des de la plaça Major. Requerirà que els participants encertin qüestions sobre el patrimoni local per poder avançar en el recorregut. Per participar-hi cal inscriure's prèviament a l'Escola de Música i Dansa. Seguirem parlant d'alumnes, però en aquest cas dels de segon de primària, que ofereixen avui en ofert la cantata de la Clica al Teatre. Els escolars de Masprats i Ferreries han pujat avui a l'escenari per interpretar les 11 cançons d'aquest projecte musical que fomenta valors com l'autoestima, l'ecologisme i la igualtat de gènere. L'espectacle, que s'ha acompanyat d'una orquestra i projeccions, és el resultat de setmanes de treball a les aules amb recursos pedagògics específics. Aquesta iniciativa arriba actualment a més de 17.000 estudiants d'arreu de Catalunya i entre ells estan els de Palafolls.

0: I després de parlar d'infants, també parlarem de joves. En aquest cas, de Can Vallà, que ha presentat ja la programació de l'Estiu Jove 2026 amb rutes i sortides lúdiques. L'equipament juvenil ha obert ja les inscripcions per les activitats d'aquest estiu, entre les quals destaca la ruta de dos dies Joves en Marxa, cap a Olot, a principis de juliol. El programa també inclou un curs de premonitors amb pràctiques al casal d'estiu, un torneig de vòlei i les tradicionals sortides a Waterworld i també a PortAventura. Les sol·licituds es poden formalitzar ja telemàticament fins al 7 de juny. Tot i això, l'equip de Can Vallà oferirà suport presencial cada tarda per ajudar els joves en el tràmit. I s'ha ajornat el taller pràctic de recerca de feina per joves fins al pròxim 17 de juny. La formació gratuïta adreçada a joves d'entre 16 i 29 anys per millorar les seves competències laborals ha patit un canvi en el calendari. La sessió estava prevista per demà, però al final es farà el 17 de juny. En ella s'ensenyarà a confeccionar un currículum atractiu. També es mostraran els canals de cerca actuals. Les persones interessades poden reservar la seva plaça enviant un correu electrònic al Servei Local d'Ocupació. I pel que fa al temps, aquesta tarda la nuvolositat serà abundant a tota la comarca, tal com ahir. S'esperen precipitacions en forma de xàfecs irregulars que afectaran a tot el Maresme. El vent serà fluix força 2 a 3 de component sud. El mar estarà en estat de maró, amb mar de fons. Les temperatures màximes es mantindran sense canvis importants i oscil·laran entre els 18 i els 21 graus. A Palafolls es preveuen xàfecs. Les temperatures màximes es mantindran en els 21 graus i les mínimes, en canvi, baixaran fins als 10. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest 5 de maig del 2026 i ho fem parlant de qüestions. En aquest cas, marxem cap a Ciutat Jardí, on es preveu un tall en el subministrament d'aigua abans de finalitzar la renovació de la xarxa. Les obres de millora de la xarxa d'abastament d'aigua a la urbanització de Ciutat Jardí arriben ja a la seva fase final. Després de gairebé 3 mesos de treballs, aquest dimecres es durà a terme una de les actuacions finals per posar en marxa la nova infraestructura, una actuació que requerirà un tall temporal en el subministrament d'aigua per realitzar les connexions i les escomeses pertinents. Segons les previsions, el tall en el subministrament es durarà a terme des de les 9 del matí fins a les 3 de la tarda i afectarà prop de 223 abonats. Els veïns més afectats seran els que visquin prop dels carrers Moral, Ametller, Xiprers, Falguera, Lliris, Tarongina i d'altres similars. També a l'Avinguda de les Flors i a la carretera Sant Genís. La resta de carrers els podeu consultar a la nostra pàgina web a www.radiopalafolls.cat. Fins ara, els veïns de la zona no havien patit interrupcions en el servei perquè la xarxa antiga s'ha mantingut operativa de forma paral·lela mentre s'instal·lava la nova canonada. Amb la finalització dels treballs, demà es farà el canvi definitiu al nou sistema. Aquesta intervenció executada per l'Ajuntament i la companyia Veolia, és a dir, l'antiga Agbar, ha consistit en la substitució de gairebé un quilòmetre de canonades que havien arribat al final de la seva vida útil. Les obres s'han concentrat principalment als carrers del Moral, de l'Ametller i a l'Avinguda dels Arbres. L'objectiu principal d'aquesta renovació, que ha comptat amb una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua, és posar fi a les pèrdues constants de cabal en una de les zones més deteriorades del nostre poble. Amb aquesta nova xarxa es preveu millorar la pressió del servei i reduir dràsticament el nombre de fuites i també incidències. Aquesta actuació a Ciutat Jardí forma part d'un pla més ampli de millora de l'abastament a Palafolls que en els darrers 5 anys ha suposat una inversió propera al 1 milió d'euros per reforçar l'eficiència i la resiliència del sistema. L'altra gran actuació que es farà també per continuar millorant la xarxa al nostre poble és la instal·lació de 7 vàlvules reguladores de pressió en punts clau de la xarxa, com el carrer del Mar o el camí de l'Aldrofeu, amb l'objectiu final de reduir dràsticament el nombre de fuites i també d'incidències. Deixem de banda aquesta notícia i en parlem d'altres, en aquest cas del Consell d'Infants, que convida a descobrir el patrimoni local amb una visita guiada lúdica. El Consell d'Infants de Palafolls té a punt ja la seva primera gran activitat per al nostre poble. Després de rebre l'encàrrec per part de l'alcalde de posar en valor el patrimoni local, els infants han estat treballant en diferents grups per apropar la història de Palafolls a tota la ciutadania. L'activitat central d'aquest projecte és una visita guiada, dissenyada i conduïda pels mateixos nens i nenes. No serà una visita convencional, sinó que s'ha preparat com un joc de preguntes, tal com han indicat els mateixos consellers. Per poder avançar d'un punt a un altre, els participants hauran d'encertar les qüestions que els plantegin. La cita serà el pròxim dissabte 16 de maig a 11:45 del migdia, en punt de sortir de la plaça Major davant l'Ajuntament, on tindrà lloc la primera prova. N'ha donat més detalls l'Elga, qui és una de les conselleres.
1: Doncs aquest grup ha dissenyat unes visites guiades a diferents llocs de Palafolls. Ho hem preparat a mode de joc de preguntes. Si no encertes la pregunta, no pots passar al següent lloc. Estem molt nerviosos perquè ho farem nosaltres mateixos. Us acompanyarem per tot el poble i us explicarem moltes coses que potser sabeu o no. Esperem que vingui molta gent, perquè hem treballat molt i ho hem preparat amb molta il·lusió.
0: Per participar en aquesta descoberta del patrimoni és necessari inscriure's prèviament a l'Escola de Música i Dansa de Palafolls. L'horari d'inscripció és de dilluns a divendres, de 9 a 8. A més d'aquesta visita, el Consell d'Infants ha posat en marxa altres iniciatives paral·leles per fomentar la participació i el coneixement del poble. D'una banda, durant tot el mes de maig hi haurà una enquesta oberta a xarxes socials per saber quin coneixement té la població de Palafolls. D'altra banda, un dels grups de treball ha inventat una història sobre el nostre municipi que es presentarà pròximament. I avui seguim parlant d'infants, en aquest cas dels de segon de primària, que han participat a la cantata de la Clica. Els alumnes de segon de primària de Masprats i les Ferreries fa setmanes que estan treballant les cançons de la cantata de la Clica, un projecte musical que consisteix en l'aprenentatge d'11 cançons que fomenten, entre altres valors, l'autoestima, l'amistat, la diversitat, l'ecologisme o la igualtat de gènere. Després del treball a cada escola, tots els alumnes de segon pugen a l'escenari del teatre per oferir la cantata als seus familiars com a públic. Precisament avui s'ha fet aquest concert al teatre per tothom qui els ha volgut escoltar. El projecte de la Clica també és profitós pels mestres i és que ofereix als docents de cada escola recursos pedagògics que estructuren l'aprenentatge d'aquestes cançons i també de les coreografies. Ho fan amb l'objectiu d'interioritzar els valors que fomenta aquest projecte. Aquesta iniciativa es desplega a diferents municipis catalans i arriba a més de 17.000 estudiants. El concert, que s'acompanya de projeccions, una orquestra i una cantant, ha començat a les 12 del migdia i s'ha allargat una hora aproximadament. I deixem de parlar ara d'infants per parlar de joves, perquè ja està tot a punt per l'edició de l'Estiu Jove 2026. Can Batlle ha fet publicar tota la programació prevista per aquest estiu pels joves de Palafolls. Entre les activitats que s'han previst, destaca els Joves en Marxa, una ruta de 2 dies cap a la zona d'Olot, on es dormiran tendes de campanya i es gaudirà de les gorgues. També es farà el curs de premonitors i monitores, que inclou una setmana de formació a Can Batlle i pràctiques al casal d'estiu. Sobre la ruta de Joves en Marxa, de nois i noies de 14 a 18 anys. Clàudia Marco, dinamitzadora de Can Batlle, ha volgut destacar l'objectiu de cohesió de l'activitat. Segons ha dit, no cal que els participants siguin molt esportistes. És una ruta per relaxar-se i cohesionar.
2: La idea és gent que tingui ganes, tampoc fa falta ser un esportista per poder apuntar-se, és més per anar a relaxar, a relaxar-se, a passar-s'ho bé, a fer cohesió amb els altres joves per conèixer-se i per crear una mica d'identitat entre els joves. Hem obert inscripcions i aquest any de modificació de l'any passat és que comencen ara el 4 de maig i s'acaben el 7 de juny, que les inscripcions duren durant molt de temps, de llarga durada, però sobretot que no perdin el temps perquè les places tenen límits i s'esgoten.
0: Pel que fa a les activitats més consolidades, tornen les sortides Estrella a Waterwall el 20 de juliol i a PortAventura el dia 23. En ambdós casos, els joves disposaran d'un autobús que sortirà des del nostre municipi. A més, el programa inclou un torneig de vòlei organitzat conjuntament amb l'Ajuntament de Blanes. Les inscripcions per totes aquestes propostes es fan mitjançant una instància genèrica a la pàgina web de l'Ajuntament. Aquest any, les inscripcions, tal com ha explicat la Clàudia, han començat el 4 de maig i s'acabaran el 7 de juny. Tot i que el tràmit és telemàtic, l'equip de Can Batlle està a disposició dels joves al local cada tarda per ajudar-los amb qualsevol dubte o dificultat. I parlem de tallers, en concret del taller de cerca de feina per joves que estava previst per demà. En aquest cas, s'ha ajornat fins al pròxim 17 de juny. El taller pràctic de recerca de feina que inicialment estava previst per aquest dimecres ha patit un canvi en el calendari. Finalment, la sessió es durà a terme el 17 de maig al local jove de Can Vall, el 17 de juny al local jove de Can Vall. Aquesta formació de caràcter gratuït està especialment adreçada a joves entre 16 i 29 anys que vulguin millorar les seves competències a l'hora d'accedir al mercat laboral. Durant el taller, els assistents aprendran a confeccionar un currículum atractiu. També es donaran a conèixer quins són els principals canals de recerca de feina actuals. L'activitat tindrà lloc a les instal·lacions de Can Vall de 5 de la tarda a 7 del vespre. Les persones interessades a participar poden realitzar ja la seva inscripció enviant un correu electrònic a l'adreça plf.ocupació@palafolls.cat.

És moment ara d'obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, l'any passat, Malgrat de Mar inaugurava la temporada de platges. A finals de la setmana anterior, Malgrat va donar el tret de sortida a aquesta temporada. L'Ajuntament va informar que els serveis de platges, com cartells, dutxes, passeres o papereres, estaven ja des del dijous anteriors operatius a les quatre platges. Pel que feia al Servei de Salvament i Socorrisme, el consistori va informar que s'activaria la platja de l'Astillero i Malgrat Centre a partir del 16 de juny i fins a l'11 de setembre. A la platja de la Conca i a la Punta de la Tordera s'activaria de l'1 de juliol al 31 d'agost, quan el servei de megafonia estaria actiu de l'1 de juny fins al 30 de setembre. El 2021, en plena pandèmia, va ser un cap de setmana amb més sancions per incompliment del toc de queda i tres accidents de trànsit. El cap de setmana que havíem deixat enrere havia estat el primer amb l'aixecament de les restriccions del confinament comarcal, que s'havia deixat d'aplicar des de feia una setmana. Tot i això, la policia local de Palafolls va seguir duent a terme controls i patrullatge al municipi per tal de detectar les infraccions del toc de queda nocturn, que en aquell moment, i almenys fins al dia 9 de maig, seguia en vigor. Segons va explicar el cap de la policia, aquell cap de setmana s'havien aixecat una dotzena de sancions, la majoria relacionades amb l'incompliment de la restricció de mobilitat nocturna. A la vegada, va haver tres accidents de trànsit.

I el 2016 l'Hospital de Blanes indemnitzava amb 1 milió d'euros una família per mala praxi en un part. Fa 10 anys, segons avançava el diari El País, el centre hospitalari havia d'indemnitzar amb 1 milió d'euros un menor que va patir greus lesions cerebrals per mala praxi durant el part. El menor, que ja en aquell moment tenia 11 anys, per tant ara en té 21, tenia reconeguda una discapacitat del 80%. Segons constava la demanda presentada per la família, els facultatius van recórrer un part instrumental amb espàtules i forceps per treure el fetus, quan aquest encara no estava en una zona on podia utilitzar aquests instruments. Segons l'advocat de la família i alhora portaveu de l'Associació Víctima de Negligències Sanitàries, Rafael Martín Bueno, va haver una mala praxi per la utilització d'aquest instrumental en una fase del part que no tocava.

0: El que fem ara, com sempre, és connectar amb en Jordi Pratsavalls per conèixer quina és la proposta cultural que ens acosta avui. Hola Jordi, bona tarda.
1: Hola Melina, avui et vull parlar de nou del cicle Escena 9. Seguim parlant de propostes de teatre familiar perquè aquest pròxim 10 de maig a les 12 del migdia i al Teatre de Palafolls arriba la companyia Butai Produccions per representar Bruixa Enteris. Una bruixa troba un nadó, una nena. Sense passar-ho, l'adopta i la cria amb amor. El que passarà després ho haurem de descobrir amb aquesta obra de teatre de titelles que veurem al Teatre de Palafolls, com sempre, amb entrada lliure i aforament limitat.
0: Gràcies, Jordi.

0: I ara el que fem és connectar amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg, per conèixer quina és la previsió meteorològica per aquestes pròximes hores. Tal com ja hem avançat a l'inici d'aquest informatiu, es preveuen xàfecs. Anem a veure què ens detalla en Quim Serra. Hola, Quim, bona tarda.
1: Com ja indicàvem aquest matí, de mica en mica la nuvolositat va en augment aquí a la comarca. De fet, ja s'han començat a produir els primers ruixats en alguns sectors del sud del Maresme. Precipitacions de moment poc important, però, com ja hem comentat, esperem que aquesta tarda les pluges es vagin fent més generals en el conjunt de la comarca. Unes precipitacions sempre irregulars, no plourà a tot arreu, ni a tot arreu ho farà amb la mateixa quantitat, però com ja va passar ahir a la tarda i que a Tordera, per exemple, es van acumular 16 litres per metre quadrat, avui podrien tornar a tenir puntualment en algun sector doncs, precipitacions una mica més destacables. D'entrada s'espera una tarda en la qual els vents bufaran fluixos del sector sud i la situació marítima continuarà com fins ara, dominada bàsicament per la maró a marees de mar de fons. Temperatures avui més o menys com les d'ahir. De cara a demà s'espera un temps tranquil, un temps més estable, de tota manera amb nuvolades a la tarda, sense descartar alguna gotellada puntual cap a l'àrea del Maresme Nord i amb vent que continuarà fluix en conjunt, amb una situació marítima que es mantindrà dominada per la maró amb lleugera mar de fons que anirà disminuint amb el pas de les hores. Les temperatures demà al migdia pujaran una mica, de nit es mantindran sense grans canvis o fins i tot encara poden arribar a baixar una miqueta més en relació a la nit anterior. De cara a demà passat, dijous, tranquil·litat meteorològica amb alguns núvols poc importants i divendres, ara per ara el temps que farà és una mica una incògnita, ja que alguns mapes ens donen pluja, altres no. Creiem que no hi haurà precipitació fins dissabte, però bé, en qualsevol cas ja ho anirem veient al llarg dels pròxims dies.
0: Gràcies, Quim.

Finalitzem l'informatiu d'aquest dimarts repassant en titulars de què és el que hem parlat. Es preveu un tall en el subministrament d'aigua a Ciutat Jardí abans de finalitzar la nova renovació de la xarxa. Les obres de millora de l'abastament d'aigua a la urbanització encara en la seva fase final després de gairebé 3 mesos d'execució. Aquest dimecres es realitzarà una actuació per connectar la nova infraestructura que requerirà un tall en el servei de 9 a 3. Afectarà uns 223 abonats aproximadament de carrers, com el Mural, Ametller o l'Avinguda de les Flors. L'obra, finançada amb el suport de la CAP, permet substituir prop d'un quilòmetre de canonades per posar fi a les fuites i millorar la pressió a la zona. La resta de carrers afectats els podeu trobar al nostre web, al www.radiopalafolls.cat.

També hem parlat del Consell d'Infants, que convida a descobrir el patrimoni local amb una visita guiada. Aquesta visita tindrà lloc dissabte 16 de maig a 11:15 del matí, amb sortida des de la plaça Major, i requerirà que els participants encertin qüestions sobre el patrimoni per poder avançar pel recorregut. Hem seguit parlant d'altres alumnes, en aquest cas dels de segon de primària, que ofereixen la cantata de la clica al teatre. Els alumnes de Masprats i Ferreries han pujat avui a l'escenari per interpretar les 11 cançons d'aquest projecte musical que fomenta valors com l'autoestima, l'ecologisme i la igualtat de gènere. L'espectacle, que s'ha acompanyat d'una orquestra i projeccions, és el resultat de setmanes de treball a les aules.

0: També hem parlat de joves perquè ja s'ha presentat la programació de l'estiu jove amb rutes i sortides lúdiques. Can Vall ha obert ja les inscripcions per les activitats d'aquest estiu, entre les quals destaca la ruta de dos dies Joves en Marxa, que anirà cap a Olot a principis de juliol. El programa també inclou un curs de premonitors amb pràctiques al casal municipal, un torneig de vòlei i les sortides a Waterworld i també a PortAventura. Les sol·licituds es poden formalitzar telemàticament fins al 7 de juny, tot i que l'equip de Can Vall oferirà suport presencial a les tardes per ajudar en el tràmit. I s'ha ajornat el taller pràctic de recerca de feina per joves que estava previst demà fins al pròxim 17 de juny. Aquesta formació gratuïta adreçada a joves d'entre 16 i 29 anys per millorar les seves competències laborals ha patit un canvi en el calendari. La sessió, on s'ensenyarà a confeccionar un currículum atractiu i es mostraran els canals de cerca actuals, es durà a terme finalment el 17 de juny a les instal·lacions de Can Vall. Les persones interessades poden reservar la seva plaça enviant un correu electrònic al Servei Local d'Ocupació. Fins aquí l'informatiu d'aquest dimarts 5 de maig del 2026. Ha estat amb vosaltres, Melina Morilla. Com sempre, gràcies per acompanyar-nos un dia més. Aquestes notícies i d'altres les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
2: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
3: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
4: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
1: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
3: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
1: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
5: Avançar les eleccions no són bones notícies.
6: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
7: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
8: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
0: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
9: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

Els més de dos segles de presència visigoda a la península Ibèrica són un moment poc conegut. A cavall entre l'esfondrament de l'Imperi Romà d'Occident i el sorgiment de l'Àndalus i dels regnes cristians del nord, el domini dels visigots sobre bona part de la península Ibèrica té més ombres que llums. En aquest sentit, són també de poca ajuda tots els mites nacionals que s'han teixit sobre els reis visigots. La consolidació d'una idea d'Espanya que es projecta sobre el passat o el fet d'utilitzar el regne visigot com a excusa per a farcir una suposada idea de reconquesta. Aquesta setmana, a les portes de Troia, volem defugir aquests debats i centrar-nos en esbrinar les claus dels segles de dominació visigoda. Qui eren els visigots? Com van arribar a Hispània? Quins canvis es van produir a tots els nivells, als segles VI i VII? Benvinguts al Regne de Toledo. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar dels visigots, i ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Com anem?
1: Bé.
0: Molt bé, ara ve la setmana?
1: Sí, sí, sí, ja arriba la calor, el bon temps, hem canviat l'hora, ja fa un temps, així que estem bé, tot bé.
0: Molt bé.
1: Ens encaminem cap a la part bona de l'any, que és l'infern. És que sou team hivern, doncs bueno, doncs...
0: Jo sóc bastant team hivern.
1: Sí, bueno, doncs però ho bueno. Sento.
0: Són importants els visigots dins de la història d'Espanya?
1: Clar, com a tota la, com a tot dins la història d'Espanya, depèn a qui preguntis. Depèn a qui preguntis, els visigots són una anècdota dins de la història d'Espanya, o són algo abans, no?, de l'aparició d'Espanya. Segons qui preguntis, són la primera vegada que apareix a Espanya, no?, la primera vegada que hi ha un projecte polític en clau nacional i en clau estatal dels visigots. Quin a qui preguntis, com Espanya és una nació que té 3.000 anys i segons el Tarantaguirre devia sorgir quan el primer fenici va trepitjar Cádiz, mira, doncs ja que jo ja és Espanya, no? Era tot un gran solar per edificar, que és el que li agrada a aquesta senyora. Però sí que és cert que els visigots formen part, després preguntes i ningú sabria dir-te exactament què són els visigots, què van fer, quin rastre han deixat o quin poc rastre han deixat en l'imaginari col·lectiu, però sí que són com un punt de referència, no?, segons quin patriotisme nostrat, de la idea d'Espanya. No tant per ells com tot el que suposen de justificació pel que vindrà després, no? Ja potser en parlarem en algun moment del programa o en un altre programa. Aquesta idea de la pèrdua d'Espanya, no? Si els visigots són Espanya i els visigots van perdre, aquesta idea de la pèrdua d'Espanya, Espanya porta, que mira que no sabem on deixes Espanya com per perdre-la. Com...
0: Mira que és gran,
1: que mira que és gran, tio.
0: Mira que és gran.
1: A veure, que no sàpigues qui és M. Rajoy, vale, però que no sàpigues on està Espanya. Bueno, aquesta pèrdua d'Espanya porta, no, indefectiblement a la recuperació d'Espanya, no? I aquí ja tenim un meló que no obrirem avui, però ara quan arribi l'estiu i estiguem més fresquets i puguem més...
0: I sigui,
1: un bon meló, una
0: això,
1: bona síndria.
0: Això, època de melons... Potser l'obriràs?
1: Potser obrirem aquest meló o no, però jo crec que era important, perquè és un tema que tampoc havíem tractat molt, potser va parlar una mica de la batalla de Bouillet, o parlar una mica, no, doncs de Gala Placídia, d'Alaric, una mica del pas dels visigots per Ravenna o final de l'Imperi Romà, però no ens havíem aturat a dedicar... per mandra. No ens havíem aturat a dedicar-li un programa als visigots. I com ara arriba l'estiu, volem estar fresquets i un bon got sempre entra bé, no? Agafem els gots de festa major.
0: Hòstia.
1: i ens dediquem als visigots.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: sebuto i recare no palito.
1: Comencem el programa d'avui recordant també als nostres oients que ens poden donar suport fins a mecenes a través de Patreon o de iBooks. Però abans de començar parlant dels visigots, Alberto, què acabem d'escoltar?
2: No podem parlar dels visigots sense parlar d'un dels temors de molta gent, el Tyrannosaurus Rex de molta gent, que és la llista dels Reis Got.
1: Oh, no.
2: No, llavors, aquesta cançó de Higaton, que és, cita, que és literalment la llista dels Reis Gots, doncs musiquen un dels pavors de certa generació. No sé si queda molta gent viva que hagués estudiat a la llista dels Reis Gots, que ja sabeu que són el nostre petit percentatge de raça ària.
1: Que a certa persona li feia il·lusió.
2: Sí,
1: no?
2: Que clar, quan tu has de fingir que ets... Que ets nazi, no? I ets baixet, moreno, mig i mig andalús, tot i que siguis gallec, has de buscar el petit percentatge de raça ària en la història d'Espanya, que són els visigots. I per tant, aquesta llista dels Reis Gots com a recurs pedagògic incontestable, doncs, va ser utilitzat durant el franquisme com una mena de, no? De vincular el que dèiem abans, no? La reialesa visigoda no deixa de ser, no?, el primer gran moment de grandesa, si és que els visigots es poden equiparar a la grandesa, de la història d'Espanya.
1: Ja ho anirem desfilant. La primera pregunta és obligada. I jo em veig que és un meló, també, una síndria, no? Qui són els visigots i d'on venen?
2: Bé, doncs clar, serem molt, molt, molt, molt escuets en aquesta resposta, perquè és que ficar-nos en el sidral que són tots aquests pobles, de cometes, bàrbars, clar, que ajuntem pobles germànics, eslaus, bàltics, de l'estepa, turquics... Bueno,
1: bàrbars.
2: Bàrbars.
1: Bàrbars.
2: Sigui com sigui, dins del grup dels gots, no? Des d'aquest paraigües o aquesta etiqueta dels pobles gots, els visigots són el grup més occidental d'aquesta munió de pobles que encabim en aquest calaix. Si fem cas a l'explicació tradicional, què són els gots? Són aquells que procedeixen en origen, o sembla que sí, ho assimila l'etimologia, a l'actual illa de Gotland, no? I des d'allà, a partir de diferents moviments poblacionals, aniran ocupant diferents regions d'Europa. Primer, zones costaneres de l'actual Polònia, i més tard, aquests gots els trobem a l'estepa pòntica, no? el Pontus, ocupant la zona, per entendre'ns, això també farà que les primeres mencions als gots també els hi donin aquest nom, la zona que tradicionalment dins el món grec, el món hel·lenístic, havien ocupat els escites, no? Llavors, a vegades parlen dels escites, a vegades parlen dels gots, però sigui com sigui, els gots entren en el nostre programa d'avui ocupant ja aquesta zona, l'estepa pòntica, on els gots, en un procés d'aculturació, comencen ja a s'assimilen primer a la vida d'aquests nòmades euroasiàtics, no? Tot i que tinguin un origen nortenc, no? Porten ja diverses generacions a la zona, no? del Mediterrani Oriental, de les estepes euroasiàtiques, i per tant s'han aculturitzat i els veurem interactuar, no?, amb pobles turcs, amb els huns, amb els càthars, que també els han dedicat un programa aquesta temporada, no? I bueno, en aquest batiburrull de pobles nòmades o seminòmades que van arribant a les fronteres romanes, que es van aculturitzant o no en diferents ritmes i que després es desperdigaran per tot l'imperi.
1: Molt bé, i els visigots com arriben a la península Ibèrica?
2: En Renfe segur que no.
1: No es pot arribar enlloc, sí, com
2: tot i que segurament en AVE, perquè si fins no fa gaire, bueno, encara avui, la línia de l'AVE està dissenyada sobre les ciutats visigodes.
1: Ah.
2: Uneix ciutats visigodes. Sobre, perquè quan parlem del centralisme, estem tecnificant a les xarxes de comunicació de l'antic Renat de Toledo, com no podria ser.
1: Com no pot ser d'una altra manera, per favor.
2: Si estigués el Sergio aquí, parlaríem de paradors nacionals, de restaurants, de forquilla, però bueno, també.
1: Ja s'escoltarà el programa.
2: Podia ser. Sigui com sigui, la història dels visigots fins al seu assentament definitiu, bueno, definitiu perquè no perquè no veien un altre lloc, sinó perquè es moren. El seu assentament definitiu.
1: El suïciden una mica.
2: A la península Ibèrica. És una història ben moguda, no?, que ens portarà un viatge de diferents segles de durada, de diferents parades. No ens estendrem, de nou, gaire, perquè si no, no parlarem dels visigots com a tal. Retinguem només algunes dades, no? Per exemple, els gots es vinculen a la inestabilitat de la frontera oriental de l'imperi i els veiem començar a actuar d'una manera més intensa a partir de mitjans del segle III, després de Crist, no? Per exemple, participant al saqueig d'Ístria el 238, participant a la batalla d'Abritus el 251, on tenen l'honor de matar l'emperador Daci.
1: Oh.
2: Està bé, ja sabeu que aquí hi ha tope de matar emperadors.
1: Matar emperadors sempre bé.
2: En general, i si són romans,
1: encara, doncs, millor.
2: Encara donen bonus.
1: Doble de punts.
2: Però no sempre els veiem lluitar contra els romans orientals o a les fronteres orientals de l'imperi, ja que a vegades, no, s'alien amb els romans per lluitar contra els sassànides o bueno, participen, són un actor més de la frontera oriental de l'imperi.
1: Bueno, però encara estem bastant lluny de la part occidental de l'imperi.
2: Sí, de fet estem literalment a l'altra
1: punta. Punta.
2: No? Si l'imperi romà fos una pantalla del Pac-Man, doncs no hi hauria problema, perquè surten per un costat de la pantalla i apareixen per l'altre.
1: Però no.
2: Però com la vida no funciona així, a no ser que siguis terraplanista, haurem d'esperar una miqueta. Arribarem, però ens costarà una miqueta. De fet, el fet fonamental del moviment dels visigots cap a Occident l'hem de buscar en la pressió que els huns estan exercint sobre l'estepa euroasiàtica, en un moviment, en una mena de caiguda de fitxes de dominó que capgiren totalment les fronteres romanes i els espais per on es movien aquests diferents pobles, no? I això portarà els gots, com altres pobles, a xocar, no?, contra l'imperi romà. Els gots es portarà a Occident, no sense perdre l'oportunitat abans d'infringir i a tope con ello, l'exèrcit romà una de les seves derrotes més sonades, la de Adrianòpolis l'any 378, que també va ser una jornada històrica.
1: També va morir un emperador, no?
2: Sí, bueno, dic que sí, però no sé, suposo que sí.
1: No era l'emperador valent, no? Crec que acaba...
2: Sí, clar, devia ser...
1: Que no era tan valent.
2: Bueno, hi ha dues hipòtesis entre els historiadors. Va morir per excés de valentia, i potser va ser massa agosarat i va xocar contra els gots.
1: Espero que emretes la segona.
2: O va morir perquè no va fugir lo suficientment ràpid.
1: Me catxis.
2: Perquè anava massa lent.
1: No ho podem confirmar,
2: eh? No, sí, jo des de la meva ignorància sobre el tema, obro aquestes dues hipòtesis totalment etimològiques.
1: Però Adrianòpolis no serà la darrera derrota romana contra els visigots.
2: No, clar, recordem aquí, de nou, una altra fita de la nostra història sentimental, que és el finals d'agost de l'any 410, quan Alaric i els seus bros assalten per tercer cop, no, posen setge per tercer cop a Roma, i ara sí que sí, la saquegen en un fet històric, un d'aquells saqueigs històrics de Roma, no? Dels gals, el segle XIII abans de Crist, els dels visigots, els dels vàndals una mica més... més posteriorment, o el de l'emperador Carles V a inicis del segle XVI, conformen, no?, aquest mapa mental dels saquejos de Roma.
1: Però, com has avançat abans, a part de lluita contra els romans, els visigots també seran col·laboradors amb Roma.
2: Sí, per resumir-ho moltíssim, els visigots eren, de fet, els pobles bàrbars més romanitzats. No? Aquests gots de l'oest, no? Si estan a Orient, els gots de l'oest són els que estan més a prop de Roma. Mm-hmm. I, per tant, són els que havien tingut més contacte amb els romans, no? I degut a aquest contacte plurisecular, des de mínim finals del segle I, segle II, després de Crist, amb el seu contacte a Roma, havien començat a participar a l'exèrcit, havien tingut intercanvis comercials, processos de culturació, sigui com sigui, acabaran assentats al sud de la Gàlia com a federats de l'imperi, no? Signaran un contracte de un foedus i bueno, s'assentaran com a federats, precisament per fer front a l'avenç d'altres pobles, una mica com les comissions obreres del...
1: Oh, a veure...
2: Són els gots són la UGT, les comissions obreres del món sindical,
1: sí.
2: Són sindicats que s'utilitzen per frenar altres sindicats,
1: molt,
2: no?
1: Vale.
2: Doncs els visigots...
1: M'ha encantat, això.
2: Bueno, escolta...
1: Sí.
2: Els visigots són la UGT del món dels pobles bàrbars i Roma els contracta per suborna, o poseu la paraula que vulgueu,
1: sí.
2: Per frenar l'avenç d'altres sindicats, com els Alans, els Sueus i els Vandals.
1: Hòstia, com m'ho ha encantat.
2: Tres pobles que havien atrevessat les fronteres de l'imperi a inicis del segle V, no? aquella famosa gelada del Rin que fa que els pobles entrin i bla, bla, bla, bla, bla, i que ja s'estaven ensenyorint de la Hispània romana. Així, els visigots es convertiran en aliats de Roma i estendran el seu domini, no, primer moment pel sud de la Gàlia, però miqueta a miqueta també s'aniran estenent per la península Ibèrica, no? Fent fora de la mateixa a Vàndals i Alans, no? Que acabaran passant al nord d'Àfrica, i fent passar un mal dia a Sant Agustí, que està allà veient com assetgen la seva ciutat, i arraconant els sueus, no? El racó nord-occidental d'Hispània, el que seria la Galícia actual. Fins i tot els visigots lluitaran al costat de Roma, una de les seves, bueno, no sempre Roma de perdre, lluitaran al costat de Roma en una de les seves darreres grans victòries, que és la dels camps catalàunics, on van derrotar ni més ni menys que Àtila.
1: Paraules majors, eh?
2: Paraules majors.
1: Molt bé, doncs ja tenim el regne visigot, un regne que va de banda a banda dels Pirineus. Quina seria la seva primera... Bueno, quina seria la seva capital?
2: Bé, doncs en un primer moment, Tolosa, no? L'actual Toulouse, però ben aviat els visigots toparan amb la seva pròpia medicina, toparan amb els francs i... No sé, un sindicat de Vox o alguna cosa així. Bueno, són francos. I seran expulsats de la Gàlia, no, arran de la batalla de Bouillet, el 507. Crec que li vam dedicar un programa a Oliver fa molt de temps, crec, no sé.
1: A mi em sona
2: que sí. No, vam perdre el temps al moment de fer el programa 507, però passar. I llavors, els, tot i que mantenen control sobre la Septimània, no, sobre la part més propera a la península Ibèrica, són expulsats del sud de la Gàlia en general, i mouen primer la seva capitalitat a Barcelona, que durant un temps serà, no, la capital d'aquest regne visigot en trànsit. Penseu també que són pobles seminòmades, amb la qual fins que no s'acaben d'assentar del tot. Primer a Barcelona, primer a Tolosa, després a Barcelona i després a Toledo.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Encetem el bloc central del programa. No sé si vols comentar la música, Alberto.
1: Bueno, això és una de les poques coses que s'atribueixen als visigots, que és el ritus visigòtic, el ritus musàrab, no? Que sí que és una especificitat litúrgica hispànica, heredada, no? d'aquest regne visigot. Això que estem escoltant és posterior, ja són elaboracions o conservades en el segle X o XI, però que remeten, no?, a aquest ritus hispànic propi dels visigots. I bueno, pues, hem de buscar músiques.
0: Està bé, està bé. Com ens hem d'imaginar la Hispània romana d'aquell moment, és a dir, al llarg del segle V i començaments del segle VI?
1: Clar, doncs hem de pensar en línies generals, en un empobriment generalitzat, no?, i en una desestructuració territorial, perquè estem en el moment de finals de l'Imperi Romà, de la disgregació de l'Imperi Romà d'Occident, i per tant el poder romà està sent cada vegada més lleu, no? Passa aquí, passa a Britània, no? Aquí no s'arriba a abandonar, però bé. Llavors el que trobem és un buit de poder que va ser aprofitat per aquests pobles, no? Per primer pels sueus, pels vàndals i alans, dels quals, com hem dit, només van prosperar els primers, no? Però sobretot a partir del 454, després d'aquesta batalla dels camps catalàunics, els visigots intensifiquen la seva presència a l'interior de la península. No? Comencen a traspassar els Pirineus, a assentar-se més definitivament a la península, no? I arqueològicament, clar, penseu que per tot aquest moment històric comptem amb molt poques informacions documentals i per tant, no?, passarà durant tot el regne visigòtic, perquè les cròniques, bueno, doncs acaben de ser més, o són posteriors, o les cròniques que fan referència a fets del món visigot són elaboracions posteriors amb una clara voluntat propagandística, o són molt, molt fragmentàries i molt puntuals. I per tant, ens hem de basar, cosa que no s'ha fet gaire, en les informacions arqueològiques. Mm-hmm. Ja veurem que hi ha un discurs sobre com és el regne visigòtic, igual que hi haurà un discurs sobre com és la conquesta o no, o la violència o no, o la presència o no de contingents islàmics en una suposada o no conquesta islàmica de la península, però tot això es fa sobre una sobre un fals, que és utilitzar informacions cronístiques posteriors que no tenen per què ser veraces, no? Per tant, si ens centrem en l'arqueologia, sí que podem veure alguns patrons, algunes pauses interessants, no? Per exemple, arqueològicament s'observa que per aquestes dades, no?, segona meitat del segle V després de Crist, col·lapsa el model de producció tardoromana, no? Per exemple, hi ha un abandonament més o menys generalitzant de les grans viles hispanoromanes, els grans latifundis agrícoles tardoromans, i per exemple s'intensifiquen, sobretot al centre nord de la península, assentaments fortificats o altres espais de poblament del territori, que sembla que s'estan afeblint els espais de poder de les elites tradicionals, no? D'aquestes elites tardoromanes, i estan apareixent, no?, unes aristocràcies de caire més local, no? I el poder romà s'està fragmentant en espais de poder més petits.
0: I llavors, com ens hem d'imaginar aquest incipient regne visigot de finals del segle V, començaments del VI?
1: Clar, ens hem d'imaginar sobretot una redimensió del territori en negatiu, no? Per exemple, sembla ser que hi ha un abandonament general de l'espai urbà, no?, d'aquestes ciutats tardoromanes, tot i que algunes velles ciutats resisteixen a la crisi, aconsegueixen sobreviure, muten la seva funcionalitat, no?, en espais potser més sagrats, més sacres o més especialitzats. Algunes ciutats s'abandonen i veurem com d'aquí un parell de generacions començaran a fundar-se altres ciutats amb altres funcions, però en general veiem una pèrdua d'aquestes velles ciutats romanes, un abandonament de les grans viles hispanoromanes, que són substituïdes per una munió de petits jugarrets, poblats dispersos, enclaus fortificats, torres, granges disperses, no?, especialment al centre de la península. Hem trencat aquest gran latifundi romà, aquesta gran economia agrícola encara romana, per espais més atomitzats, no? Potser si parlem del regne visigot, paradoxalment estem parlant de menys regne, no?, perquè la diguem que la presència de la centralització estatal que encara es mantenia d'època tardoromana s'ha esvaït, o s'està en vies d'esvair-se.
0: Molt bé, i hem de pensar que l'arribada dels visigots també porta a canvis legals?
1: Clar, això és quan s'estudia els visigots sempre s'acaba estudiant el mateix, sí. No? Perquè repeteixo, fins no fa gaire, o cada vegada que hi ha més dades arqueològiques, o es prenen en sèrio, es prenen en consideració més les dades arqueològiques, podem anar farcint de més visions de conjunt, però clar, al final el regne visigot, els que heu fet la carrera d'història, o heu llegit alguns dels visigots, acaben sent listes de reis, guerres civils i còdecs legals. Sempre hi ha, que si el breviari de no sé què, que si l'ex visigotorum de no sé qui, que si el còdex de no sé què, no? Perquè sí que hi ha, no? com al final els visigots només han de ser una elit, una petita elit guerrera que s'admet, no? o que situa sobre un territori, evidentment ha d'haver-hi una reformulació legal, com està passant en altres regnes, com passarà també amb Teodoric, amb els ostrogots, com passarà amb els francs, no? Els canvis legals ja comencen a arribar ja en temps del regne de Tolosa, no? Fins i tot abans d'assentar-se de manera intensa a la península Ibèrica. Per exemple, sabem que el darrer terç del segle V, Teodoric II promulga una recopilació de lleis, l'Alex Romana Visigotorum, que sembla que ja se sent especialment en temes de repartiment de la terra entre visigots i romans, no? Entre tots aquesta casuística legal que passa quan dues poblacions pues, xoquen legalment. Poc després, a Euric, no? Que també potser us sona, un cop ja ha desaparegut l'imperi romà d'Occident, n'elabora un altre codi legal. Molts d'aquests codis inicials els interpolem, no? Potser no conservem el còdex en si, però com s'utilitzen com a la base de codes posteriors o s'integren en recopilacions posteriors, s'han com refet, no? I podem veure com diverses fases d'aquest marc legal. Sigui com sigui, la jerarquia galo-romana, no? Encara estem en el regne de Tolosa, veuen aquestes lleis i en l'arrealisme dels visigots, no en parlarem, perquè ja n'hem parlat moltes vegades, que els visigots, com són nòmades, són arrians, perquè arriarri cavallets.
0: És exactament per això. Se sap.
1: Bé, són cristians, es converteixen en el cristianisme, però són arrians i no catòlics, això genera una duplicitat jeràrquica, no? Una duplicitat de la jerarquia eclesiàstica. Per l'aristocràcia galo-romana, no? A sobre de que són visigots, a sobre són arrians, no? I a sobre fan lleis diferents. Això explica molt, però també perquè aquestes elites galo-romanes rebin amb els braços oberts la intervenció dels francs, que una altra cosa no tindran, però saben fer el que ha de fer i es converteixen en el catolicisme, no com Trump, no? Que ara està
0: fent-se passar
1: papa.
0: Per...
1: I és molt divertit veure com hi ha americans que diuen, què sabrà el papa de ser catòlic? Des de quan fer cas al papa és ser catòlic? No, doncs és el mateix que pensaven els visigots, no passa res.
0: O sigui, estem comparant els visigots amb Trump, eh?
1: No, però bueno, o sigui...
0: No, està fantàstic.
1: Bueno, a veure, sabem com acaben els visigots. No deixa de ser curiós, no?, que aquests intents de reformes legals d'aquests visigots arrians passin a la vegada que, no?, les elites galo-romanes cauen en braços dels francs, no?, i es precipita aquesta victòria a Boïe que expulsa els visigots del centre sud de la Gàlia. No deixa de ser significatiu aquest breviari d'Alaric, que és el darrer cos legal del regne visigot de Tolosa, es promulga justament un any, uns mesos abans de la victòria de la batalla de Beauvillé contra els francs, no?
0: De quina quantitat de persones estem parlant? O sigui, quina seria la població de la Hispània visigoda?
1: Clar, a veure, és molt difícil calcular poblacions en èpoques passades. És molt difícil calcular poblacions actualment. De fet, mentre esperava que vinguessis 40 i pico minuts tard per una retenció de la PSC, que per una vegada, no vull que sigui un precedent, però per una vegada la Renfe ha anat millor que qualsevol altra cosa.
0: Sí.
1: Vale? No és, la Renfe ha anat millor que... millor que algo, que una gallina coixa grapada a l'esquena d'un bebè.
0: Uau, que concret.
1: Això a vegades guanya la Renfe. Bueno, mentre esperava, llegia una notícia avui de que hi ha com un intent de refer els censos mundials perquè s'han donat compte que hi ha en zones rurals avui en dia a Àsia hi ha una desviació d'entre el 30 i el 70% de la població rural que no han comptat i que segurament en comptes de 8.000 milions de persones siguem entre 9.500 i 12.000. Hi ha un error d'entre 1.000 i 3.000 milions de persones de més que no han comptat.
0: O sigui, això no, passa... no és un error del 2%.
1: Bueno, no, és un error de... Hòstia, clar, que la gent s'assembla... La gent... quan hi ha moltes s'assembla molt i per tant comptar-les una a un és complicat. Clar, si això ja passa ara que creiem que sabem comptar, calcular poblacions amb dades no seriades, no està en un valor estadístic seriat, és pura especulació, no? S'ha fet, però partim de la base de que qualsevol dada de població, de comptabilitat, del que us doni la gana abans que existeixi l'estadística, no serveix de res. I amb l'estadística tampoc serveix de res.
0: Però com que ens agrada arriscar,
1: si fem números rodons, sense gaire seguretat de res i sense cap voluntat de afirmar res, s'ha afirmat així en genèric que potser estaríem parlant d'uns 3 milions d'habitants per la Hispània tardoromana.
0: Déu-n'hi-do.
1: 3 milions, 3 milionets, no està malament. Dels quals sobre uns 100.000, per fer números rodons, serien visigots. Clar, mira, aquí sí que és un 3%, ves? Un 3% de la població total, més o menys, serien visigots. Però clar, si seguim desenvolupant aquestes suposicions, si hi havia uns 100.000 visigots, seria uns 50.000 homes i unes 50.000 dones, més o menys, no? Un 49.000 homes, 51.000 dones.
0: Vale.
1: I per tant, si agafem realment homes adults en edat de combatre, que és el que ens interessa si pintem
0: figuretes
1: de visigots, sí. Que jo crec que no deu haver ningú que faci exercicis de visigots.
0: No sé, Alberto, algú segur que ho fa.
1: Jo què sé, però si tu t'agrada col·leccionar jocs de guerra... o tires per la banda fantàstica o de marines espacials o fas, jo què sé, fas celtes contra romans, cartaginesos contra república romana, però tu creus que hi ha gent que diu, a mi m'agraden pintar figuretes de visigots?
0: Jo m'apostaria alguna cosa
1: amb un filtre terrós, sempre.
0: Home, no? Per favor, segur que algú pinta figuretes de visigots.
1: Sí.
0: Se les imprimeix ell en 3D.
1: Ah, també podria ser. Bueno, doncs posem uns 20.000 visigots en condicions de combatre. És a dir, suficients per un control superficial del territori o d'alguns punts claus, d'alguns punts estratègics del territori, però insuficients per dominar la península ibèrica de manera militar.
0: Clar, això és una de les coses que explica, per exemple, la facilitat amb la que els exèrcits de Justinià entren a la península ibèrica.
1: Sí, però clar, pensem que Justinià ho feia tot... superbé.
0: Sí.
1: Menjant a l'hipòdrom.
0: No, això no li va anar
1: gaire. No li va quedar anar gaire bé. Penseu, si no ho recordeu, o si no ho descobrireu ara, que...
0: Fem època, de tot aquí, recordem...
1: En època, sí, clar, vocació de servei. Sí, en època de Justinià hi ha una recuperació dels territoris perduts a l'imperi occidental, i això porta que l'any 552 un exèrcit bizantí, sota les ordres d'un general com no bizantí, l'Iberi, desembarca segurament a la zona de Cartagena i conquereix una sèrie de territoris costaners mediterranis de la península ibèrica, més o menys en el seu moment de màxima extensió, des del golf de Cadis fins a Alacant, més o menys, no? La zona de platja així potent. I això, aquests territoris conformaran la província, un exarcat bizantí, la província bizantina d'Espània. Espània.
0: Espània.
1: Sí, que és com diu com un coquel espaniel, pues igual, Espània. Sabem molt poc d'aquesta dominació bizantina, no? Que durarà diverses generacions, amb relativa força uns 50-60 anys, i després quedaran alguns enclaus residuals, per exemple Ceuta, no? Resistirà més temps com a punt bizantí, però vaja, explica que realment quan desembarquen els exèrcits bizantins, bueno, la península ibèrica és un espai molt gran i realment tampoc hi ha hem de pensar en un exèrcit visigot
0: centralitzat, no?
1: Fort.
0: I a veure, mentre passava tot això, els visigots que feien s'anaven concentrant a Toledo?
1: Sí, bé, sobretot ben especialment a partir del regnat de Leovigild, no, que potser és un d'aquests visigots que ho sonen, ja trobem com un intent de consolidar i expandir les fronteres visigodes, no? Ell ja començarà com a donar una forma més densa a aquest regne visigot de Toledo. Esgarraparà alguns territoris dels bizantins i sobretot, no, obrirà, sotmetrà el regne dels sueus, no? Acabarà amb aquesta resistència sueva, i també, com tanta gent abans que ell, com ja havien fet els romans en els últims segles, no? També lluitarà contra els vascons al nord. De fet, el seu fill, Recaret, portarà un pas més enllà aquestes ànsies d'unificació i donarà un pas encara més endavant, més significatiu en aquesta unitat del regne visigot i, per tant, unitat d'Espanya. Si Leo Vigil hi ha gent que se'l tatua, o jo què sé, o un grup de la Legió, o no?
0: O alguna cabra li posen el nom, no?
1: La Vigilda, Sara, llavors.
0: Ah, la Vigilda.
1: La Vigilda o Recareda.
0: Recareda, bueno,
1: sí.
0: Mira.
1: Pensa que sempre és millor posar-li nom de dona a la cabra, perquè llavors, diguem,

0: serà un rei visigot, però mereix estar a la llista
1: per favor
0: de patrimoni, que diria l'UNESCO, immaterial de la...
1: Què va fer Recaret, Alberto?
0: Doncs Recaret va renunciar a l'arianisme com a religió dels visigots i va adoptar el catolicisme. Ho va fer 100 anys tard, però bueno, 150 anys tard, però bueno.
1: Anem lents.
0: A partir del tercer concili de Toledo, no en parlarem, però també tots aquests... Una altra cosa que fan els visigots són concilis, no? Fan corpus legals i concilis, tota aquesta mistificació dels concilis de Toledo. Doncs en el tercer concili de Toledo, l'any 589, Recaret renuncia a la... Recaret renuncia a l'arrianisme i equipara a nivell religiós a visigots i hispanoromans.
1: I amb aquesta decisió, què canvia?
0: Bueno, doncs hi haurà un impuls sostingut durant tota la segona meitat del segle VI de potenciar, per exemple, no, un cop s'està catolicitzant el regne visigot, de potenciar una xarxa de ciutats episcopals, no? Penseu també que si hi havia dues jerarquies eclesiàstiques, estem parlant de dues xarxes episcopals, no? Hi havia bisbes arrians i bisbes catòlics. A partir d'ara només hi ha una xarxa episcopal. I per tant començarà de nou a articular l'Estat a través de la potenciació d'una sèrie de ciutats que s'aniran revifant, no? Perquè el fil del catolicisme, el catolicisme ja sabeu que és una religió que no segueix ningú fins al segle IX, que no visca una ciutat. Aquesta idea de que la gent és catòlica
1: des que va néixer Jesús,
0: perquè sí,
1: no?
0: Perquè de cop i volta, no, tu és la gent que és catòlica al segle VI o al segle VII és la mateixa gent que veu cafè de Starbucks. Només pot passar a les ciutats.
1: Vale.
0: Tu intentes buscar un Starbucks a Conejilla de Sotomonte i no trobes. No trobes.
1: Intentes
0: cafè,
1: buscar una...
0: No trobes cafè d'especialitat.
1: Ah,
0: intentes trobar una basílica romana i tampoc trobes. En qualsevol cas, aquesta xarxa episcopal, que sobretot a partir de la segona meitat del segle VI, inicis del VII, comença a revifar-se, porta doncs, els grans noms de les línies d'AVE d'Espanya, no? Sevilla, Córdoba, Mèrida, Toledo, Saragossa, Barcelona.
1: Ara entenem-lo abans.
0: Són les grans ciutats, no?, que tornen a tenir una importància dins el món visigot. D'aquesta serà Toledo, la que com a capital del regne es reconstrueixi i s'expandeixi en major mesura, no? Per exemple, creant una cort, no?, espais àulics, palatins, que es conserven molt poc, per lo que sea, però també es fundaran noves ciutats, com Recòpolis, ciutat de vacaciones. És com... No es diu així perquè... per cap altra cosa que com la va fer Recaret.
1: Vale.
0: Recòpolis.
1: Molt bé.
0: Podria haver-li dit Recaredopolis.
1: Podria.
0: Però és molt llarg.
1: Gràcies, Recaret.
0: En un altre exercici de brevetat onomàstica, vam fundar ciutats com Ello. És una ciutat que només té vocals.
1: Perfecte.
0: Vale. Mentre que també a les zones rurals aquestes comencen a guanyar en densitat, no? Veiem com arqueològicament proliferen cada cop més petits assentaments dispersos, comencen com a ocupar el territori, sobretot del centre nord de la Meseta.
1: I això passarà a tot arreu?
0: No, ja veurem que el regne visigot té una dualitat territorial important. Si ens fixem en el nord, veiem com aquests canvis de pertot d'assentament, no? I sempre que hi ha un canvi de pertot d'assentament també hi ha un canvi del paper de les elites aristocràtiques que dominen aquests patrons d'assentament, mm-hmm, no? Són menys evidents potser a les zones d'Astúries, de Cantàbria, no? On sembla que la jerarquia territorial dels assentaments es modifica menys. Segurament perquè en aquelles zones hi ha un manteniment, creiem, de les antigues aristocràcies asturs, no? Que no canviaran pràcticament fins a ben entrat al segle VIII.
1: No,
0: fins al 730, 740 no canviaran gaire, tot i que ja sempre, aquí hi ha hagut molta imaginació patriòtica també sobre què són, no? Com, quin és el germen del regne d'Astúries, si és visigot, si és indígena, si no sé què. Bueno, això ja no entrarem, això ja el frenopàtic és el seu.
1: I com són possibles aquests canvis?
0: Bé, bàsicament perquè estem davant de la consolidació del sistema fiscal del regne visigot, també, ja, si tens una, és que al final tot és bonic, perquè si tu tens un catolicisme tens una xarxa de ciutats, i si tens una xarxa de ciutats tens una xarxa fiscal.
1: Mm-hmm.
0: Bueno, hi haurà intents també de passar, el següent pas serà canviar aquesta fiscalitat urbana per una fiscalitat basada en la propietat de la terra, però això ja es portaria més endavant, però sobretot hi ha un increment o un augment de la captació de les rendes senyorials i eclesiàstiques, no?

0: però tampoc ens flipem, no? Tampoc aquesta aparent bonança no ens enganyi, perquè això porta de la mà les lluites internes pel poder dins de l'aristocràcia goda, no? I per una banda, i per altra banda, el mal de cap constant, que significa el control del nord de la península, no? On asturs, vascons, càntabres, seran un focus de problema constant al llarg del segle VII. No? El segle VII és un segle de lluites entre l'aristocràcia goda i de lluita contra els altres pobles que ocupen la península. El control, per exemple, de places com Astorga o Vitòria, no, són com les dues zones, les dues enclaus urbans que els visigots, urbans o semiurbans, que els visigots intenten controlar per dominar el nord, no l'asseguren. La zona entre el Duero i el Cantàbric serà un focus d'atenció constant, no? On es desenvoluparà una aristocràcia pròpia amb més arrelada romana de la que tradicionalment s'ha suposat, no? S'ha insistit molt en l'etnicisme dels vascons, en l'etnicisme dels asturs, però tu quan mires hi ha molta més romanització de la que vols, i fins al segle X, quan s'han fet estudis ben fets, els asturs del segle IX semblen més romans que medievals, però bueno, és un altre tema que no entrarem. Hi ha més arrelada romana de la que tradicionalment s'ha suposat en aquestes zones, i que després ja veurem que serà el germen posterior d'aquest regne d'Astur.
1: I la situació millorarà amb el pas del temps?
0: Pues mai, les coses quan comencen a decaure mai milloren amb el temps, però és que tu estàs a la trentena, llavors encara no ho saps. Però tot el contrari. Tot i que les fonts documentals no són sempre clares, a nivell arqueològic s'observa que al llarg del segle VII es comencen a fortificar diferents elements defensius al nord del curs de l'Ebre, a diferents punts de la serralada pirinenca, més enllà, més al nord del curs del Duero. O per exemple, és molt divertit perquè per la seva banda els asturs i els càntabres aixequen murs de contenció en els passos de muntanya, no? En els ports de muntanya, el que s'anomenen les clausures, no? que són, doncs, això, fortificacions des de les quals poder guanyar alçada, tirar pedres, frenar la pujada de tropes enemigues. També s'han trobat esquelets datats del segle VII amb marques de mort violenta, desmembracions, de lluites en aquella zona. Perquè us feu una idea, tradicionalment moltes d'aquestes clausures s'havien datat al segle VIII, perquè sí, perquè clar, perquè si tu vols defensar el nord d'Espanya, vol dir que són els malvats musulmans que estan atacant a Don Pelayo i aquestes coses. I per tant, aquestes clausures datades al segle VIII s'havien vinculat a la defensa contra els aquells islàmics.
1: Vaja, vaja.
0: Però un estudi acurat de les mateixes ha retrasat la seva cronologia fins a l'època visigoda. Moltes no són del VIII, sinó que són del VII.
1: Oh, 100 anys abans, eh?
0: I per tant, construïdes i emprades contra els visigots, no contra els musulmans. I en tot cas, algunes d'elles, evidentment, reaprofitades més endavant, no? Un cop que està feta, continuen funcionant. I això ja ens indica que la situació, no?, al centre-nord de la península ibèrica no era idíl·lica.
1: Molt bé. I la frontera amb l'exèrcit, bueno, amb l'exarcat bizantí d'Espanya, com evolucionarà?
0: Bé, de fet, aquest serà un problema que es tancarà relativament aviat, no? Un cop es vagi consolidant el regne visigot. A inicis del segle VII, és a dir, uns 50 anys després de l'arribada dels bizantins, la costa de la península torna a ser pràcticament visigoda. Només Màlaga resisteix, per exemple, fins al més o menys al 625, i els bizantins quedaran reduïts a la seva mínima expressió, no? A les illes, a algun enclau de la costa, i sobretot a Ceuta. Mm-hmm. No? Aquesta darrera quedarà en mans bizantines bé fins al final del segle VII, fins a inicis del segle VIII. No? Aquell conde Don Julián, que és el que pacta amb els musulmans perquè Don Rodrigo, totes aquelles mentides.
1: Sí.
0: I a què atribueix que aquest Don Julián és un governador bizantí de Ceuta, o havia estat un antic governador bizantí de Ceuta que s'havia visigoditzat? Bueno, en qualsevol cas, són els últims reductes de la presència bizantina a la península i al nord d'Àfrica.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: verás. A ver qué me dice después, oh payaso, y me tiemblan los pies. A su lado me dice que estoy.
1: Em sap greu, Adrià, traiem la cançó ja, sabem que t'agrada molt, eh? Alberto, per què estem sentint Extremoduro?
2: Com tothom sap,
1: gairebé
2: tothom que tingui edat per, bueno, tu tampoc la tens, Adrià, però tens bon gust musical.
1: És més jove que jo, l'Adrià.
2: Bueno, So Payaso forma part de crec que és el setè disc d'estudi de Extremoduro, del 96, crec que és, fa just 30 anys. Un disc que es diu Agila, que és el nom d'un dels darrers reis visigots, d'aquella portada tan bonica, no? D'aquell tio que sembla un heavyata sortint de l'aigua, sí? Ara l'Adri diu que sí, que l'està buscant i es la posarà a la pantalla.
1: Fantàstic.
2: Però es diu precisament Agila, que és un nom d'aquesta llista. Si heu escoltat la cançó de Gigatron, haureu escoltat Agila i Agila Palito Palito, que és el del disc d'Extremoduro. Mai necessitem tampoc motius per escoltar a Robe Iniesta o per sentir Extremoduro, i per tant no és aquesta.
1: Ix,
2: aquesta quasi. És jo minoria absoluta, però va passar res. Llavors, per això la música.
1: Molt bé, encetem la recta final, doncs, perquè ens interessa saber si a nivell d'integració amb la població que hi havia anteriorment a la península Ibèrica hem de pensar que les elites visigodes, un cop convertides al catolicisme, s'acaben d'integrar del tot.
2: No, més aviat al contrari, aquest serà un dels problemes. La cort reial de Toledo és convertida en una, moltes cometes, minicort imperial o imitació imperial, queda reduïda als elements humans de procedència visigoda, no? Un estament nobiliari got que va augmentant els seus privilegis, mentre que una minoria hispanoromana i una minoria jueva, que també és important a la península, van veient les seves aspiracions cada vegada més limitades, no? S'ha calculat que només d'unes 1.500 famílies visigodes constituïen l'elit aristocràtica i guerrera del regne, a la que s'havia de sumar, doncs, una petita casta de latifundistes de tradició hispanoromana, que són els primers en pactar amb els musulmans, i una petita noblesa enriquida de servei. Però hi haurà alguns intents tardans d'equiparar legalment visigots i hispanoromans, com el Liber Judicorum de mitjans del segle VII, que deroga lleis anteriors, però és un procés molt, molt lent i sobretot de molt poca volada.
1: Hi haurà tensions dins la pròpia noblesa visigoda?
2: Sí, hi haurà tensió bàsica que neix del propi funcionament de la monarquia visigoda, que és de caràcter electiu. No? No és una monarquia hereditària, que la pràctica a vegades ho és, però neix d'un caràcter electiu, no? Són els nobles visigots que trien qui ha de ser el successor, qui ha de ser el rei. A la pràctica, els monarques buscaran de manera reiterada convertir o assimilar el tron, vincular el tron al membre de la família que volen, no? Convertir aquest accés al tron en un fet hereditari. Això causarà fortes tensions amb la noblesa, que el que vol és poder decidir qui dirigeix el regne visigot. Això s'intentarà legislar, com per exemple el quart concili de Toledo, l'any 633, en què els bisbes acorden que la tria d'un rei és un assumpte electiu, no? S'ha de fer a través d'un concili, s'ha de seguir unes normes, cosa que tampoc es materialitzarà mai, perquè tothom fa el que bonament pot en cada moment. Una solució de compromís és la d'associar els fills o el parent que vulguis que heredi el tron, associar-lo al tron en vida per tal d'influir la successió, no? Si tot està com va fer Franco al final, vull dir, això és molt visigot, no? Tu vols que el teu successor sigui el que sigui, i llavors dius, bueno, pues jo el vinculo una miqueta, i llavors quan jo falti les coses ja tenen la seva inèrcia. Però el cert és que a mesura que ens apropem al segle VIII, les tensions nobiliàries no deixen d'augmentar.
1: Per tant, segles 7 i 8 no són un bon moment.
2: No, clar, si deixem la retòrica dels discursos polítics i ens fixem en l'arqueologia, totalment, no és un bon moment. Veiem desaparèixer viles, apareix una proliferació de petits jugarrets que substitueixen les residències aristocràtiques, o, per exemple, una altra cosa que també s'ha estudiat molt, o que és molt visual del regne visigot, tot i que és molt, molt petit en comparació amb el que vindrà després amb la numismàtica islàmica, però si observem les monedes visigodes, per exemple, veiem una devaluació constant la moneda, en especial del tremís d'or, que com el seu nom indica és una moneda d'or, no? Que passa de ser una moneda d'or a convertir-se vora l'any 700 en una mena de moneda de plata banyada en or. Saps? És com quan compres una contesa pensant que és un pastís de xocolata i al final té un clac, clac de xocolata i tot
1: unes fines làmines.
2: Perquè es fa una idea, s'ha calculat que en qüestió de 30 anys es passa d'un percentatge no només en el tremí, sinó en general en tot el monedatge visigot, del 75% d'or a menys del 30% d'or. Relleu-vos a vosaltres de quan ara compreu una bossa de patates i porta menys patates. O quan compres un Magnum i de cop i voltes un mini Magnum. No? Aquesta, la reduflexió aquesta petita de que et venen el mateix però hi porta menys, doncs ho van inventar els, no, no van inventar els visigots, però els visigots els hi passava. Quan anaven a comprar un Magnum deien so payaso, m'ha estimat. Pel darrer terç del segle VII i la primera dècada del segle VIII tenim documentades també nombroses sublevacions i tensions nobiliàries, com per exemple la d'un dux Paulo, segurament governador de Narbona, d'aquests territoris que encara quedaven de la Septimània Visigoda, on a qui va seguir, per exemple, Ranucil, que és el, que direu qui és Ranucil?
1: Qui és Ranucil?
2: El dux de la Tarraconense, no? Que no va dubtar també aquest dux Paulo a autoproclamar-se rei de la Hispània Oriental, en possiblement el primer moviment separatista de l'est peninsular, i que serà, el seguiran ciutats com Barcelona, Girona, Tarragona, Narbona, o revoltes com les que es donen al mateix temps a Galícia o entre els bascons, no? Per tant, aquest moment final del regne dels visigots és un moment també molt marcat per les tensions internes.
1: Molt bé, com afronta tot això la monarquia? Ja per anar tancant, Alberto?
2: Bueno, doncs ho podeu imaginar, no? Wamba, el de para bailar la Wamba, que serà el rei que patirà aquesta revolta que parlàvem d'aquest dux Paulo, la sufoca militarment en una campanya que el porta des de Cantàbria fins a la Tarraconense, no? I posant setge i assetjant i sometent militarment a Barcelona, Girona, Colliure, bueno, pues intenta sufocar militarment aquestes revoltes, però això no soluciona res, aquesta crisi no supera així. Penseu que en els darrers 25 anys del segle VII i els 10 primers anys del segle VIII van ser un escenari de crisi gairebé estructural, unida a més a una sèrie de males collites, a desastres climàtics, i per tant els conflictes al voltant de la corona s'extenen, no? Per el regnat d'Arbigi, d'Ègica, de Witiza, que a més aquest tindrà una fama, no sabem si merescuda o no, de govern despòtic, de grans represàlies polítiques, ens diu que dissol concilis, que passa dels bisbes, que practica el concubinatge, que és un principi no hauria de ser dolent, que va perseguir de manera directa les comunitats jueves i que aquestes s'enfaden i ajuden els musulmans després. Bueno, la fugida constant de serfs, d'esclaus, els dominis senyorials, la caiguda de l'economia en general, bueno, tot són exemples d'aquesta època bona part, no, per exemple, és molt crec que amb això podem acabar, que sí, manem de temps. Bona part dels tresors de moneda o d'altres béns que s'han trobat en època visigoda, no? Com el tresor de Bucejo a Salamanca, o segurament el de Guarrazar, el de Toledo, que és aquell que troba les corones visigodes tan xules que estan al museu arqueològic, sempre s'havia pensat, o s'havia datat més en època de conquesta islàmica, no? Que venen els musulmans, amaguem les coses. Segurament sembla ser que estan sent redatats a la baixa i que formen part més d'aquest període de conflictes civils en els darrers moments del regne visigot on en cal situar aquests tresorets. Sigui com sigui, a 710 mor Witiza, hi haurà diferents candidats al tron, hi haurà un problema que te cagues que deixarem per un altre programa.
1: Molt bé, doncs Alberto Reche, moltíssimes gràcies per al programa.
2: A tu.
1: Adrià Tirado del control tècnic, us ha parlat Albert Abril i us esperem a la setmana que ve a un nou programa de les Portes de Troia.
3: A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
3: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
4: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros, de la marca Rolex.
5: Tornen a pujar les màximes. Dissabte es mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
2: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
4: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
2: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
6: Avançar les eleccions no són bones notícies.
7: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
8: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: Flamenc, la millor música.
1: Ràdio Palafolls.
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
4: Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
5: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
6: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.